Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyant.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: bobo, la boba. Tindrame senyo chan, 5 minutets més, ok?
1: Activa el mode Steam. Escolta i canta.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me are the best!
1: Pels videojocs.
0: Generació Digital amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: ICAT. Humanoid.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Dos forts terratrèmols, el més important de magnitud 7,5, han sacsejat Veneçuela aquesta matinada a hora nostra i han ensorrat edificis sencers a Caracas i en d'altres ciutats del país. El govern ha decretat l'estat d'emergència. Poc després de les 6 de la tarda a hora local, dos potents sismes han sembrat el caos a tot el país. Entre els dos terratrèmols, amb prou feines, ha passat un minut i la seva força ha fet caure edificis sencers a la capital Caracas i també en d'altres localitats. El govern de Delcy Rodríguez ha decretat l'estat d'emergència y ha hecho una crida al personal médico.
2: Hemos activado toda la red de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas para atención de los heridos, en este momento de gran sensibilidad para nuestra población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar. Extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, és ja plena nit a Veneçuela, cosa que complica les tasques de rescat. Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. La situació és tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i de ferits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Oposició i socis d'investidura carreguen contra Pedro Sánchez pels casos de corrupció al voltant del PSOE i evidencien que cada cop està més aïllat. A la seva compareixença ahir al Congrés, el president espanyol va tornar a negar cap vincle amb les trames d'Avalos i Cerdán i va parlar d'assetjament judicial contra la seva família.
1: José Luis Rodríguez Zapatero amenaça d'emprendre accions legals per la filtració de les seves agendes del 2024 i del 2025 i també missatges personals. La documentació s'ha adjuntat al cas Plus Ultra que aporta l'Audiència Nacional, però inclou informacions que no hi tenen res a veure. La Policia Nacional creu que l'expresident espanyol es va embutxacar 200.000 euros per influir al govern de Bolívia a favor d'una companyia peruana.
3: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de la Espriella ja s'ha proclamat president electe. El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició. Uns 250.000 vots l'han separat del guanyador.
1: L'Organització Mundial de la Salut fa una crida a la calma després que s'hagi identificat el primer cas d'Ebola a França. Es tracta d'un metge que tornava a París des de la República Democràtica del Congo, epicentre del brot que ja ha fet 291 morts. L'OMS assegura que ara, per ara, el risc per a la salut pública mundial continua sent baix. El president de la COE, Antonio Garamendi, es presentarà per continuar al capdavant de la gran patronal un tercer mandat.
3: En cas que sigui reelegit, Garamendi sumarà 12 anys com a president de la COE. La decisió, diu, l'ha pres després de consultar-la amb diferents agents econòmics i empresarials.
4: Que sepáis que me voy a presentar. Tengo un apoyo expreso de grandes organizaciones que tengo que tener y de las empresas que tengo que tener. Por tanto, pues para empezar estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido primero que se reconozca y que se me agradezca el trabajo y que se me anime a seguir.
3: Antonio Garamendi critica que no s'hagin aprovat els pressupostos generals de l'Estat i assegura que això preocupa els inversors i que està deteriorant les institucions.
1: Esports, el Mundial s'ha tancat la primera fase del grup B amb els partits Bòsnia-Herzegovina 3, Qatar 1 i Suïssa 2, Canadà 1, suïssos i canadencs, classificat per als setzens. El grup C, Marroc 4, Haití 2 i Escòcia 0, Brasil 3. Brasil i el Marroc passen a setzens com a primera i segona, respectivament. I ara s'acaba de tancar el grup A amb aquests partits. Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0 i Txèquia 0, Mèxic 3.
3: El Barça ha perdut la final de la CB després de perdre el quart partit de la sèrie al Palau Blaugrana contra el València per 84-108. El Barça ha estat l'últim partit de Xavi Pascual a la banqueta i també el final d'etapa d'un gruix de jugadors com Satoranski, La Provítola o Veselý. És el segon títol del València després del de la temporada 16-17, els dos títols aconseguits amb el català Pedro Martínez com a entrenador.
0: Fins aquí les notícies.
5: les 5

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Matiners, benvinguts al dijous 25 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el matí serà solellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, a la tarda el cel encara enllinat i alguna nuvolada al Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer des del diumenge que no tocarem els 40 graus, per fi. Igualment, ambient calorós i xafogós a la façana costanera. Marta Viana, bon dia.
2: Bon dia, matiners. Avui a Agramunt, a l'Urgell, el sol sortirà a les 6:22 del matí. Aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts. Lara García, bon dia.
1: Bon dia, Marta. Bon dia, matiners. Avui és el Dia Mundial de la Gent del Mar, de la gent que fa vida alta mar, com els mariners i els pescadors. Per això avui homenatgem les persones que passen els seus dies navegants pels deserts d'aigua. I és per això que la cita d'avui és de l'historiador italià Alessandro Vanoli i diu: el mar no ens necessita, però nosaltres el necessitem desesperadament.
2: I després de la vella de Sant Joan, per fi hem arribat al penúltim dia de la setmana.
1: I gairebé al final de temporada, perquè els matiners posarem el punt final divendres de la setmana que ve, el 3 de juliol.
2: Però abans d'acabar, sempre tenim temps per fer el primer cafè del dia amb una cançó que és un d'aquells clàssics que segueixen sonant amb la mateixa potència del primer dia.
1: I segur que la reconeixereu escoltant només els primers compassos.

0: això és Wake Me Up Before You Go Go, del mític duet One, format per George Michael i Andrew Ridgely. I precisament la carrera de George Michael va començar aquí, amb One, però amb els anys i fent carrera en solitari es va convertir en un dels artistes més importants de la música pop dels segles 20 i 21. Per exemple, el seu primer àlbum, Fate, va tenir un èxit extraordinari i va vendre milions de còpies arreu del món. Però Michael també va ser reconegut per la seva implicació en causes solidàries i per les nombroses donacions benèfiques que va fer al llarg de la seva vida. Tot i afrontar moments difícils i una gran pressió mediàtica, va mantenir una carrera artística de gran qualitat i influència. George Michael va morir el 25 de desembre del 2016, però el seu llegat musical continua viu. Les seves cançons segueixen sonant i la seva figura es considera una de les més importants de la història del pop modern. En resum, George Michael va ser molt més que un cantant d'èxit, va ser un artista complet que va deixar una empremta profunda en la música i la cultura popular de tot el món. Avui engeguem el programa amb ell perquè va néixer un 25 de juny de l'any 1963. Per tant, avui hauria bufat 63 espelmes.
1: I amb el ritme trepidant de UAM, encetem un nou dia.
0: Ho tenim tot llest per servir-vos una hora de ràdio optimista.
2: Marta Viana, Lara García, bon dia.
1: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna.
0: Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.
1: Un cafè i a saltar del llit.
0: Marc Jurado, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Escolta, en menys d'una hora comença el matí de Catalunya Ràdio. Què ens espera avui, dijous 25 de juny, al programa?
3: Doncs mireu, avui, amb un ull posat en el terratrèmol del Carib veneçolà, és de fa ben poques hores, en 39 segons, de seguida ens ho explicaran. De diferència, hi ha hagut un parell de terratrèmols, el principal de magnitud 7,5. A les 6 serem a Caracas, ens espera allà el corresponsal de Tescat, el Joan Biosca, i també el Bernat Lauturo, és un periodista també català que viu a Caracas. Tot això, l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també demà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li va demanar el jutge Peinado. Buscarem les reaccions de totes dues coses al matí. D'entrada, dos noms i dos partits. Avui al matí, Borja Semper. Avui al matí, Aina Vidal. Per tant, avui al matí, Partit Popular i també els Comuns. Això a l'Àgora. Després pararem atenció a què tenim a la nevera i no hauríem de menjar. Per tant, segur que avui n'aprenem moltes i moltes coses. Sí. Avui ho farem amb el Lluís Riera, químic i expert en seguretat alimentària. I parlant de menjar, la cuina dels homes, la cineasta Sílvia Subirós ens presenta aquest documental. Ho farà la secció de cuina amb la Maria Nicolau, amb el Pau Aranós, amb el Marc Casanovas i amb el Carles Xuriguera. Tot això i més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Gràcies, Marc. Fins ara. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
0: Tenim partit o no en marxa?
4: No, ja està. Ha acabat, ja està, els partits que hi havia avui. N'hi havia un munt.
0: Per això, que sí. Jo ahir vaig veure una llista llarguíssima.
4: Ha sigut el Txèquia 0, Mèxic 3.
0: Per tant, Mèxic, contentíssims.
4: També el Sud-àfrica 1, Corea del Sud 0.
0: No podrem narrar gols en directe avui.
4: No, avui no.
0: Una llàstima.
4: A veure si demà...
0: ja marxi, ja marxi. Què ha passat, Àlex, mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui us parlem de la Gracie. És una girafa d'Austin, de Texas.
0: Oh.
4: És notícia perquè s'ha escapat del ranxo on vivia.
0: La cosa va d'animal, sempre que s'escapa, sempre hi ha mogudes.
4: Sempre ens dona molt de joc en aquesta hora.
0: Perfecte.
4: El seu propietari, Big Jones, ha explicat que l'animal té uns 4 anys i que, a diferència de les altres girafes que té, la Gracie acostuma a recórrer tot el ranxo i s'alimenta de les branques més altes dels arbres. Diríem que és la més intrèpida de les girafes que té. Potser per això un dia es va trobar a l'altra banda de la tanca que delimita el ranxo i va fugir. L'última vegada que se la va veure va ser a través d'una càmera que vigila la fauna a l'oest de Leakey. Això és bastant lluny. Estem parlant de que la girafa ja hauria recorregut més d'un centenar de quilòmetres. Perquè es va escapar la setmana passada. En tot cas, és una zona on és habitual que hi hagi fauna exòtica, perquè té un tipus de clima i un tipus de vegetació bastant similar al que et pots imaginar que és el lloc o l'hàbitat habitual de les girafes. En Big Jones ha ofert aquesta matinada una recompensa de $5,000 a qui localitzi la seva girafa, la Gracie. No sé si et sembla o no us sembla una recompensa prou suculenta, $5,000.
0: A mi t'he de dir que m'ha semblat poquet.
5: A mi també.
4: Jo he buscat el preu que tindria una girafa.
0: Clar. I de què estem parlant?
4: A Austin, Texas. I m'ha sortit que aproximadament estaríem parlant d'una forquilla d'entre 40.000 i $80,000. Per tant, oferir 5.000 de recompensa...
0: Clar, no sé si li importa gaire.
4: No em sembla que estigui molt preocupat. En tot cas, dubto que el nostre ranxer, en Big Jones, hagi penjat als pobles de la zona el típic cartell destinat als caça-recompenses amb la fotografia.
0: Amb la fotografia.
4: Això sí, de la Greci. Reward.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, fins ara.
0: Lara, mentrestant, quan passen 2 minuts dels 5 i 10 del matí, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor.
5: Doncs serà una mica millor per una iniciativa del Departament de Cultura que ha posat en marxa aquesta setmana una nova edició del programa Llegite Premi per fomentar la lectura entre els infants i joves durant l'estiu i fer més proper el servei de biblioteques. Poden participar-hi fins a 2.500 infants que tinguin el carnet de qualsevol biblioteca pública de Catalunya i s'organitzen categories de 8 a 11 anys i de 12 a 16 i una tercera per equips. Els participants poden seleccionar més de 1.100 títols en català, castellà, anglès i títols de lectura fàcil i respondre preguntes sobre el que han llegit. Amb els encerts aconsegueixen punts que els permeten pujar de nivell, desbloquejar peces de l'avatar, guanyar medalles digitals i pujar les classificacions per optar a més premis. Marta, i de què parlarem poc avui?
0: Doncs mireu, no parlem prou sobre les falles del Pirineu. Com mana la tradició, aquest Sant Joan una 60 de veïns del poble d'Isil, al Pallars Sobirà i de pobles veïns, han celebrat doncs, la tradicional baixada de falles. El Xavi Ferrer és fallaire i destaca que el millor de la festa és precisament la germanor.
6: Una cosa que agraïda és que quan estem al Faro, aquell moment de germanor, de gent que a vegades només te trobes aquesta vegada a l'any, perquè són de... eren d'aquí, però ja viuen a fora o així. No és només el moment de baixar la falla, són les hores prèvies al moment de fer-les.
0: El dia de Sant Joan, quan es fa fos, s'encén la falla major per donar el tret de sortir de la festa. Des de la muntanya davant del poble, doncs els fallaires comencen a baixar davant l'atenta mirada de centenars de persones que els esperen a Isil. La Mireia Mandicó, de l'Associació de Fallers d'Isil, ha explicat que la baixada d'aquest any, però, ha sigut una de les més complicades dels últims anys.
7: Ha sigut una baixada molt dura. Per mi, la més dura en tots els últims anys. Se'ns ha ficat foc a dalt de tot, llavors ens hem ficat al mig del foc. Hem hagut de treure gent del foc. A més, peces moltíssim. Aquest any estan molt seques, però són molt grans.
0: Recordem que la festa és Patrimoni Material de la Humanitat per la UNESCO i Festa Patrimonial d'Interès Nacional. I Lara, quasi un quart de 6 del matí, amb quina bona notícia engeguem aquest matí?
5: Doncs del Pirineu marxem cap a la costa perquè, atenció, el Passeig de la Fama de Tarragona avança a bon ritme. I amb aquest so de Santa Tecla us expliquem que el passeig de la Rambla Nova ja s'està pintant. Es tracta d'un disseny del creador tarragoní Edu Polo. El projecte transforma l'actual asfalt en una mena de catifa urbana inspirada en les antigues rajoles hidràuliques presents en els habitatges burgesos de Tarragona i cafès històrics de la ciutat. S'integraran 28 personatges, símbols i referències vinculades a la història de la ciutat. Entre aquestes figures hi apareixeran Santa Tecla, evidentment, August, Minerva o Maginet Pelacanyes. Són personatges típics de Tarragona. A més d'altres elements populars associats a diferents èpoques.
0: I ara volem saber el motiu que ens porta a saltar del llit, que ens el porta, en aquest cas, Otxerra. Otxerra, bon dia.
8: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és donar una segona vida als objectes que no necessitem, ja sigui roba o altres coses que tinguem a casa. L'Associació Dones de Cerdanya impulsa mercats de segona mà a la comarca per fomentar el reciclatge i la reutilització. N'hi haurà un el 4 de juliol a Alp i un altre el dia 11 a Puigcerdà. Les persones que no tinguin prou recursos per muntar una parada pròpia podran vendre o intercanviar objectes a la parada compartida que muntarà la mateixa organització.
0: Gràcies, Otxerra. I ara el moment que més ens agrada d'aquest programa, que és desplegar la revista del cor. I Lara, com batega aquest matí? Va.
5: Doncs mira, aquest t'encantarà perquè batega amb la influencer i model Jessica Goicoechea. En una entrevista al podcast de Plátano Melón ha explicat com vivim, segons ella, les dones, les ruptures amoroses. I ella, doncs, parla des de la seva pròpia experiència. Ara em diu si estàs d'acord, Marta.
9: Pasamos normalmente el duelo durante la relación, al final de la relación. Como que ya vemos venir que algo no va bien y nos repetimos y lo luchamos, intentamos y ya cuando ya se corta, ya lo he pasado mal durante ese tiempo y ya sientes como liberación. Yo creo que así es como funcionamos, no siempre, pero mayoritariamente.
5: Què en penses?
0: No, m'agrada molt. Entenc que parle de forma genèrica i que no tothom ha passat per la mateixa, el mateix tipus de ruptura, però jo estic 100% d'acord. Crec que les dones tenim una altra manera, o normalment tenim una altra manera de passar el dol.
5: Sí que és cert que això que diu Goicoechea, jo crec que és el que he sentit de totes les meves amigues, eh? Pràcticament, sí. Potser és veritat que ho rumiem una mica tot abans i després quan prens la decisió ja estàs més segura, no ho sé.
0: Bueno, però
5: no
0: ho sé. A mi m'ha passat de tot, també t'ho dic.
5: Sí, no, ja de tot. Una mica de drama també n'hem tingut.
0: Sí,
5: a veure, i el cor Marta també batega amb Dani Martin, vaya tela.
0: Doncs ha fet una mica, no? El que li ha donat la gana ha tornat a ser protagonista d'una polèmica, aquesta vegada per la manera com ha tractat una fan enmig d'un concert. Es tracta d'una nena, només una nena, que portava una pancarta amb la frase «Dani, puja'm a l'escenari». Ell ho ha llegit i atents a la seva reacció.
10: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Bueno, me subes al escenario, ¿no? Luego, ¿vale? Tú quieres ya. Pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas, ¿sabes? Estás muy mal educada. ¿Vale? ¿Qué te crees que te subes en brazos de alguien? Pones eso y ya haces lo que quieras. ¿Qué te crees que soy yo? Pelele. Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo?
5: Flipant. No ho havia vist.
0: És molt fort, eh?
5: Molt, molt, molt tens.
0: Dani Martín acostuma últimament a fer comentaris que potser se li estan una mica de la pinça.
5: He de dir, però, que ahir al vespre Dani Martín va fer uns stories d'Instagram que no hem pogut pujar perquè són d'aquests que s'esborren, però va com rectificar una mica i va dir que, escolta, m'havia estat tot en to irònic, que ell en els seus concerts adopta aquest to així com juganer i una mica així com desenfadat,
0: ja,
5: i que era una broma.
0: Aquesta xuleria ja fue, no?
5: I el tio dient, no, és que sempre em traieu les coses de context. Home, és que sempre em pixes fora de test, Dani Martín.
0: Dani Martín. Sempre és veritat que acaba demanant perdó.
5: Sí.
0: Tard.
5: Però no ho entenc.
0: En tot cas, la nena va pujar o no a l'escenari?
5: No va pujar a l'escenari.
0: Això em sembla increïble.
5: Vull dir, si al final la puja, sí que sembla una cosa simpàtica, però no la va pujar.
0: Clar, com a mínim encara has pujat. I ja està, després una foto amb ella i ho hagués arreglat tot.
5: No tornaran a un concert de Dani Martín, aquesta nena, ja t'ho dic ara.
0: Mentrestant, Lara, quins sons deixa la ràdio?
5: Doncs mira, el genetista Carles Lalueza Fox, director del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i investigador de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, va passar ahir pel matí de Catalunya Ràdio i ens va explicar, atenció, que és molt probable que tinguem un doble en algun indret del planeta.
11: A través de la xarxa social, sovint veiem fotos de gent que s'han trobat per atzar, no? I que tenen un aspecte molt semblant. I llavors, des d'un punt de vista científic, és molt raonable pensar, bueno, aquesta gent, si s'assemblen, per què s'assemblen? Però és de veure que, clar, compartien tota una sèrie de gens que intervenen en l'estructuració facial, tot i que són molts gens, poden ser alguns centenars, és veritat que és un nombre finit, i per tant, tenint en compte que la humanitat se'n va cap a 8.000 milions de persones, doncs és evident que aquestes combinacions finites acaben, segur, proporcionant gent que té un aspecte facial semblant al teu. Per tant, des d'aquest punt de vista probabilístic, tots tenim un doble com a mínim.
5: T'imagines?
0: A tu t'ho han dit mai? M'ha vingut i m'han dit... Mira, Lara, vaig conèixer una persona que era igual que tu.
5: Bueno, justament ahir em vaig trobar l'Anna Hernández, que és una noia de per aquí la ràdio, sí, també, que ara mateix està al Catalunya Música, i sí, em va explicar que la van confondre l'altre dia amb mi, una altra persona d'aquí la ràdio. Li va dir, escolta, et vaig sentir en un directe a la Mina l'altre dia, molt bé, tal, i ella va dir, escolta, que no sóc la Lara. I molta gent ens ha confós amb ella, perquè tenim el cabell semblant, els ulls, tal, vull dir que potser el meu doble és l'Anna Hernández a Catalunya Ràdio.
0: Pues mira, ja la tens.
5: No,
0: sembla estupenda.
5: Ja
0: dobles, com a mínim hi ha un 50% de molta gent que dius...
5: Però imagina't anar de viatge, que sigui a Finlàndia, de cop et trobes una tia igual que tu.
0: A mi em dóna allò que anem al rotllo.
5: Hosti, m'agradaria.
0: T'agradaria?
5: A mi m'agradaria, tu.
0: Ja t'hi quedaries a viure.
5: Ara buscaré el meu doble. Sí, com sigui, va ser una entrevista interessantíssima sobre els secrets de la genètica, que no en coneixem ni un, ja t'ho dic ara,
0: no.
5: I que podeu recuperar tots al web de Catalunya Ràdio.

0: Mare meva, quin tamasso. La podríem deixar sencera, però hauríem d'anar fent via. En qualsevol cas, Chenoa, avui, un 25 de juny del 75, dia per recordar-la, perquè naixia a Mar de Plata, Argentina, Maria Laura Corradini Falomir, més
1: jo
0: coneguda.
1: Jo flipo que es digui així.
0: Jo quan ho vaig descobrir vaig
1: com t'has de dir Maria Laura?
0: Maria Laura Corradini Falomir.
1: I com arriba Chenoa? Això algun dia li hauríem de preguntar.
0: No sé, és bona. No sé si hi ha alguna entrevista que ho hagi fet.
1: Segur que sí.
0: Ella va néixer a l'Argentina, però es va criar a Mallorca. La cantant es va fer famosa el 2001 gràcies a la seva participació en la primera edició d'Operación Triunfo. Gran edició. D'aquell any,
1: la millor.
0: On, tot i no guanyar, es va convertir en una de les clares protagonistes de l'edició per la seva veu i el seu carisma. Després del programa va iniciar una exitosa carrera musical amb diversos discos i hits, com aquest que sentim, Cuando tú vas.
2: Cuando tú vas...
0: Molt bé, Marta, que ben quadrat,
1: ben quadrat.
0: Així es va convertir en una de les icones del pop espanyol dels anys 2000. A més de cantant, ha desenvolupat una destacadíssima trajectòria televisiva com a jurat i presentadora de programes de talent. De fet, ara és ella qui presenta les noves edicions del reality que la va llançar a la fama d'Operación Triunfo.
1: Tu vas seguir aquesta edició d'Operación Triunfo?
0: Nenes, que jo tenia un any, però em va arribar de rebote després.
1: Ah, sí. Tenies un any.
0: Jo recordo com si ho hagués vist, però és impossible que ho hagués vist.
1: Has anat generant records a base de tot el que has anat veient després,
0: no? I penso, sí, aquella edició, dic, però què edició, si tenies un any? Però la recordo com si l'hagués viscut, saps?
1: O jo crec que tota la gent es va declarar fan d'aquella edició.
0: I de la següent també ho va petar molt. Després ja...
1: Quina va ser la següent?
0: La següent no és la de la Bet, la Gisela. Jo tenia una samarreta de la Bet, amb les rastes i tot.
1: Una samarreta així mini de dos anys o tres.
0: Dos anys, nena.
1: Una monada. Un dia la recuperaré i te la portaré.
0: Sisplau,
1: perquè la vegis.
0: I amb aquesta música esotèrica, ara és moment de saber quin dia ens espera astrològicament parlant i ens ho explicarà, com sempre, en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi!
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 25 de juny, es perfecciona una quadratura entre el Sol a Cranc i Neptú a Àries. Aquest aspecte pot portar una mica de confusió, dispersió o sensació de no saber ben bé cap a on tirar. Avui, millor no forçar grans decisions ni validar qualsevol fantasia com si fos una veritat absoluta. El més savi és baixar el ritme, escoltar la intuïció i deixar que la incertesa s'aclareixi.
0: Fa dies que Astrocat no ens deixen fer absolutament res.
1: No estem lligats de mans i peus.
0: Mai, eh? Però cada dia ens diuen, avui no prenguis decisions. Quan les prenc, Sergi Tous.
1: Sergi Tous. Jo crec que arribarà la setmana vinent ja, no? Dijous, divendres, que els astres ja s'alinearan.
0: En algun
1: diran,
0: moment haurem de decidir alguna cosa.
1: Quan que acabem matiners ja d'aquí una setmana, i un dia, això és fort, jo crec que el Sergi i la Cristina ja diran, nois,
0: sí, jo crec que
1: ho arreglem.
0: Sí, jo crec que l'Astrocat de l'últim dia ens diran, ara sí, torneu-vos bojos.
1: Sí.
0: Escolta, encara que les estrelles no diguin això, digueu-nos-ho, sisplau.
1: Sergi, si ens estàs escoltant a aquesta hora, sisplau, arregla'ns els astres de cara, com a mínim, fins la setmana vinent. Lara, moment important. Qui bufarà els pèlmes? Va, a banda de Chenoa, evidentment.
0: Aquest també és un dels nostres moments preferits del programa. Avui felicitem la cantant bigatana Núria Graham, que bufarà 30 espelmes, que per cert Lot Serra em va dir que li encanta.
1: Ah, sí? No el feia Lot?
0: Sí, li encanta.
1: Ah?
0: Podria sorgir que hi ha alguna cosa.
1: M'agrada molt.
0: Un altre cantant, en aquest cas, d'èxit mundial. Us parlem de Benson Boone, que avui en fa, ai senyor, 28. Quan tu hi vas, ella ja torna. Home. Per molts anys, Chenoa. T'estimem moltíssim, els matiners. Avui arribes estupenda al 51. També fan anys dues actrius en majúscules. Felicitem Emma Suárez, perquè celebra el 62. I també Inma Cuesta, que bufarà 46 espelmes.
4: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
0: Doncs fent camí cap a 5:45 del matí, esteu escoltant els matiners de Catalunya Ràdio.
1: I com cada matí us acompanyem fent el primer cafè del dia.
0: Aprofitant que avui, ara ho dèiem, és el seu aniversari, és un bon moment per fer sonar un dels seus grans èxits.
1: Passa pels matiners de Catalunya Ràdio, Benson Boone amb Beautiful Things.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem un consultori dermatològic per saber com hem de protegir la pell del sol. En parlarem amb el doctor Ramon Grimal. A la tarda, Francesc Garriga parlarà d'addiccions amb el filòsof i pedagog José Antonio Marina. I, com cada dijous, el Catalunya Nit obrirà la sessió golfa. Arran de l'estrena de la pel·lícula Nueve Lunes, Àlex Gorina buscarà homes embarassats al cinema.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Anna Alfonso, què tal? Bon dia, com
3: bon
2: estàs?
3: Dia.
2: Com va anar la revetlla?
3: Molt bé, sempre va bé la revetlla.
2: Aquest matí estem molt pendents del doble terratrèmol

0: población y para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestras condolencias inmediatas.
1: A més, ja és plena nit a Venezuela i, per tant, això complica i molt les feines de rescat.
2: Recordem que en aquests casos les primeres hores són clau per trobar supervivents en un escenari devastat. Els testimonis a les xarxes socials evidencien la magnitud d'aquesta tragèdia.
3: Se cayeron edificios. Miren cómo está eso. Se acaban de caer edificios.
4: Se cayeron todos los edificios. Dios mío, ay, tiene que haber muerto. Dios mío. Uy, no, esto es horrible, esto es horrible.
5: Grave la situación que estamos viendo acá. En el momento del terremoto yo grabé todo. Ayudamos a sacar a la gente también. Todo quedó destrozado. Aeropuerto de Maiquetía.
2: La situació està tan desbordada que encara ni tan sols s'ha pogut apuntar una xifra aproximada de morts i ferits.
1: I mentrestant aquí, Pedro Sánchez es defensa de les causes del seu entorn passat a l'atac contra el PP.
2: Reitera que no estava al corrent de casos com el de l'exministre Ábalos i el de Santos Cerdán en la seva compareixença al Congrés, sense donar nous detalls. El president espanyol també ha parlat d'assetjament judicial contra la seva família. En canvi, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijó, l'ha acusat de ser el nucli de les corrupteles.
6: Usted no es el fin de la corrupción, es el regreso de la corrupción. Y en 2027, pues vamos a darle la oportunidad de volver a decir que no es presidente porque no quiere.
7: A mí no me ha metido en la cárcel ningún número dos de mi partido. Y nadie de mi equipo ha sido investigado, ni juzgado, ni condenado.
1: Mentrestant, la dona de Sánchez ja ha entregat el passaport al jutge Peinado.
2: Begoña Gómez ha complert així una de les mesures cautelars que el magistrat li va imposar després de confirmar que l'enviava a judici. En paral·lel, sobre el cas Zapatero, la Policia Nacional acusa ara l'expresident espanyol d'haver influït en litigis a Bolívia a favor d'una empresa peruana que li hauria pagat 200.000 euros.
1: La ultradreta pren el poder a Colòmbia i el conservador Abelardo de las Priellas ja s'ha proclamat president electe.
2: El candidat de les esquerres, Iván Cepeda, ha reconegut finalment la seva derrota per un marge molt estret a les eleccions de diumenge passat i s'ha situat com a líder de l'oposició.
8: Ejerceremos una oposición democrática, vigilante y constructiva, pero también resuelta e inquebrantable cuando se trate de defender los derechos del pueblo.
1: I hem deixat enrere l'onada de calor, però les temperatures continuen sent altes i cal mantenir l'alerta pel risc d'incendis.
2: Ahir n'hi va haver un a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Els bombers continuen remullant i revisant els punts calents d'aquest incendi per poder-lo controlar i donar-lo per extingit avui mateix. L'incendi va obligar ahir a confinar la població durant 4 hores i la hipòtesi principal és un petard.
1: I el grup de música Fades denuncia una agressió homòfoba la nit de la Revetlla Sant Joan a Vilassar de Mar, al Maresme.
2: Una agressió que va obligar la banda a suspendre el concert. En un comunicat a les xarxes socials, el grup assegura que algunes persones del públic els van llançar glaçons en 3 ocasions. Apunten també que reben amenaces i missatges d'odi a les xarxes i tot plegat ho vinculen a l'auge de l'extrema dreta i al fet de ser persones queer i defensar la llengua i la cultura catalanes.
1: Ana Alfonso, moltes gràcies.
2: Fins ara.
1: Fins ara. 8 i... Ai, 8, sí, home, 8. Ja ens agradaria 8. 5 i 34 del matí, cop d'ull ara mateix a les portades de la premsa. Ho repassem amb Marc Jurado, molt bon dia.
9: Què tal? Molt bon dia.
1: I Anna Fernández, molt bon dia.
10: Molt bon dia.
9: Avui
1: ai,
9: sense...
1: Anna, estic parlant. Maria Fernández Noguera, bon dia.
10: Molt bé.
1: Sílvia Solanes. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Què et passa?
11: No, jo res,
10: eh? Sentim un pericle amb la impressió i estem aquí amb els papers, passant-nos papers per tot arreu.
1: Vale, ho tenim tot, no?
10: Ho tenim tot.
9: Ho tenim tot. I som tots.
1: Molt bé. Doncs vinga, ara sí, cop d'ull a les portades. Què diuen avui?
9: Avui, sense el terratrèmol de Venezuela a les portades, ha passat fa poques hores i els diaris no hi han arribat a temps. Unes portades de diari amb un gran protagonista, Pedro Sánchez, que ahir va comparèixer al Congrés. El diari ara titula que Sánchez respon a la sentència d'Ábalos amb atacs a Feijó. La Vanguardia apunta que Sánchez avisa que no es rendirà i Feijó augura que acabarà imputat i el periòdico assegura que Sánchez evita donar explicacions i ampliar la bretxa amb els seus socis.
10: A la premsa de Madrid, El País, Sánchez esgota la legislatura i tant que hem de continuar, va dir. Pel que fa a La Razón, El Mundo miren més aviat a Zapatero. La Razón titula que l'UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero i El Mundo que l'agenda de Zapatero retrata el seu poder com a comissionista internacional.
9: Altres temes de portada, calor, El Periódico, les morts per calor a Barcelona pugen un 57%, La Vanguardia Espanya registra 108 morts en 4 dies per l'onada de calor.
10: I per acabar, la ressaca de la Revetlla. L'Ara explica que hi ha hagut més agressions masclistes per Sant Joan, una nit que es va saldar amb 26 detinguts. L'any passat n'hi va haver 12.

0: I avui tots els editorials, excepte el del País, parlen sobre les explicacions a Sánchez ahir al Congrés.
1: La Vanguardia destaca que Sánchez va rebatre que la corrupció afecti tot el PSOE i Feijóo el va titllar de nexe corruptor.
2: Afegeix que el ple del Congrés va tornar a ser ric en desqualificacions i pobre en remeis efectius i critica que ja fa un any que el PSOE va anunciar mesures regeneradores contra la corrupció que encara no han arribat.
1: En el mateix sentit es pronuncia l'Ara, que diu que Sánchez ha d'anar més enllà de l'ITU més i impulsar reformes de fons contra la corrupció, si vol ser caïble.
2: El periódico va més enllà i defensa que el relleu de Sánchez apareix com a l'alternativa institucionalment més adequada per restablir la confiança i garantir la continuïtat de la legislatura.
1: El diari exposa que la responsabilitat del president és doble, per haver confiat en dirigents condemnats o investigats per corrupció i també per no haver detectat o investigat a temps conductes delictives.
2: El Mundo destaca que ahir al Congrés Sánchez es va escapolir del que anomena cas ZP i considera que la qüestió ja no és quant de temps resistirà el president espanyol,
1: sinó quan pot suportar la credibilitat de les institucions un president que converteix cada sessió de control en propaganda, diuen, mentre la realitat judicial desmenteix totes les seves coartades.
2: L'ABC també carrega contra Sánchez i diu que no hi ha hagut en la història de la democràcia un president amb més motius per dimitir a causa de la corrupció.
1: I el País, com deies, és l'únic rotatiu que no dedica l'editorial a Sánchez. Sí que hi trobem un article de l'escriptor Daniel Gascón que es titula "President, no et rendeixis".
2: Gascón explica que els altres, en referència als populars, són molt pitjors que els socialistes i ningú els investiga perquè el jutge es diu són tots de dretes.
3: I ara, moment que també ens agrada molt en aquest programa, Sílvia Solanes, moment de repassar la premsa digital. Què diu?
4: Diu que els que tinguin pensat anar a Atenes aquest estiu tindran una notícia que els agradarà, perquè han acabat les obres de restauració del Partenó i ja no hi ha bastides que l'envoltin. Segons llegim a La Vanguardia, la vista que ofereix el seu costat més occidental és inèdita. Les obres han permès col·locar dos nous blocs de marbre en uns forats que portaven molt temps buits a la part més alta d'aquesta zona occidental. El monument va rebre més de 4 milions i mig de visitants l'any passat.
3: I atenció si sou dels que mengeu M&M's, perquè ho heu de saber.
4: Els colors blau i marró desapareixeran.
3: Què?
4: Sí. Als Estats Units, no patiu. Passaran a la història a partir d'aquest agost als Estats Units per la campanya Make America Healthier Again, una variant del Make America Great Again.
3: S'ho saben tot, eh?
4: S'ho saben tot. Proveix una sèrie de colorants, aquesta campanya, i això suposarà també una inversió milionària a l'empresa mare, Mars, perquè han de fer canvis a la línia de producció. Ara estan fent proves per recuperar aquests colors amb una fórmula que els puguin autoritzar. A la resta del món, cap canvi, ja que regeixen per lleis sanitàries locals. Ho recull el Wall Street Journal.
3: Fortíssim. El meló més car del món se serveix a Barcelona.
4: Quan estaries disposada a pagar per un tall de meló?
3: Hòstia, no ho sé.
4: Clara?
3: 4 euros.
4: Home!
3: Màxim.
4: Doncs mira, 3.000.
3: Què?
4: El Crown Melon, es veu que és un producte de luxe al Japó. Sí. Es serveix al restaurant Carlota Akenaya de Ciutat Vella. Llegim al Time Out que aquesta fruita és un símbol d'estatus al Japó i Barcelona és una de les poques ciutats d'Europa on es pot trobar. Per tant, no, si teniu...
3: realment és una joia, aquest meló.
4: Això que vol dir, l'has provat?
3: No l'he provat, però és com una cosa molt... Fins i tot diria sagrada al Japó, aquest meló.
5: És fortíssim.
3: Sí.
4: Doncs 3.000 euros,
3: noi. Vale, molt bé, déu-n'hi-do, eh? Sí. I què és el que haurà d'esperar?
4: Doncs l'obertura del refugi de la Guerra Civil de Sants a la plaça Bonet i Moixiba i amb ABTV, que tot i que els veïns reclamen que s'obri per visitar-lo, uns informes del Servei d'Arqueologia apuntant que han detectat manca d'oxigen, presència de fang, tolls d'aigua i punts amb risc d'esfondrament. Haurà d'esperar.
3: Sílvia, gràcies.
4: Fins ara.
3: Marc Curado, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou.
3: Quin temps ens espera avui?
2: Doncs per sort ja no parem de tantíssima calor d'aquests dies. Avui matí assolellat, tret d'alguna boirina matinal a la costa, amb moltes mínimes tropicals. A la tarda cel enteranyinat, alguna núvola del Pirineu. Farà calor al migdia, però serà el primer dia des de diumenge que no tocarem els 40 graus. Igualment avui, ambient calorós i xafogós a la façana costanera.
3: I quan falten 20 minuts per 3 quarts de 6 del matí és moment de repassar alguns apunts culturals. Marta, amb què comencem?
5: Doncs mireu, avui amb teatre, perquè a la biblioteca s'hi estrena l'Albada, un text de Joan Vinyes i dirigida pel gran Oriol Broggi. És l'última producció de la Perla 29. Es pot veure, com dèiem, des d'avui fins al dia 30 de juliol. Això és una coproducció de la Perla 29 i el Festival Grec, que comença ja deia, la presentació, la inauguració és a final d'aquest mes. També avui s'estrena el muntatge Hàbit Trauré d'aquí, basat en el llibre i l'història de Joan Pinyol sobre memòria històrica, amb dos grans protagonistes com són Aura Márquez i Miquel Malirac. Això ho podeu veure a la sala Atrium fins al dia 5 de juliol. I avui també arrenquen diversos festivals, un d'ells a Banyoles. No

0: Comença el Festival Afònica. Arrenca amb aquesta nova edició amb un concert de Kiko Veneno, que sentim ara, en un dels escenaris més emblemàtics, que serà vora l'Estany. I fins diumenge, doncs, apunteu, perquè hi haurà una trentena d'actuacions per diferents escenaris de la ciutat, amb noms com Alosa, l'Aranà, Minibús Intergalàctic o el Petit de Caleril. Tot això a Banyoles, i avui, però, també comença una nova edició del Festival Art Nou. En una cinquantena de galeries i espais de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat hi haurà 110 creadors, una xifra rècord. En total, 50 exposicions que es podran veure en 22 galeries d'art, en 5 institucions culturals i en 22 espais independents de les dues ciutats. I ara és moment de repassar alguns moments històrics de la ràdio, com fem sempre, i avui movem el dial fins al Sant Joan de 1994. El programa Dies que no passen, de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, li dediquen l'episodi a Antoni Gaudí, que va néixer el 25 de juny del 1852. Així començava l'especial.
1: Avui és Sant Joan, 24 de juny. Com tots els festius entre setmana, a aquesta hora recordarem un fet important per la nostra història. L'endemà d'un dia com avui, Sant Joan, va néixer un home dedicat del tot a l'arquitectura. Una arquitectura impossible de classificar i de sistematitzar, que ha travessat fronteres i ha perviscut al llarg dels temps com a mostra d'un talent singular, capaç de combinar la tècnica del millor artesà amb la imaginació desbordant del creador més heterodox. Ens referim a Antoni Gaudí. Un 25 de juny de l'any 1852 va néixer a Reus Antoni Plàcid Guillem Gaudí i Cornet, fill de Francesc i d'Antònia, que havia de ser un geni admirat internacionalment. Avui, a Dies que no passen, valorarem l'obra d'Antoni Gaudí.
0: Quina veu, eh, Sílvia Coppolo?
2: Fortíssim.
0: Uau, com canvia, eh?
2: Sí.
0: Quina ràdio tan bonica.
2: Sí.
0: I quan falten ara 17 minuts per les 6 del matí a Liverpool, és una hora menys, i allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, el Guillem Soler. Guillem, bon dia.
3: Good morning, matiners. 25 de juny del 1967. La BBC feia la seva primera retransmissió televisiva internacional en directe via satèl·lit de la història. I els Beatles, amb el seu mític All You Need Is Love, van ser els encarregats de donar-li ritme. Per això, des del 2009, cada 25 de juny, els més fans dels britànics celebren el Global Beatles Day, un dia per rememorar els èxits de la banda de Liverpool i també els valors d'alegria, unió i connexió que van estendre arreu del món. Així que no us estranyeu si avui, aneu on aneu, sona el Let It Be, el Hey Jude o el Yesterday, perquè encara avui ressona el missatge que van enviar el 1967. L'amor és tot el que necessitem. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des de Liverpool pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I ja arribem a 6:15 del matí. En pocs minuts començarà el matí de Catalunya Ràdio. Marc Jurado, què ens espera avui al programa?
4: Doncs no serem a Liverpool com el Guillem Soler, però sí que estarem molt pendents i serem, de fet, a Venezuela. En 39 segons de diferència hi ha hagut dos terratrèmols molt importants, sobretot el principal de magnitud 7,5. Les imatges, de fet, que ja circulen per xarxes són absolutament impressionants, devastadores. Un terratrèmol que segur que haurà fet molt mal. De fet, la presidenta encarregada, Delcy Rodríguez, acaba de declarar l'estat d'emergència. Doncs bé, a partir de les 6 serem a Venezuela. Allà ens esperen el corresponsal de 3CAT, Joan Biosca, i també Bernat Lautaro, és el periodista, un periodista català que viu a Caracas. Amb ell tindrem tota l'última hora d'aquest sisme. Tot això l'endemà de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés sobre corrupció, també l'endemà que Begoña Gómez va entregar el passaport, com li deia el jutge Peinado. Avui al matí, dues reaccions importants, la de Borja Semper, del Partit Popular, i també la dels Comuns, concretament parlarem amb Aina Vidal. Això a l'àgora, que acabarem, potser et sona Lara García, amb una unitat mòbil a l'exterior. Per saber de primeríssima mà com està afectant el brot de pesta porcina als negocis, coneixerem el cas de dos negocis afectats. I a les 11, a tomb amb la calorada d'aquests dies, consultori al matí sobre cuidar la pell. Com ho hem de fer, ja no només per no cremar-nos, sinó per tenir una pell sana. Avui, el dermatòleg Ramon Grimal. Tot això i molt més a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Marc, no marxis.
4: No marxo, no marxo.
0: No marxis, perquè ara és moment d'aquests que ens agrada tant i tant.
2: Et toca concursar.
0: Et toca concursar. Tothom atents. Tenim la Vanessa per aquí. Vale. Només veig els bracets.
2: Vanessa.
0: Tu participes, l'Oriol participa, tots a punt, perquè et toca posar a prova la vostra intuïció amb la dada Mayol.
5: Bon dia, matineres. Doncs avui que no vinc a treballar, dades sobre absentisme laboral.
6: És una lata el trabajar.
5: I en concret, quantes persones deixen d'anar a treballar cada dia a Espanya?
6: A parte de esto, gracias a Dios.
7: Què?
4: Mare meva.
7: És dificilíssima.
4: Quantes persones deixen d'anar a treballar?
7: Avui que no hi és, la podríem buscar a Google. Vull dir, mini trampa.
4: Seria molt bé.
7: Què?
4: Clar, és que... Hauríem de pensar primer en quanta gent hi ha al mercat laboral avui a Espanya i després busca un percentatge, no sé, d'un 1% o d'un 2%.
7: Val, ara tu ets, nena. Jo això, ara l'absentisme no el tinc controlat.
4: Va, jo diria un milió de persones.
7: Un milió de persones absentes.
4: Sí, no sé, dels no sé quants milions que devem treballar.
7: Què? Jo potser diria menys. 600.000.
0: Mil, ella.
7: No ho sé, jo dic 300.000, jo què sé.
4: Voleu dir tan poca gent.
7: Tu què dius, Vanessa?
0: És molt poca gent.
7: Què dius?
0: Un milió i mig, diu la Vanessa.
7: Mira, un milió i mig. I l'Oriol? Què diu?
4: Fa cara de no en tinc ni idea.
7: Diu que no entens ni la pregunta.
0: Vale, bueno, tenim 300.000, jo, tu, l'Ara,
7: jo dic 600.000.
0: 600.000,
4: jo un milió,
0: i Vanessa
4: Gabriel un milió i mig.
0: Milió i mig, vale, moment, doncs, de descobrir la dada Mayol de Soler. Què diu? Resolem.
5: Doncs de mitjana, 1.595.000 411 persones falten a la feina cada dia. D'aquestes, la majoria, 1,2 milions, estan de baixa mèdica. Per cert, que sabíeu que el 27,2% de les baixes mèdiques s'agafen un dilluns?
4: Ah. Avui és un dilluns, però que és com un dilluns.
7: Sí, sí, total, perquè...
0: Anava a dir com avui, dic, ui, no, calla.
7: No.
0: La Vanessa, avui entrant per la ràdio, que ens hem trobat aquí al carrer, m'ha dit, avui sembla que sigui dilluns, però en realitat és dijous, nois, i això és una molt bona notícia.
4: Sens dubte.
0: En tot cas...
7: Un milió i mig,
0: un milió i mig, com la Vanessa, clavat. Clavadíssim.
4: Veus?
8: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
8: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. Quan tot s'accelera sense aturador, el Copap IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
13: Tot i que em sorprèn que vivint a cinc carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
14: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
8: Copap IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
15: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
8: Nous episodis de Copap IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
17: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
18: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
17: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
17: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
19: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
19: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
17: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
8: Hi ha altres maneres de llevar-se.
20: Aquí estem, al peu del canyó.
8: Però totes són més tard. Nosaltres som els matiners.
21: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
17: Ah, un aplaudiment sí, per les mares de Catalunya. Que bé, per les mares. Maribel, quan fa que fas això?
21: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
7: Ah, això és el que m'ho pregunta. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
17: Sí.
21: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
8: A Catalunya Ràdio comença el dia...
22: Bon dia, nena.
8: ...amb els matiners.
20: Sí, això li dóna marxa.
7: D'aquí uns minuts, els matiners
0: Sortejarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton. És una obra que podeu veure aquest diumenge 28 de juny. Per tant, mireu agendes, mireu si us va bé. Això serà a la Sala Villarroel de Barcelona. I què haureu de fer, doncs? Heu de trucar al 93-201-7474, al 93-201-7474. Nosaltres parlarem amb vosaltres, us assignarem un número i després, com sempre fem, l'Eloi Cordomí escollirà dos números a l'atzar, allò que fa que tira uns daus, tria dos números.
7: Els daus de l'Eloi.
0: I en aquestes dues persones, doncs, els hi regalarem dues invitacions dobles per l'obra de teatre Primera llei de Newton.
7: Per tant, ja podeu anar trucant al 93-201-7474 per aquesta obra de teatre Primera llei de Newton, per aquest diumenge 28 de juny a la Sala Villarroel de Barcelona. I mentrestant, mentre van arribant totes aquestes trucades per aquestes invitacions per anar al teatre, és moment de repassar una mica alguns moments que ens ha deixat la televisió aquestes últimes hores.
0: Doncs sí, perquè, per exemple, Héctor Bellerín ha passat pel car al show de Marc Giró i ha parlat sobre les multes que tenen els futbolistes si no fan bé segons quines coses. No en tenia ni idea jo que això passava.
1: Les multen per moltes coses, sí.
3: A los futbolistas?
1: A los futbolistas, sí. Sí, nos multan, pues bueno, porque... nos multan por llegar tarde, hasta por el peso, que esa a mí es la que más fuerte me parece. O sea, hay equipos en el que tú tienes un peso objetivo, ¿no? Digamos, a ti te llegas el primer día, te pesan, tú estás en tu peso, sí, 75 kilos.
3: Para adentro.
1: Vale. Entonces, al día siguiente tú llegas, y si pesas 75.500, te dicen, tienes un día para bajar. Pues efectivamente, si al día siguiente no lo bajas, pues, multa. No sé, 50 euros, por ejemplo.
0: Fortíssim. T'imagines que ens multessin per arribar tard a la ràdio?
7: Jo estaria arruïnada, eh? Sí, t'ho dic.
0: Algú seria molt pobre i altres serien molt rics gràcies a Lara García.
7: I a molta altra gent que arriba més tard.
0: Sí. S'ha passat avui amb el taxi, per cert. Doncs jo he agafat un taxi, bueno, l'he encarregat per l'aplicació, aleshores el conductor m'ha cancel·lat, no sé per quin motiu,
7: val,
0: i que han hagut de demanar un altre, en fi.
7: Però hem arribat, que és el més important. També un altre moment destacat, l'actriu Maria Galiana, a la noche de Aymar de Televisió Espanyola, que parla sobre qué va a significar Cuéntame por ella.
22: Me hubiera gustado hacer otros papeles también. Además, siempre lo digo, esos papeles de teatro de mujer mayor tan maravillosos que hay, me hubiera encantado hacer la Gertrudis, la madre de Hamlet. Me hubiera encantado hacer la loca de Cheyo. A mí me parece que los productores teatrales que me veían en la televisión no se pensaban que yo fuera una posible actriz seria y con capacidad dramática.
0: I ara és moment de regalar-vos entrades pel teatre. Ja hem rebut les primeres trucades. Saludem primer la Júlia de Barcelona. Júlia, bon dia.
23: Bon dia, matiners, què tal?
0: Com estàs, Júlia? Què fas despert a aquesta hora?
23: Pues mira, vaig a treballar a Sants Estació.
0: I explica'ns, amb qui t'agradaria anar al teatre? Si et toquen aquestes
23: doncs mira,
0: entrades.
23: Si pogués anar-hi, que m'encanta el teatre, ja et dic, però no, mai trobo el què. M'encantaria anar amb una amiga que fa molt de temps que no ens veiem.
0: Això és un molt bon regal. Això és el millor plan que pots fer, anar al teatre amb una amiga. I després anar a sopar.
23: Clar. Exacte. O prendre alguna coseta, el que sigui.
0: Doncs, Júlia, de moment t'assignem el número 1. I d'aquí res, 6 minuts,
7: si sort.
0: L'Eloi Cordomí tirarà els seus daus, farà màgia, i a veure si pots anar amb aquesta gran amiga i després passar un bon diumenge. Júlia, tens el número 1.
23: Vale, moltes gràcies.
0: Fins ara, gràcies. I saludem ara el Blai, que ens truca des de Lleida, Marta.
7: Epa, Blai!
0: Seràs contenta.
24: Bon dia.
0: Què tal? Molt bon dia.
24: Bon dia.
0: Ens truques des de Lleida capital?
24: No, des d'un poble.
0: Ah, de quin?
7: Quin poble?
24: Belianes, i ara me'n vaig cap a un altre poble que es diu Llorac, a la Conca de Barberà.
0: Vas a treballar?
7: Vas a treballar, eh?
24: Sí, tinc granges.
0: Oh, de què, Blai?
24: De porcs petits.
0: Ah, i són molt bons.
24: De 5 quilos, de 5 quilos fins a 18.
0: Vale, Déu-n'hi-do. I t'hi poses ara a les 6 o... Bueno, ja fa una estona que t'has llevat?
24: No, fa un rato que mos han llevat, perquè fa molta calor, llavors a les 11 ja fins a la tarda li tornem a anar.
0: Ah, vale, clar. Blai, amb qui t'agradaria anar al teatre, tu?
24: A la meva dona.
0: Oh, una cita. Cita a Barcelona.
24: Sí,
0: que veniu molt, o no? Sí. Hi ha molta gent a Lleida que em diu... Jo vaig poc allà a Barcelona, però si vaig, és per anar a Barcelona. Ai, al teatre, precisament.
24: No, al teatre i anem amb els meus fills, però a mi fotria gràcia anar amb ella i llavors ja aprofitem per fer
0: Per fer cita.
24: I sopar i voltar un rato.
0: Per tant, a casa us agrada el teatre, eh? Els nens també.
24: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, Blai. Doncs escolta, t'assignem el número 2 i a veure si l'Eloi Cordomí doncs, fa màgia amb els daus i et regala aquestes entrades pel teatre a Barcelona.
24: Moltes gràcies i bon dia.
0: Moltes
24: bon
0: gràcies dia. I que vagi molt bé el dia a la granja.
24: Gràcies.
0: I ara va, podem merci. Saludar, ens anem fins a Sabadell.
2: Molt bé. Eh?
0: Saludem al Juan Francisco. Bon dia.
3: Hola, bon dia, matiners, què tal?
0: Com estàs?
3: Pues mira, estic caminant, estic fent la ruta del colesterol, sabeu que és molt famosa, i surto a caminar abans de començar a treballar.
0: Ostres, a quina hora t'hi has posat a caminar?
3: Pues a les 5 del matí.
0: Encara arribaràs aquí, a Catalunya Ràdio, eh?
3: Home, si no. Són 8 quilòmetres, i després a les 8 començo a treballar, o sigui que he d'anar ràpid.
0: Has d'anar ràpid. Escolta, qui t'agradaria anar al teatre?
3: Doncs és diumenge la meva dona, lo que passa que estic mirant i el diumenge obre el Corte Inglés perquè n'hi ha rebaixes, ella treballa al Corte Inglés,
0: vale.
3: I dic, hòstia, Houston tiene un problema, però bueno, a la meva filla que té 22 anys, a la meva filla, si no aniré a la meva filla.
0: Això està molt bé, si una escapada amb pare-filla sempre és molt divertida.
3: Correcte.
0: Doncs sí. Tens el número 3, que vagi molt bé aquesta caminada i ara us dic alguna cosa.
3: Vinga, una abraçada, gràcies.
0: Gràcies.
3: Adéu.
0: I ara també podem saludar el Pol de Sant Feliu de Guíxols. Pol, bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Què fas despert a aquesta hora, Pol?
4: Doncs esmorzar, perquè avui tinc 3 exàmens a Girona i he de marxar molt d'hora.
0: Ui, wow. Què estudies?
4: Batxillerat i tinc uns exàmens.
0: Ostres, de què et toquen?
4: Premis extraordinaris de batxillerat.
0: Bueno, i com ho portes?
4: Bé, però
0: estàs nerviós? Tu ets bon estudiant, ja fas veu.
4: Sí, no, i que ja s'ha acabat, vull dir que
0: clar.
4: Ja no passa res. Ja
0: això
4: no
0: estàs tan tranquil, mira'l.
2: Sí, i tant.
0: Està tranquil·líssim. Fins i tot té temps, truca a la ràdio, li regalen unes entrades i treu un 10, tu.
4: Bueno, ja ho veurem, això, eh?
0: Sí,
4: les dues coses encara estan per veure.
0: Sí. Pol, escolta'm, qui t'agradaria anar al teatre? Explica'ns-ho.
4: Doncs amb la meva mare.
0: Molt bé.
2: M'agrada molt els plans mare
0: molt a favor.
2: M'agrada molt això.
0: S'han de portar les mares als teatres.
2: Doncs, Pol, tens el número 4. Ara et diem coses.
4: Perfecte.
0: Gràcies. Vagin bé els exàmens.
2: Sort.
4: Gràcies.
0: Adéu.
2: Tenim més trucades o ja potser passem
0: ja
2: a
0: no tenim més trucades.
2: Saludar el nostre home del temps, Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia, què tal, com esteu?
2: Ai, molt bé, i tu?
5: He hagut d'anar canviant el dau de nombre de cares, eh? Perquè dic, va, vaig a tirar un dau de dues cares.
0: Ah,
5: un de
0: clar. Tres.
5: Dic una altra trucada, a veure, quatre.
0: Quatre trucades hem rebut.
2: Ens han encantat. Què, ho fem o no? Tires daus?
5: Sí.
2: Ui, sí, perquè ens fem sense temps. Vinga, tira daus, vinga.
5: Doncs vinga, ha sortit el número 3.
0: El número 3, que és el Juan Francisco de Sabadell.
2: Mira, estarà content, que està caminant. I ja està, fantàstic.
0: N'hi ha un altre, eh? Ah, són dues dobles, no?
2: Sí,
0: n'hi ha un altre. Eloi, torna a tirar el número ràpid.
5: El 2.
2: El Blai de Lleida. Molt bé, així ens agrada.
0: Visca Lleida.
2: Pues ja està, estupendo. La gent estarà contentíssima per anar aquest diumenge al teatre.
0: I... Eloi, farà calor avui?
2: Sí, això, ja et direm.
5: Avui sí, no sé avui si farà calor, però ja...
2: Tira.
5: No, simplement avui farà calor, però ja desapareix l'episodi d'una calor, així que la calor serà una mica més moderada. A Lleida arribaran els 38 graus, a la resta entre 34 i 38 a l'interior i a la costa 30-32. I ara dos dies sense tempestes, tres dies concretament,
0: sí.
5: I a partir de diumenge tornaran els ruixats de tarda al... La xarxa de comunicació local.

0: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: La fusta és un material natural lligat a la humanitat des de l'antiguitat. Donat el fet que la tenim a l'abast i gràcies a la seva naturalesa, ja que els arbres la produeixen amb fins estructurals, és un material altament eficaç. Els seus usos són variadíssims, però una de les indústries tradicionalment més destacades ha estat la del moble. Un sector que ha vist com noves tècniques productives, com els conglomerats, els contraplacats o els laminats plàstics, han avançat per la dreta a la fusta noble, massissa i de qualitat. La producció en massa de mobles amb aquestes característiques, normalment més econòmics, però amb pitjors propietats, ha suposat un repte per a la fusteria tradicional, obligada a conviure amb un sistema de comercialització més modern i més competitiu. En aquestes circumstàncies, les noves generacions de fusters i fusteres, aquelles que han de garantir el relleu i la continuïtat de l'ofici, no ho tenen pas fàcil. Sovint l'atractiu va més enllà de les càbales sobre el sou que es guanyarà a final de mes, i per això, dedicar-se a un ofici com aquest sol ser vist des del romanticisme. La Cristina Bay Parris, nascuda el 1988 a Derbyshire, Anglaterra, però que ha viscut tota la seva vida a Osona, està estretament connectada amb la fusta des de petita. El 2009 va obrir el seu taller. L'hem vingut a visitar perquè ens expliqui la seva trajectòria, la manera com treballa la fusta i la filosofia amb què es dedica al seu ofici. La fusta ha estat sempre present a la vida de la Cristina. Actualment, i des de fa més de 15 anys, és la seva feina, el seu dia a dia, però mai ha deixat de ser el joc i el gaudi que era per a ella quan era petita i vivia en una masia a Pruit, envoltada de natura.
2: Des de petita ja sempre he viscut al camp. Bueno, actualment no, però sí que fins a l'adolescència vaig viure al camp. I sóc una persona molt connectada amb la natura. És algo molt, molt important per mi, pel meu benestar. De fet, a mi em treus la natura i és com tancar un ocell en una gàbia. Vull dir, no, em sembla que no podria viure. De fet, he passat èpoques, vaig estar una temporada, 6 mesos a Barcelona, i ja m'ho vaig passar bé i tal, però realment la natura és medicina, per mi i per tothom. Com que m'agradava molt a mi estar al camp i m'agradava molt... Soc una persona que, bueno, des de petita ja, que sempre he tingut com un món interior molt ric i em feia les meves històries i pujava als arbres i m'agradava molt tenir cabanyes i això. I al meu pare li vaig demanar si em podria ajudar a fer una cabanya de fusta. I me'n recordo que amb el cotxe teníem una pick-up en aquell moment i vam anar amb un veí que tenia un taller també i tenia fustes i ens vam agafar uns quants taulons i em va estar ajudant a fer una caseta i amb porta, finestra i de tot.
1: Al seu taller hi ha fusta allà on mirin els ulls. Retalls, llistons amb un destí encara indeterminat, restes que aprofita per fer-ne pallets per a l'autoconsum, mobles a mig fer, i al seu costat, eines de tot tipus i la serra industrial al centre. Però hi crida l'atenció un retrat d'un home d'edat ja avançada, fotografiat de perfil. És el seu avi matern, a qui té present i recorda. Com el seu pare, que l'ajudava a fer-se cabanyes, l'avi va transmetre-li l'estima pel treball manual i la fusta.
2: També vivien allà a prop nostre del camp. Era una altra masia, però estava com a mitja hora a peu. I me'n recordo molts cops que anàvem caminant i després del seu garatge tenia un petit taller. Vaig entrar en el món aquest de les eines manuals i de que amb les mans es poden fer coses increïbles.
1: Llavors, la Cristina ja es divertia amb els objectes i les manualitats. Tenia un interès gairebé innat per saber com estaven fetes les coses.
2: Jo sempre he sigut una persona molt, molt creativa. M'han agradat des de petita ja treballar amb les mans. Me'n recordo d'estar aquí a la casa de camp de Pruit, tancada, bueno, jo em tancava l'habitació i tenia la meva tauleta i sempre estava fent coses amb les mans d'artesania, en paper, amb materials que trobava. M'encantava Jo vaig descobrir Art Attack, que aquí hi havia la versió en espanyol, però jo mirava la versió anglesa original, i em gravava jo els meus episodis d'Art Attack, devia tenir 7 o 8 anys, i després els anava reproduint i anava copiant tot el que anava fent.
1: D'estudiar, però, la Cristina no n'era gaire entusiasta.
2: No era una persona molt estudiosa, no m'agradava seure a taula, escoltar i fer deures, i jo era tot el contrari. De fet, m'agradava la plàstica, m'agradava tot el que era art.
1: Després d'estudiar batxillerat, la Cristina va anar a estudiar fusteria a Escòcia. Era l'any 2007. Se n'hi va anar sense saber res més enllà del que havia après amb l'avi i sense ser massa conscient del que feia i vindria. Però va tornar amarada de tot allò bàsic i necessari per poder-se dedicar a la fusteria, feta gairebé una professional. Duia aquesta passió a dins i mai hauria pensat que esdevindria una vocació i un ofici. Però en tornar, va obrir un talleret al garatge de casa seva, a Tavertet. Amb les quatre eines que tenia, va començar fent càrrecs per la família i els amics.
2: Si és una peça per encàrrec, primer és saber quina idea tenen en ment i després, a partir d'aquí, també saber quina tonalitat els hi agrada. Intento sempre mantenir el to natural de la fusta, bàsicament perquè és que ja és la fusta en si ja parla per si sola, i molts cops l'acabem pintant, l'acabem tapant allò l'essència, no? L'essència de la fusta. Després també saber molt quin és el seu estil. Sí que m'agrada sempre posar el meu granet de sorra en quant a l'estil i el disseny. No sé ben bé quin és el meu estil, però suposo que dec tenir un estil des de fora, podes veure. Però sí que m'agrada que el moble encaixi en els espais de les persones, perquè ja que vull que visqui molts anys al costat d'aquella persona, de que comparteixin vida, que sigui un moble atemporal, saps? Que pugui encaixar també en molts ambients diferents.
1: I precisament a Tavertet, la família hi tenia quatre casetes de turisme rural. Van obrir nous espais per guanyar-se millor la vida, i això va obrir les portes a la Cristina a passar-se 3 anys entre 2010 i 2013 fent tot tipus de mobles. Aquesta primera experiència, familiar però seriosa, li va oferir tota la llibertat del món per crear i construir els mobles. Va ser una oportunitat gratificant.
2: Quan ho vaig tenir tot muntat, va coincidir que amb la meva família, bueno, tenim un hotel rural a Tavertet mateix, i va coincidir que ampliàvem. O sigui, fins aleshores teníem quatre casetes de turisme rural, però no donava com per mantenir tota l'estructura, és una masia molt, molt gran. I vaig estar... Jo vaig obrir el taller el 2009, i després va ser el 2010 fins al 2013, més o menys, o sigui, van ser 3 anys de fer que si llits, que si mobles de recepció, que si miralls.
1: La Cristina engega la serra industrial. Ha de tallar un tauló a la mida que necessita i donar-li una forma regular. El taller on som ara, un petit racó de 60 metres quadrats que forma part d'una nau de la família, s'hi va mudar cap a 2020 després de passar un temps en un espai llogat a Vic. Diu, però, que tan aviat com pugui, se'n tornarà a la natura. La Cristina elabora mobles basant-se en l'artesania tradicional, però amb un enfocament contemporani que parteix del respecte per la fusta, el seu origen i la seva fesomia. És un compromís amb el medi natural que tant estima. L'única fusta que utilitza és massissa. Li agrada treballar amb fustes locals, és a dir, del continent europeu, de tan a prop com pot.
2: M'agrada treballar amb fustes locals. M'agradaria molt trobar la persona que em pugui vendre fustes realment locals, o sigui, del veí o de Catalunya. Sí que ho compro aquí al magatzem, però normalment acostumo a comprar... Treballo molt amb roure francès. Vull dir, no és local, però com a mínim és proper. Tinc l'objectiu és trobar i treballar amb fusta d'aquesta, però encara no he trobat. Però sí que treballo molt amb roure francès, i tot això està certificat. Treballo amb castanyer, faig, bedoll, freixa... El certificat que miro jo és de sostenibilitat, o sigui, que siguin de tales legals i controlat, i que saps que en tallen, però a més també hi ha una gestió darrere.
1: I què diferencia els mobles que fa una fustera com ella amb els que es venen a les grans superfícies?
2: Els meus clients principalment sempre han sigut de boca a orella o a través d'Instagram. Però, clar, el mobiliari fet a mà és més car. És més car perquè està fet amb consciència, està fet amb productes de qualitat i està fet d'una manera, com a mínim, tal com treballo jo, està fet d'una manera pensada per durar... O sigui, jo no vull... Això sí pot durar indefinidament, és el que sempre intento... Jo quan construeixo, jo vull que duri per sempre. No sé si això ho aconseguiré o no, perquè evidentment poden passar moltes coses, però que és la meva intenció. I això té un preu. Té un preu perquè són hores de dedicació, i les hores tenen un preu, evidentment. I si ho compares amb productes, amb mobles d'IKEA o de qualsevol altra botiga de mobiliari d'aquest... Bueno, ja, a veure, IKEA tampoc és que sigui barat. Vull dir, la gent també et dirà que no és barat. Però si ho compares amb el cost que els hi costa a l'empresa, i estan guanyant moltíssim. Per exemple, el meu marge és just poder-me pagar un sou i ja està. Jo no és que hi tingui benefici. La diferència que ells treballen amb maquinària, que quasi són robots, per tant, poden produir com xurros el mobiliari. I és mobiliari estètic, pensat perquè t'entri per la vista i et duri el que et durarà, que poder és fins al proper trasllat. I això és barat, sí, això t'ho pots permetre, però què passa? Que d'aquí 2, 3, 4 anys t'hauràs de tornar a comprar, i un altre cop, i un altre cop, i si comptes tots els anys que t'has d'anar comprant mobiliari, que realment no t'aporta cap valor, ho compares amb un moble que l'has demanat tu, que l'has demanat personalitzat, que realment aquella persona l'ha fet pensant en tu, amb el que vols, amb el que necessites, i a més hi ha posat tot el seu cor, la seva ànima, té un preu més car, però és que allò t'ho portaràs per tota la vida i segurament ho podràs donar als teus fills.
1: La Cristina coneix i s'estima profundament la fusta. Ens la fa estimar.
2: El maco de la fusta és que és un material natural, és un material viu. Realment, vull dir, és un material amb història. Si tu penses, un tros de fusta pot arribar a tenir 500 anys o més. I està tot gravat a dins. És un material amb ànima. També m'encanta perquè és un material molt càlid. Vull dir, tu el toques i és que ja només amb la temperatura, i amb el color, i amb l'olor, i la textura, exacte. Vull dir, és un material que t'entra pels 5 sentits. És preciós. I a més és un material que ben cuidat pot aguantar generacions i generacions. Vull dir, tenim mobiliari molt, molt, molt antic que encara es conserva. Simplement és fer-lo bé, fer-lo conscientment, fabricar-lo, crear-lo, la peça que vulguis fer, i després mantenir-la, evidentment mantenir-la i estimar-la i valorar-la.
1: Ben a prop de la taula, a sobre on hi ha penjat el retrat de l'avi de la Cristina, al costat de la porta d'entrada, hi ha, posat de costat, un rètol fet amb fusta. Hi ha gravat el nom Wood Woman Made. Quan va començar a fer de fustera, sorprenia que fos una dona.
2: Molts cops, anant a comprar materials, que és quan et relaciones amb la gent i dius el que fas, és com que queden molt parats. Al principi quedaven parats i és com que no et tracten gaire en sèrio. Ara, clar, després d'anar anys i anys en el mateix lloc o en els mateixos llocs, ja et coneixen, i de fet et coneixen encara més perquè ets com de les poques dones. Per tant, ja hi ha un altre valor.
1: I com és que posa el seu nom i Good Woman Made al seu negoci i per donar-se a conèixer?
2: Jo utilitzo el meu nom, Cristina Bay Parris, primer de tot perquè és un producte personal, vull dir, és un producte que creo jo amb el meu cor i amb la meva ànima, i crec que posar el nom com a marca ja dona un vincle, i la gent ja sap bastant com és. I evidentment també perquè la gent sàpiga que sóc una dona, i hi ha qui tant li farà, hi ha qui, no sé, cadascú que... Però com a mínim per donar el valor aquest. I després lo de Wood Woman Made seria... Això ho va idear la meva... Bueno, la que li vaig demanar els serveis a la dissenyadora, Ingrid Picanyol, i va arribar amb aquest concepte de Wood Woman Made, o sigui, Wood Fusta, Woman Made seria creat per una dona. I és el donar a conèixer de que aquest ofici, que sempre ha sigut com molt d'homes, aquest i molts altres, doncs que també hi ha dones avui dia que també ho fan i ens en sortim igual de bé.
1: Quan va començar a fer de fustera, la Cristina era una rara avis, per ser dona i jove. Ben just fregava la vintena. Una doble dificultat, ja que els oficis artesanals, ja de base, recurrentment masculinitzats, són cada cop més aliens a les generacions joves.
2: Clar, a vegades potser el fet de ser dona i estar en un món més masculinitzat, o encara ara bastant, és com que també ens falta creure'ns que ho fem igual o millor que segons qui. Vull dir, no és pel fet de ser dona que fas més o menys, però simplement ho pots fer igual de bé que qualsevol altra. I és aquest pes extra que tenim les dones en l'àmbit de la fusteria, però en l'àmbit de moltes altres coses.
1: Però el cert és que durant els ja més de 15 anys d'experiència al sector, la Cristina ha anat trobant i coneixent més dones joves com ella.
2: Quan vaig començar el 2009, jo no coneixia altres dones fusteres. No coneixia altres dones, però no fusteres. Però sí que amb els anys he anat, segurament degut a les xarxes socials, que això hi ha ajudat molt. Al final és la passió aquesta de poder treballar amb les mans, i és. Molts cops jo crec que la gent ho descartava, les dones ho descartaven, per bàsicament pensaves que era una cosa com molt, molt d'homes. Però el saber que existeix i que cada vegada hi ha més cursos, hi ha més formacions, i que qualsevol persona hi pot entrar, cada vegada hi ha més dones. Ara ja en conec bastantes, i de fet crec que hi ha una associació, jo no en formo part encara. És un moviment que cada vegada va a més, i no només en la fusteria, vull dir, en molts sectors que sempre han sigut majoritàriament d'homes, i cada vegada més estan entrant més les dones, i això és lo guai. I lo maco de les dones també és que tenim una altra mirada. És maco veure un mateix producte, poder escollir si vols que tu te'l fabriqui un home o una dona, que hi hagi l'opció. Principalment el que conec són dones joves, per tant és una cosa relativament recent. El problema és no tant si ets dona o home, és més en l'ofici en si, que és, vulguis o no, és complicat, perquè és un sector petit, són productes majoritàriament d'un preu més elevat, i simplement el que hem d'aconseguir entre tots, els artesans, és de canviar la mentalitat de les persones i de mirar de reduir aquest consum massiu i constant, i intentar fer entendre que el consum ha de tenir valor. Has de comprar coses amb consciència i saber quin és el valor que t'estan aportant. És un treball de la societat que s'ha de fer en quant a si volem seguir produint i llançant, o si volem una vida i uns productes amb sentit, i volem cuidar del planeta, i volem realment donar valor a aquelles persones que hi estan entregant el cor i l'ànima.
1: Ella treballa la fusta, l'estima, i ens transmet aquest amor material i espiritual, però també dona un missatge optimista pel sector, i alhora una crítica constructiva i un crit d'alerta a la societat, en bé del consum conscient i la consciència de la nostra petjada.
0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la Xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Ariaquí Calaix Actiu. Avui amb Marilyn Monroe, un homenatge a càrrec de Mònica Socias.
1: A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss.
2: 100 anys després del seu naixement, Marilyn Monroe és un mite que ens continua fascinant. La seva vida i la seva mort encara omplen tertúlies, articles i documentals buscant la certesa de cada un dels rumors que l'envoltaven. Norma Jean Baker va néixer l'1 de juny de 1926 i la seva infància estaria marcada pel dubte de qui era el seu pare, la malaltia mental de la seva mare i l'entrada i la sortida constants a orfenats i cases d'acollida, patint abusos sexuals. Valenta i amb les idees clares, sempre va parlar obertament de la seva no infància i dels abusos sexuals que va patir, en una època on tot s'amagava i es callava. El seu primer matrimoni va ser una fugida a la desesperada d'una vida desgraciada que acabaria en divorci al cap de 4 anys. Però també fou la porta d'entrada a la fama. Quan el seu marit marxa destinat a Austràlia, ella comença a treballar amb la seva sogra a la fàbrica de paracaigudes Radioplane, on un fotògraf de l'Armada la va triar com a model per a un reportatge. Aquí començava la història de la futura Marilyn.
1: Tiffany's, Cartier, Black Star, Ross Gorham. Talk to me, Harry Winston, tell me all about it.
2: De model de fotografia i publicitat a les mans del president de l'agència William Morris, en Johnny Hyde, que la va transformar en una estrella, obtenint un nou contracte amb la Fox. Va aconseguir 2 papers secundaris, A la jungla d'asfalt i Tot sobre Eva, film de gran èxit. Ell n'estava enamorat, però Marilyn va i va cedir a una relació sense amor. El seu ros platí, creat per Max Factor a final dels anys 40 a la seva famosa Blondie Room, la va lligar a la imatge de rossa superficial, invisibilitzant la seva intel·ligència i capacitat de treball. Perfeccionava amb molta cura i detall cada un dels seus personatges, una gran pèrdua que quedarà per sempre en la nostra memòria.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: La victòria franquista al front de l'Ebre a les acaballes de la Guerra Civil va suposar un cop definitiu a la resistència republicana envers el feixisme. No només havia perdut un exèrcit, el republicà, sinó tot un projecte polític i social en què moltes persones hi havien dipositat les esperances d'un futur millor. Davant l'avenç imparable de Franco i tement la repressió que exerciria sobre els vençuts, moltes persones van emprendre una de les decisions més doloroses de la seva vida, deixar-ho tot enrere i marxar a l'estranger, amb l'esperança que la solidaritat internacional els ajudaria a sobreviure a la tragèdia. Desenes de milers de persones havien travessat la frontera amb França durant la guerra. Ara ho feien centenars de milers. Cap d'elles sabia el que els preparava el futur. Algunes van tornar més tard i altres no van trepitjar mai més la seva terra. Però també hi va haver qui va deixar-se la pell lluitant contra el feixisme allà on encara el pogués combatre. Avui parlem de l'exili republicà. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 5. Fugida al desconegut. L'exili republicà.

0: L'exili és, probablement, una de les derivades més longeves de la Guerra Civil Espanyola. Des de l'esclat del conflicte fins al seu final, més de 500.000 de persones van abandonar casa seva intentant evitar la mort i la repressió. Cap al final de la guerra, la població civil començava a témer que els colpistes guanyarien i governarien l'Estat amb mà de ferro i castigarien els republicans. A les llars catalanes arribaven notícies del front i l'avenç franquista sempre anava acompanyat d'històries de mort i persecució. Al final de 1938, moltes persones van començar a emprendre el viatge cap a França, però va ser al gener del 39, amb la caiguda de Catalunya, que l'exili va assolir les magnituds tràgiques que l'han convertit en un dels episodis més rellevants de la nostra història. Fugen mentre l'aviació nazi i feixista bombardeja objectius civils i militars sense distinció. Ens ho explica Laia Aranyó, doctora en Història Moderna i Contemporània.
1: L'aviació franquista i l'aviació alemanya van bombardejant sense cap mena de pietat contra la població civil, no només contra objectius militars, i aquesta gent ha de sortir cap al nord. Gent que fuig, que està indefensa, és el que s'anomena l'urbicidi, perquè és l'atacar per atacar. O sigui, ja se sabia que la guerra estava perduda, però seguien atacant, volien afeblir la població i realment deixar clar qui havia guanyat i qui eren els perduts, que ho serien durant molts anys.
0: Centenars de milers de persones van fugir a correcuita de les seves llars, carregant les poques pertinences que podien dur a sobre i deixant enrere tota una vida. Famílies senceres emprenien un camí desconegut, sovint a peu, que durant dies els portaria fins la frontera amb França. El viatge era tan precari com les condicions de partida. Els republicans buscaven llocs on guarir-se de les fredes nits de gener i no era estrany que dormissin famílies senceres arreplegades a graners o allà on poguessin trobar aixopluc. Ni tan sols durant la fugida van poder lliurar-se dels cruels atacs de l'aviació feixista. Així ho remarca David González, historiador de l'Observatori Europeu de les Memòries, l'EUROM.
2: Especialment a la zona de l'Empordà i a la zona de Figueres, com els avions italians encara bombardejaven població civil que marxava cap a l'exili. És a dir, que eren bombardejos que no tenien cap objectiu militar més enllà que castigar aquelles persones que formaven part, entre cometes, del bàndol perdedor.
0: Parem atenció ara a la pregunta de la Marina, alumna de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, sobre la fugida dels republicans.
3: Quan els republicans marxaven a França, sabien el que es trobarien?
1: No. Hi ha això, memòries i cites que diuen jo no sé on anava, sabia que fugia d'una guerra, m'emportava el meu fusell per si de cas, que després a la frontera els van haver de deixar tots perquè no els van deixar passar amb armes, però sabia on anava, per tant, bueno, era una mica un futur incert, no? I després es van trobar en un camp, la majoria.
2: Catalunya va ser zona de rereguarda durant tot el conflicte fins que va acabar sent zona de combat, no? Els fronts del Segre, el front de l'Ebre i la societat civil, la població a Catalunya, que a més ja havia acollit centenars de milers, un milió de refugiats, un milió o potser més de refugiats de la resta d'Espanya que fugien de l'ocupació franquista, doncs imagina't la situació de carestia i de necessitats que patien. Per tant, això es va doncs multiplicar encara més quan havien de deixar les seves vivendes i amb allò que tinguessin, en ple hivern, doncs marxar cap a l'exili sense saber ben bé què es trobarien.
0: Si bé la guerra a Catalunya ja estava perduda, encara hi va haver alguns combats esporàdics contra les tropes franquistes. Aquestes escaramusses no tenien cap altra intenció que alentir l'avenç franquista i donar temps a la població civil i als militars republicans a arribar a França. Però la desorganització de la retirada no va poder evitar que l'odi i la frustració d'alguns antifeixistes es transformés en repressió contra presoners i simpatitzants del bàndol franquista. Una repressió que tindrà la seva resposta amb l'arribada de l'exèrcit sollevat. Escoltem Jordi Guixer, director de l'EUROM.
4: En la retirada hi ha actes encara de revenja i de violència i d'assassinats pel bàndol republicà, no? De gent que estava presonera i que ja no, diguéssim, no es volien emportar els presoners a França, no? I en lloc de pactar les alliberacions amb l'altre bàndol, amb els sublevats franquistes, etc., doncs hi va haver episodis de repressió. Com també els franquistes quan van entrar a sac.

0: L'arribada a la frontera amb França va ser una visió més de l'horror de la guerra per a aquelles persones que havien emprès el camí de l'exili. Mig milió de persones s'amuntagaven als passos fronterers. El govern francès havia tancat les fronteres, sobrepassat pel nombre massiu d'exiliats. Si bé l'estat francès n'havia previst l'arribada, no n'esperaven tants ni tant de cop.
1: El govern francès obre i tanca la frontera durant aquests dies dues o tres vegades. Aleshores, les dones i els nens i els mutilats i gent gran poden passar i aleshores els republicans es queden tancats a la frontera perquè no, el govern francès no els deixen passar fins al cap del 5 i 6 de febrer, que llavors obre la frontera, perquè veuen que se'ls està acumulant molta gent a la frontera i alguna cosa hauran de fer perquè el partús o l'évolo comencen a estar realment desbordats.
0: Això es notarà sobretot amb la manca d'infraestructures adequades per acollir aquell volum tan gran de persones. Però tampoc es pot dir que l'estat francès no sabés que hauria d'acollir-los. De fet, el novembre del

0: perquè van dir la majoria de gent tornarà i no tindrem tants problemes, però no, no només no tornen, tornen molts, però vull dir, no tornen tants com es pensaven, i després esclata la guerra, fet que també impedeix que torni més gent de la que hagués tornat, segurament.
1: S'improvisen aquests camps. I el cas més paradigmàtic, que és el d'Argelers, el que es va fer és enviar-los cap allà, posar una tanca sota la sorra i allà tancats. Per mi, modestament, l'objectiu del govern francès, ubicant aquests espanyols i aquestes espanyoles en condicions tan lamentables, no és altre que oferir-li pitjors condicions que les que podrien tenir Espanya.
2: De fet, les condicions inhumanes en què vivien les persones que s'havien refugiat a França, fugint de la guerra i la repressió, tenen un reflex en els nostres dies. Les imatges que veiem avui dia, on milers de persones fugen de conflictes bèl·lics i malviuen en camps de refugiats, només tenen una diferència amb l'exili del 36. Ara les veiem en directe i en color. Els camps no eren més que barraques o tendes de campanya a la vora de la platja, encerclades per un tancat d'espines i vigilades constantment per militars o policia francesa. No hi havia instal·lacions sanitàries, sanejament ni comoditats de cap mena. Les racions escassejaven i el fred i el vent del litoral assetjaven constantment els refugiats i refugiades. En aquells primers mesos, fins i tot, hi havia una absoluta privació de la llibertat.
3: Defenso i defensaré sempre que a França van haver camps de concentració. Una xarxa totalment articulada entre ella. No hi va haver una voluntat d'exterminar. No hi va haver una voluntat d'acabar amb una part de població pel motiu que fos. Sí que hi havia gent que moria al camp, evidentment, per aquestes condicions. El que passa és que jo sempre diré que eren camps de concentració pel fet de concentrar una població en un territori concret i tenir-los privats de llibertat, perquè unes filferrades no els deixaven sortir.
2: L'opinió pública respecte dels refugiats no va ser sempre positiva. Precisament la Sallent, estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat, té una pregunta al respecte.
4: Quina va ser la rebuda dels exiliats a França?
0: L'opinió pública, doncs, bueno, no deixa de ser marginadora d'aquest fenomen de població desvalguda, de mutilats de guerra, de ferits, de ferides, de gent sense recursos. D'alguna manera és, bueno, és una humiliació.
3: Normalment la reacció i la sensació era de xenofòbia total contra l'espanyol, el català, el republicà que arribava a França. O sigui, això era clar. Bueno, hi ha un testimoni que és molt clar, que per exemple quan entraven en el poble d'Agde, bueno, quan la corrua d'homes arribaven al poble per ser traslladats cap al camp, la gent del poble els mirava i tancava les finestres, com dient, jo no sé qui són, no sé d'on venen, bueno, s'ho podien imaginar, però jo tanco les finestres. Inclús molta gent els insultava, dient-los bruts, dient-los porcs, rojos era un insult bastant generalitzat. I poca gent s'atensava al camp a portar-los menjar. Alguna gent hi havia, eh?

0: Durant els primers mesos de l'exili, moltes famílies viuran separades, sovint sense saber res dels seus éssers estimats. Entitats com la Creu Roja Internacional es farà càrrec de bona part dels refugiats, oferint aliment i ajut sanitari, però en un primer moment tot serà insuficient. Però els llocs d'acollida estaven saturats i el govern francès va decidir repatriar de forma forçosa algunes de les dones i criatures acollides al país.
1: Hi ha convois, tant en camions com en trens, tant per Irun com per aquí la Jonquera, que hi ha repatriacions forçoses, sobretot de dones i nens, des de centres que estan més al nord. Per què? Perquè l'acumulació en aquests centres no pot ser permanent i en un primer moment el govern franquista diu no, portem més republicans que els vull jutjar i els vull internar aquí, ja no en camps de concentració sinó en presons. Però clar, com que les presons dins Espanya es van saturar de seguida i estaven triplicat o quadriplicat o quintuplicat la seva capacitat, doncs va dir no, he de parar aquestes repatricions forçoses. Però hi va haver repatricions forçoses en convois, no cap als camps nazis, cap a Espanya també. I aquestes dones, moltes d'elles que van ser repatriades, si tenien responsabilitats polítiques, gent del SUC,

0: gent anarquista, com he dit, de la CDT, etcètera, etcètera, Esquerra Republicana també, bueno, altres partits democràtics, no? Ens van fotre a la presó, durant molts anys algunes,
1: A més, el govern espanyol, ara ja sota domini franquista, havia engegat tota una màquina repressiva que havia deixat el país molt mancada de mà d'obra. És per això que les autoritats franquistes prometen un perdó a tots aquells refugiats que no tinguessin delictes de sang, és a dir, que no haguessin matat ningú durant la guerra. El govern francès no podia ni volia fer-se càrrec d'aquells republicans i van fer d'altaveus de la propaganda franquista com una oportunitat de repatriar espanyols i reduir l'impacte de l'exili.
2: Totes aquelles persones que tornen a l'Espanya franquista, després de que des de les autoritats franquistes es promocionés la idea de que tot aquell que no tingués delictes de sang no havia de patir per la seva seguretat, doncs aproximadament dues terceres parts d'aquest contingent va tornar a l'Espanya franquista. Perquè, evidentment, si l'opció és quedar-te en un camp d'internament a França morint-te de gana o de fred o de qualsevol enfermetat, doncs mira, torno a casa meva i esperem que les autoritats franquistes doncs no em reprimeixin. I hi ha qui es va trobar amb la repressió i hi ha qui no. La justícia de l'època franquista, la primera època, era una cosa totalment arbitrària, una cosa amb la qual les teves relacions personals et podien salvar o la vida o treure-te-la.
3: Travessem els miralls de memòria per comprendre el neguit de les persones que esperaven notícies de les seves famílies a banda i banda de la frontera, tant de qui patia les conseqüències d'haver marxat com de qui les patia per haver-se quedat al territori espanyol.
4: Estimada Laura, després de molts quilòmetres, gent que s'ha acabat enrere, camins amb complicacions i muntanyes d'armes que havíem de deixar un cop creuada la frontera, ja hem arribat a França. Ens hem trobat amb una situació diferent de la que pensàvem que seria. Per sort estava amb l'Oriol. Si no hagués estat amb algú a la família, tot hauria estat diferent. Tampoc et diré que tot és horrible. Amb els companys del camí ens ajudem com mai. Utilitzen una mena de distribució pels espanyols que arribem. Si no recordo malament, l'Oriol està als banys d'Arlés. Jo estic als Arlés Surmer. Són espais per refugiats. Estem una mica controlats per la policia, però ens donen algunes coses per passar el dia a dia. No sé com van les coses a casa. Espero que tots estigueu aguantant de la millor manera possible. No som una família acostumada a permetre's luxes, però m'agradaria demanar-vos mantes o abrics. Qualsevol cosa per passar l'hivern. Aquí fa bastant fred. Han mort dues dones. Ja eren grans. De totes maneres, m'anirien bastant bé algunes mantes. Sisplau. M'han explicat que les dones embarassades se les emporten. I quan ja tenen el fill, tornen unes setmanes més tard. No tenia pensat ser una mare jove, però potser és una bona idea. Una bona relació amb els guardes fa que et donin més menjar i que tinguis més privilegis. Potser a l'estar embarassada tot anirà millor. M'agradaria saber què n'opines davant aquesta idea. Realment espero que a casa tot vagi bé, que el pare i la mare estiguin en la millor situació possible i que tu i el Jaume estigueu lluitant com sempre ho heu fet. Quan tinguis un moment, explica-m'ho tot. Us trobo molt a faltar. Amb amor i enyorança, Lluïsa.
5: Siguiendo el símbolo y ejemplo de nuestro caudillo, la unidad de los españoles y su disciplina es base de nuestro renacimiento.
4: Estimada Lluïsa, me n'alegro que hàgiu arribat a França després de tants dies de camí, però se'm trenca el cor només de pensar que l'Oriol i tu no esteu junts. Amb les paraules que utilitzes, ja es pot intuir que no estàs en la situació idíl·lica que esperava. Tot i així, pensa que ja estàs. El patiment del camí en la neu i el fred de febrer ja ha acabat. No puc decidir per tu. Has de decidir si et vols quedar embarassada o no. Potser les condicions no són les millors per passar per aquest procés, però si creus que rebes un millor tracte, endavant. A casa les coses són complicades, també. El feixisme cada cop s'instal·la amb més abundància i és difícil formar part de la resistència. El Jaume està ferit, però a poc a poc es recupera, tot i que l'esperança no és la nostra gran companya. Igualment, et mantindré el dia. Ara et necessito més que mai. Els pares estan com jo. El pare ha perdut pes i la mare no es troba gaire bé. Però suposo que és normal. La situació no ajuda a la salut. Ara comento la teva situació a casa. Farem tot el possible per ajudar-te. No em deixis d'enviar cartes, si us plau. En aquests moments són de les poques coses que em donen felicitat. Amb molt d'amor, Laura.

0: Amb la repatriació de centenars de milers d'espanyols, l'exili va canviar. El govern francès va relaxar algunes de les mesures restrictives contra els republicans i fins i tot va començar a aplicar-se una política de reagrupament familiar que alleugerirà el dolor de moltes persones. Homes i dones en edat de treballar sobreviuran buscant feines de tota mena. Aquells que encara viuen dins de camps de refugiats trobaran l'oportunitat de sortir-ne quan se'ls ofereixin feines a batallons de treball o a la legió estrangera, uns jocs on les condicions eren extremadament dures.
1: Venien això d'una guerra, havien fet tota la retirada i portaven molts mesos a un camp de concentració, o a dos. O sigui, havien passat primer per Argelès o el Barcagès i després els havien portat a un altre, una mica més acondicionat, però no deixava de ser un camp. I aleshores, quan els hi van donar l'oportunitat de sortir a treballar amb les companyies de treballadors estrangers o amb la legió, principalment veien l'oportunitat de sortir del camp. Molts d'ells després diuen, hagués preferit no sortir, perquè la vida fent carreteres o reconstruint ponts o camins era molt dura i els enviaven a llocs que on feia un fred que pelava i no estaven gens preparats i molts d'ells deuen, ostres, m'hagués quedat a Agde en el meu barracó amb els meus companys.
0: No hem d'oblidar que l'exili republicà es dona en una època de tensions polítiques a Europa. França i Anglaterra s'oposen a nazis i feixistes. De fet, alguns dels exiliats que van treballar a aquestes companyies de treballadors estrangers acabaran sent presoners dels nazis i seran deportats a camps de concentració com el de Mauthausen. D'això en parlarem més endavant, en un altre capítol de Miralls de Memòria. Però l'exili no va ser igual per tothom. Va haver-hi persones que van marxar de Catalunya al final de la guerra i van poder esquivar part del sofriment que comportaven els camps de concentració o la desconfiança social del país que els acollia. Parlem de persones que van tenir l'oportunitat de marxar lluny de França, sobretot a Xile i Mèxic, on van viure un exili diferent. Casos com el de Pablo Neruda a bord del vaixell Winnipeg són icònics, però la realitat és que el nombre de refugiats que van marxar a Llatinoamèrica o altres indrets com Rússia o Algèria és molt menor que els que van quedar-se a França o van tornar a Espanya.
2: La reimmigració o el reexili a Mèxic o a altres llocs és selectiva. Els vaixells hi caben tanta gent, i inclús no, el famós Winnipeg de Pablo Neruda que va a Xile. Hi caben tanta gent i poden fer aquest viatge i desgraciadament s'acaba la comèdia. Hi ha una política que intenta ser sistemàtica, d'ajudar la gent, de salvar més gent i de reimmigrar-la, però és molt més selectiva. Llavors, per això l'exili és més qualitatiu, també a nivell, diguéssim, de mà d'obra qualificada, d'intel·lectuals, i després per això, per exemple, a Mèxic i a Xile, doncs, molts d'aquests exiliats republicans acaben tenint altes responsabilitats i sent personatges notables allà al país d'acollida.
0: Escoltem ara la pregunta que fa l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat.
3: Com s'ho feien els exiliats per pagar-se el viatge a Mèxic?
4: Tenim una mica de tot, és a dir, les persones que tinguessin, diguem, possibilitats o recursos, no?, que parlem d'aquest exili una mica més enllà de la massa, doncs segurament tindrien els seus propis recursos, però dèiem abans, no?, d'organitzacions assistencials o del propi govern, que podia tenir, evidentment, els seus recursos per donar suport a alguna persona exiliada, organitzacions com el JARE o com el CEPE, que eren organitzacions vinculades al Partit Socialista o al Partit Comunista, no?, que donaven suport a aquestes persones, doncs era la manera de poder trobar recursos. Però al final suposo que no era una qüestió monetària, sinó una qüestió estructural i logística, perquè segurament hi hauria gent amb diners que no tenia la possibilitat, saps? No era tant una qüestió de recursos monetaris, jo ho entenc, sinó una qüestió de tenir l'oportunitat.
0: L'exili a França va ser també l'única manera que va tenir el govern català de mantenir viva la Generalitat després de la victòria franquista. El president Lluís Companys havia destinat els últims esforços i recursos del govern per salvaguardar el patrimoni artístic i cultural català i per facilitar la fugida d'intel·lectuals polítics cap a l'exili. Aquelles figures no van passar les mateixes penúries que la resta de republicans.
2: Hi ha un cert privilegi. El fet de mantenir aquest càrrec més o menys no se'ls hi va prohibir, no se'ls va deixar de pagar una certa indemnització, un cert sou que els refugiats de base i soldats no, rasos, per dir-ho d'alguna manera, no van tenir. Això no vol dir que molts dels càrrecs de la República no ho passessin també molt malament. Són els primers que estan a la llista negra.
0: De fet, amb l'esclat de la Segona Guerra Mundial i l'arribada dels nazis a França, els serveis secrets alemanys, la Gestapo, va detenir Companys a petició del govern franquista. El 15 d'octubre de 1940 serà afusellat a Montjuïc pel règim de Franco. L'exili s'allargarà molts anys, fins i tot després de la Segona Guerra Mundial. De fet, moltes famílies no tornaran a Espanya fins la mort del dictador, l'any 1975, gairebé 40 anys després que els republicans marxessin a l'exili. Però altres no tornaran mai i criaran les seves famílies als països d'acollida.
5: El temps passa i sembla que l'oblit faci de les seves, però hi ha fets que mai no s'esborraran i que quedaran a la memòria de tots aquells que ara callen els seus records.
6: Iaia, vols jugar amb mi?
7: A què vols jugar, carinyo? Ja estic gran, per depèn de què.
6: Jo... Tu què feies a la meva edat?
7: Vaig viatjar molt quan era petita. Amb els pares i els germans i molta més gent.
6: Uala, que guai! I on vas anar?
7: Mira, jo vaig néixer aquí, a Catalunya, però quan tenia la teva edat vaig emigrar a França.
6: I què vas veure allà? Va ser com el viatge que vam fer l'any passat, amb el papa i la mama?
7: No ben bé. Més aviat va ser fred. No teníem molt menjar ni mantes i era hivern. Però vam sobreviure de la millor manera possible.
6: Quan vam anar nosaltres també feia fred.
7: Ho sé, ho sé. Tu saps qui és Pablo Neruda?
6: Em sona. És un escriptor, no?
7: Sí, va ser un poeta. I la iaia i l'avi li devem la vida a aquest home.
6: Éreu amics? Us vau ajudar?
7: Bueno, algun cop vam parlar. Mira, quan estàvem a França, en Pablo Neruda va decidir que ens portaria a Xile. Llavors va portar un vaixell que va creuar molts oceans i ens va venir a buscar. Vam estar quasi un mes en el vaixell. Jo tenia 7 o 8 anys, com tu ara. Estàvem al mes d'agost i feia molta calor, però a la nit el mar refreda i va haver-hi gent que es va refredar una mica, com l'avi ara, que no es troba gaire bé. Quan estàvem allà, tampoc menjàvem molt, però més que a França. Hi havia gent que ens ensenyava el que ara t'ensenyen a tu al col·le i moltes més coses. Ballava, jugava... Va ser un mes d'aventures. Tot i que també vam passar una mica de por. No coneixíem a la gent de Xile i no sabíem si ens rebrien amb els braços oberts o no.
6: Per què no s'haurien de rebre?
7: Això ho estudiaràs al col·le quan siguis més gran. Però quan la iaia era petita, el país estava separat en dues maneres de pensar. Per això t'ho explicaré un altre dia, Paula. Vols saber què va passar quan vam arribar a Xile?
6: Sí, sí. Us van acollir bé?
7: I tant! Millor del que esperaven. Però saps què? Jo crec que la dona del Pablo Neruda el va ajudar molt a organitzar-ho tot. Un dia vaig parlar amb ella. T'hauria caigut genial. Em recorda la mama. Quan vam arribar, el poble xilè va ser molt amable. Ens van donar roba, menjar, cases... I els hi vam ensenyar els costums d'aquí, el menjar i tot el que representava qui era.
6: O sigui, que va anar bé allà?
7: Va anar molt bé. Vaig estar uns anys allà i va ser quan vaig conèixer l'avi. Uns anys després vam tornar a les nostres cases i vam tenir a la teva mare. I ara estem aquí, amb tota la família unida.
6: Que interessant. Vull que m'expliquis més. Li preguntaria també a la profe. Segur que als meus amics els encantarà la teva història.
0: L'exili republicà és una de les dures conseqüències de la victòria franquista a Espanya, però també en recorda moments actuals en què milers de persones pateixen el maltractament d'autoritats i societat quan arriben a països estrangers fugint de la guerra, la persecució política, la fam o la misèria. Segons un estudi de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, el 2023 es van registrar més de 100 milions de persones obligades a marxar de casa. Moltes d'elles, com va passar a Espanya durant la guerra contra el franquisme, fugen a altres parts del seu país. Altres, com amb l'exili republicà, marxen a altres països, on sovint són rebuts amb suspicàcies o controlats per les autoritats. També n'hi ha que moren durant la fugida, i d'altres que viuen en camps de refugiats que semblen més una presó que un espai d'ajut humanitari. Al capítol d'avui hem conversat amb l'historiador Jordi Guixé i Coromines, director de l'Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. També hem parlat amb David González, col·laborador de l'Eurom, llicenciat en Història i màster en Turisme Cultural, i amb Laia Aranyó Vega, doctora en Història Moderna i Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona, professora associada de la Universitat Oberta de Catalunya i tècnica documental a la Fundació Carles Pi i Sunyer. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
8: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
10: Educació.
11: Hola, em dic Imanol Crespo Martínez i sóc el gerent del Prat Comunicació i director del Prat Ràdio, l'emissora pública on s'enregistra el podcast El món a 150 centímetres. Aquest és el títol del podcast comunitari que elaboren infants de 12 anys amb la participació dels centres educatius de la ciutat. El projecte, impulsat per la Ràdio Pública i el Departament d'Educació de l'Ajuntament, tracta l'actualitat dels centres, però també donem visibilitat a les bones pràctiques que s'hi desenvolupen des de la mirada d'un infant. Es desenvolupa en grups de 6è de primària de les escoles de la ciutat. Consta de dues sessions formatives a l'aula en les quals es treballen els rols i els continguts diversos que calen per tirar endavant el podcast. L'experiència didàctica s'arrodoneix amb la visita als estudis del Prat Ràdio i la gravació pròpiament del podcast. En cada podcast, una escola fa de grup conductor, és a dir, és qui rep la formació a l'aula i qui enregistra el programa. No obstant, la participació en el podcast sempre és coral. Fomentem que els centres ens enviïn les informacions que considerin rellevants. Hi ha notícies d'actualitat, hi ha una entrevista a alguna personalitat destacada de l'àmbit acadèmic, hi ha projectes estratègics, recomanacions lectores, o vam participar en el projecte de la xarxa Contes Escudellats. Després de 2 anys de projecte, la valoració que fem és excel·lent. Sempre hem defensat que els mitjans de comunicació de proximitat siguin un actor rellevant de la comunitat i amb els que hem de fer xarxa. I El món a 150 centímetres és una finestra excepcional a la realitat educativa i un trampolí també d'aprenentatge increïble pels nens i nenes, en alfabetització mediàtica per començar, però també en expressió oral, en redacció i comprensió lectora, en l'ús del català, en competències també bàsiques com el treball en equip i la capacitat d'organització per tirar endavant un projecte concret com aquest. El projecte té també com a pilar estratègic l'educació i alfabetització mediàtica. En el podcast, els nens i nenes interioritzen que fer periodisme no és compartir informació a les xarxes i prou, sinó que hi ha unes maneres de fer molt concretes, amb un codi ètic que en regula, i que, per tant, el seu consum també ha de ser responsable. Milloren la capacitat d'identificar elements dels mitjans de comunicació tradicionals i també el seu esperit crític. L'educació mediàtica hauria de ser segurament troncal en l'educació de qualsevol nen i nena. I mentrestant, mentre no ho sigui, probablement les ràdios locals som les que més i millor feina estem fent en aquest sentit. La proximitat és, sens dubte, una gran aliada. Com més pròxim, més autèntic, més natural, més real.

0: És que...
1: El vol silenciós de les papallones és resultat d'una arquitectura natural extremadament sofisticada. Recobertes de milers d'escates microscòpiques, no només determinen els colors i patrons que utilitzen per camuflar-se o comunicar-se, sinó que també actuen com a elements que minimitzen la fricció i la turbulència de l'aire. Quan baten les ales, aquestes escates absorbeixen i dispersen la vibració aerodinàmica. Aquest silenci té un valor adaptatiu. Permet a les papallones apropar-se a plantes i predadors potencials sense cridar l'atenció. Dins del camp de la biomimètica, els investigadors estudien aquesta microestructuració per inspirar nous materials acústics destinats a reduir soroll en dispositius mecànics o en drons, que sovint pateixen problemes de contaminació sonora. Alguns equips d'enginyeria també analitzen com aquestes escates modulen el flux d'aire per millorar l'eficiència energètica de vol, un aspecte que podria tenir aplicacions en aerodinàmica de petita escala. A més, el comportament tèrmic de les escates, que poden dissipar o retenir la calor segons la seva orientació, obre noves vies de recerca en materials intel·ligents. La papallona, aparentment fràgil, representa així un model natural extraordinàriament avançat.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fascitis plantar l'estiu.
4: La fascitis plantar és un problema comú que sovint es deriva de l'ús de sabates inapropiades. Si experimentes dolor al taló o a la planta del peu, pot ser que estiguis patint aquesta afecció. És important escollir sabates que proporcionin un bon suport i amortiment, especialment si passes molt de temps dret o caminant. A l'estiu, hem d'intentar evitar estar molta estona amb les sabates amb sola dura o que no ofereixen suport adequat, com les famoses xancletes de dit. Recorda, cuidar els teus peus és fonamental per evitar lesions i dolor a llarg termini.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Us heu trobat mai que quan us aixequeu al dematí les primeres passes són doloroses o que us fa mal el peu o de més? Bé, doncs això pot ser una fascitis plantar, que és una lesió que tenim en el peu, que és una inflamació de la fàscia que ens recobreix el múscul. Ara que ve l'estiu, ens recomanen molt no portar xancletes de dit. Des de Físio us recomanem portar sabates que vagin lligades al peu, que ens acompanyi les nostres passes, inclús si poden tenir una mica de taló, ens ajudaran una mica. Un primer tractament que podríem fer des de casa, perquè no anés a més, podria ser un estirament de la planta del peu, estiraments del bessó, amb una pilota fer un automassatge a la planta, per així tenir controlada aquest dolor i que no ens vagi a més. En el cas que anés a més, ja hauríem de visitar el nostre metge, el nostre doctor, o anar directament a les instal·lacions del CAP.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria de eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb retencions habituals, sobretot als voltants i accessos de Barcelona, però també destacant...

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
2: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelladral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'un 1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
1: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només dues setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

M'estressa, què teniu per menjar? M'estressa, què teniu per beure? En tenim capons en llardet i alguna perdiu rostida. Senyora, no sé si ho sabeu, que corren gent de mala vida. Per mi ben han corregut, m'han robat tot el que tenia. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Aquell lladre d'en Serrallonga, mal llamp, li partís la vida. Mestressa, compteu, compteu, que pagar el gasto jo em voldria. Vostre gasto val 10 rals, més o menys una lliure. Poseu la lliure dels perduts, aquesta, i les 700 de l'altre dia. Que jo sóc en Serrallonga,

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Clavé de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta dels food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida, seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis o no la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de vents, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no? Ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Garcix.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al Veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn. Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Kazum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al Veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es collen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet, i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes, i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós, perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final, nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap...
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar, perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però, quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
1: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.

0: Les matemàtiques han encès totes les alarmes a la selectivitat catalana perquè aquest any la nota mitjana de la branca científica ha caigut fins al 4,18, gairebé 2 punts menys que l'any anterior, quan va ser de 6,12. És la qualificació més baixa registrada en aquesta matèria en una dècada. Tot i això, el percentatge global d'aprovats a l'ESPAU s'ha mantingut molt alt, per sobre del 95%, fet que indica que el problema específic de l'examen de matemàtiques i no dels resultats generals. La comunitat educativa apunta diverses causes. Per exemple, d'una banda, molts professors consideren que la prova no era necessàriament difícil, però sí excessivament llarga. Segons docents consultats, nombrosos estudiants no van tenir temps material per completar l'examen i alguns van sortir-ne amb una sensació clara d'impotència. Però el debat va molt més enllà de la sola prova, perquè experts i professors recorden que Catalunya arrossega des de fa anys dificultats en l'aprenentatge de les matemàtiques, una tendència que ja havien evidenciat els informes internacionals. I també assenyalen que els nous currículums han reduït hores lectives de matemàtiques mentre incorporaven nous continguts i una combinació que podria haver dificultat aquesta preparació de l'alumnat. La pregunta, doncs, és si estem davant d'un examen mal dimensionat o d'un problema més profund del sistema educatiu. Probablement hi ha una part de veritat en totes dues explicacions, però el que sembla evident és que una davallada tan pronunciada obliga a revisar tant el disseny de les proves com també els recursos dedicats a l'ensenyament específic de matemàtiques, perquè darrere de cada estadística també hi ha milers d'estudiants que juguen al seu futur acadèmic. És dijous 25 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega, i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. Ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el meteoròleg i coordinador de l'Observatori de Vic, Manel Dot, sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut a la comarca d'Osona, i també parlarem sobre les prediccions per aquest estiu. I després, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu entrevista Marc Codony, ballarí, coreògraf i professor de dansa, i també director de la companyia Danses Urbanes del Moianès, Nomads Dance Fam. Amb les 10 tocades serà el tot endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori, i avui a la Foglent l'Enric Rubió parlarà sobre la pagesia ecològica. A 10:45 parlarem i comentarem les piolades més destacades del dia, i després acabarem el programa, com sempre, parlant sobre pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que fem posant-nos al dia. Al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Les proximitats de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant gairebé 7 hores. Laia de Déu, una codinenca.
2: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat, tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
3: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a 1:45 del migdia, aproximadament. S'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada, doncs, cap a la carena, que ens ha obligat, doncs, fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans, doncs, per contenir l'avanç, i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada, doncs, se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
2: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és l'alcalde de Sant Quirze Safaja.
4: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció, i el fet de que hi hagués, bueno, el confinament, això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
2: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping Lilla. I segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
4: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
2: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat. Tot i això, els bombers van haver de fer una última intervenció, aquest cop a Sant Feliu, al principi del carrer Castanyers, on hi va haver un petit incendi, ja que va començar a cremar un xiprés. Encara es desconeixen les causes, però va quedar controlat a mitjanit.
0: L'esperada variant de Sant Miquel de Balenyà ja està en marxa. La consellera Sílvia Paneque va visitar l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu Jiménez, del nou FM.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per a construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
5: És una obsessió que tenim des del govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà a una nova rotonda que estan acabant de construir la Diputació de Barcelona just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Ceba un cop passat al nucli de Sant Miquel de Balenyà. També es farà un accés a la via pel carrer Torrellebreta, amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Ceba, Pol Barnils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, Inés Puigneró, en fan èmfasi.
6: La variant de Sant Miquel de Balenyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
7: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: El projecte també preveu l'enjardiniment del voltant de l'escola i la renaturalització de l'entorn de la muntanyeta al llarg del camp de futbol com a mesura ambiental compensatòria. Així mateix, inclou millores a la travessera actual pel que fa a la senyalització, els passos de vianant i el ferm. Es va posar en valor el temps que es porta treballant en l'actuació i a la resta de municipis que afectarà.
5: Que després de 40 anys d'actes municipals, avui puguem estar tots aquí dient, ara sí que sí, aquesta variant serà una realitat, la veritat que us he de dir que em plau especialment fer-ho en aquestes comarques.
6: Amb convicció, aquest resultat representarà un després per Sant Miquel de Balenyà, pel conjunt del municipi de Ceba i també per les poblacions veïnes, Tona, Tardell, Viladrau, El Brull, i sobretot també per tots els visitants que accedeixen a Ceba i que se'n van cap al Parc Natural del Montseny.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: La setmana passada, una veïna del municipi trobava el cos sense vida d'un animal abandonat dins d'un sac a la cantonada de l'Aviació Catalana de Cardedeu. I després d'un gran ressò per xarxes socials, s'ha pogut aclarir a quin animal pertanyia i fer la pertinent denúncia. Enric Rubia, Ràdio Televisió de Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que des de l'entitat de voluntaris Batec feien un missatge per les xarxes socials per poder esclarir els fets. Un cop retirat i examinat el cos, es va determinar que es tractava del cos d'un cabrit de poques setmanes d'edat. Escoltem a Sandra Grífols, voluntària de Batec Cardedeu.
9: A ulls de Batec, tan important és per nosaltres un gos com un cabrit, i també hi ha una il·legalitat a nivell de benestar animal, però també a nivell de salut pública, perquè és un perill el cadàver d'un animal. Aquí, a plena natura, ve un altre animal, menja restes, un gat, un gos, i aquí es podria, no sabem ben bé per què va morir, podria ser un virus, podria ser mort violenta, ho desconeixem de moment, perquè hi ha la investigació, però clar, és intolerable que passi això.
8: La tasca principal de Batec és la sensibilització i la conscienciació ciutadana sobre la tinença responsable d'animals. Per això alerten que amb l'arribada de l'estiu augmenten els casos de l'abandonament.
10: qualsevol animal que tingui, però encara que sigui un ocell, doncs s'ha de fer càrrec, i si ell no pot perquè se'n va uns dies, doncs, bueno, doncs preguntar a algun familiar, a algun amic, alguna residència que n'hi ha per deixar els animalons, no?, abans que abandonar-lo, vull dir, perquè encara que hi ha gent que pensa que no, ells també tenen sentiments i ho passen malament.
8: Coincidint amb la passada revetlla de Sant Joan i els dies residuals que ara vindran de tirar de petards, des de Batec demanen extremar les precaucions amb aquests i respectar les necessitats dels animals.
0: I el Partit Popular ha presentat una 25a d'esmenes als pressupostos de la Generalitat referents a la comarca d'Osona, Andreu.
1: Són propostes, segons el grup, orientades a millorar la vida dels veïns i veïnes de la comarca, com la millora de l'escola de Sínia, el desdoblament de la C-37, la variant de Roda de Ter i la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Manlleu, enfocades en infraestructures, habitatge i seguretat, com la construcció del Palau de Justícia de Vic. Ho van explicar dilluns el diputat Pau Ferran i el portaveu Juan Fernández, acompanyats dels representants del partit a Manlleu, Javier Alcalde. Aquest va confirmar la candidatura a Manlleu, una de les 8 que presentaran per a les properes eleccions a Osona. També n'han confirmat a Vic, Torelló, Tona i Taradell.
0: I acaba les obres d'asfaltatge de la rotonda del Castelldral de Ripoll. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
11: L'asfalt de la ronda de Castelldral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
12: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelldral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'un 1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació, doncs, de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions, i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
11: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només 2 setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.
0: Aquest passat dissabte el col·lectiu va aconseguir reunir totes les generacions que han passat per l'entitat en els seus 20 anys d'història. Va ser una festa de germanor a Can Buixó que més tard es va obrir a tot el públic, Laia.
2: En total, unes 60 persones van participar d'un dinar on van coincidir membres de les 6 etapes que ha tingut el col·lectiu d'aquí Sant Feliu de Codines des de la seva fundació. Precisament, un dels moments més emotius va ser el retrobament. L'actual presidenta del col·lectiu, l'Anna de Riquer, destaca el valor d'aquest moment.
13: Jo penso que va estar molt bé, també al final, perquè al venir com a mínim algun representant de cada generació, vam poder fer, bueno, vam bufar les espelmes, doncs, tots els presidents de cada generació, que també va ser guai. Cadascú va fer, doncs, un discurs, va parlar la Gemma, va parlar la Caral Sanz, la Marta Vilardell, que va ser la presidenta del Pebre Encesa, que és la generació anterior a la nostra. Uh-huh. Vaig parlar jo com a presidenta del col·lectiu Full Flama d'aquesta generació. Va parlar el Bogunyà, el Miquel Bogunyà.
2: Després de bufar les espelmes, la celebració es va obrir a tot el poble. Una festa que va tenir un tancament curiós. Es van quedar sense llum abans d'hora. Tot i les anècdotes, el 20è aniversari ha servit també per reivindicar la feina que fan els joves de l'associació.
13: Penso que també s'ha de valorar una mica la feina que fem i la feina que ha fet absolutament tothom des dels inicis del col·lectiu. Perquè al final organitzes tu la festa, la muntes tu, la desmuntes tu, que està molt bé venir a consumir, però hi ha molta feina darrere i penso que a vegades queda una mica també invisibilitzada.
2: Una feina que dues dècades, que 20 anys després, continua sent el motor de la festa i de la cohesió juvenil a Sant Feliu.
0: I dissabte el mestre xocolater Quim Capdevila va ser homenatjat amb un tas de la mà d'altres professionals del sector i enmig de la seva col·lecció d'art, una mostra que la família ha cedit perquè sigui exposada al Centre Cívic Joan Triadú de Vic. Andreu.
1: El mestre xocolater i activista polític i cultural Quim Capdevila va ser homenatjat dissabte el dia que hauria fet 90 anys. Va ser amb xocolata i ara al Centre Cívic Joan Triadú, espai que exhibeix la seva col·lecció de pintura i escultura. Tot plegat de la mà de dos mestres artesans que el van conèixer i han continuat la seva passió pel cacau. Són Ramon Morató i Raül Segarra. Aquest segon va recordar Capdevila reproduint unes xocolates amb cacaus de Sant Tomé i Tanzània, simulant un repàs per la vida del mestre xocolater.
14: A part de que nosaltres estiguem visitant una plantació la Tenquim, que anys i anys enrere sempre parlava de Cuba i de les plantacions de Cuba I llavors jo crec que es va impregnar de la seva manera de fer, de la seva filosofia. I és com un veí, és com una mena de, digue-li com a fil conductor, no? El cacau, i acabem fent una bona xocolata.
1: I en el cas de Morató, va oferir un tast de tres bombons diferents que van servir per explicar històries i anècdotes viscudes amb Capdevila.
15: El primer bombó és un bombó que el Quim no el va provar. És un bombó que jo he fet molt recentment, que és un bombó amb oli d'oliva, cítrics i tota una barreja amb flor de taronger, una cosa molt mediterrània. El segon és el Quim més llaminer. I aquest és un bombó de pecana, de pecana, fruit sec, amb caramel i sal. I el tercer és un bombó que és més tròpic. El Quim va tenir una relació molt directa amb el Carib, amb Cuba, amb els països latinoamericans, i ha volgut també fer un bombó que lligués una miqueta això, no? Amb guaiava, amb fruit de la passió, amb bitter angostura i una xocolata Santo Domingo.
1: Paral·lelament, sota les voltes del centre cívic, aquests dies s'exposa la col·lecció d'art que la família de Quim Capdevila ha cedit en el marc dels actes de la Universitat d'Estiu. És una mostra extensa d'obres d'artistes i de renom i d'altres pròpies. Sentim a la seva directora, Montse Simón.
16: Ens va sorprendre la varietat, la qualitat i la diversitat d'obra, perquè té molts artistes bons, destacats, té obra seva, tenia escultura d'aquesta exposició, que es pot veure també que hi ha obra que havia fet ell mateix.
1: Així, el record i el llegat de Quim Capdevila es mantenen una mica més vius.
0: I Cardedeu ha donat el tret de sortida de les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona de maternatges dissidents. Enric.
8: Així és, Ona. De fet, l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori a Cardedeu ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, Maternatges i Masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
17: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fan molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
8: La trobada ha servit per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons els participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
17: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància, adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no, és una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
8: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa el focus en la diversitat de cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores, de fet, expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en les xarxes socials i col·lectius que davant. La taula rodona és la primera de les activitats programades a Cardedeu al voltant del 28J. La programació continuarà durant les properes setmanes amb noves propostes de sensibilització i cultura.
0: I entrem en els esports perquè el Club Tenis Vic va celebrar la festa de final de temporada amb una jornada en què el seu plat fort va ser el torneig social de tenis autobigatana, que va participar 100 socis que van competir per ser el millor jugador del club de la seva categoria, Andreu.
1: Un centenar de socis i sòcies del Club Tenis Vic van participar en una nova edició del torneig social de l'entitat. El torneig es va dividir en diferents grups de 4 categories, agrupant 8 jugadors de 8 en 8, tant en aquells que juguen habitualment a tenis com els que fa poc que practiquen aquest esport. Dividir-los en categories fa que cada un competeixi per ser el millor de la categoria amb jugadors del seu mateix nivell. Miqui Moreno és el director tècnic del torneig.
18: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus, però potser la part social i recreativa, precisament en l'esport del tenis, estava quedant una mica relegada i manca de formats, doncs, que siguin una experiència, no? Que el tennis es deixi també de veure com un esport elitista, que només juguen aquells que tenen un domini tècnic alt i...
1: Un torneig que compta amb el suport de l'Autobigatana i que conjuntament ha desenvolupat el torneig social. Sentim el responsable de l'empresa, Gepi Serrabassa.
19: Autobigatana estem sempre molt a favor d'anar de la mà amb l'esport, amb la cohesió, amb la comunitat i un torneig com el que hem fet aquest any, el social, que és el soci el que l'ha de jugar, doncs ja hi ha hagut una participació brutal. Hem canviat tot el format, que han dissenyat un format espectacular i crec que la gent ho està gaudint.
1: Des del club consideren que amb aquest tipus d'accions poden impulsar un canvi en el model recreatiu del tennis.
18: El que hem volgut fer és agafar aquesta força que històricament tenia aquest tipus de tornejos i repensar-la perquè a dia d'avui ja sí que hi ha molta oferta competitiva de diferents tipus.
1: Amb aquesta festa es posa a punt final a una temporada en què tenen a l'horitzó que en properes edicions al torneig social hi hagi més categories femenines.
0: I neix el trofeu Ripollès, que agafarà el testimoni del Cabina a Ripoll i començarà mitjans de juliol, Isaac.
11: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'Escola de Futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el Bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
20: Un torneig, cal recordar, que des del 2017 és de l'Escola de Futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
11: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
21: Des de l'Escola de Futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
11: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veteran, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
22: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
23: Benvinguts, bon dia a la informació meteorològica. Continua aquesta importantíssima onada de calor. Tenim unes temperatures bastant més altes del que tocaria. Portem ja uns 4 dies que superen els 40 graus en algunes zones de Catalunya. Per tant, no falta dir que les temperatures són molt altes i que la situació és de plena onada de calor, onada de calor de primera categoria. Tenim també una mica d'inestabilitat a les tardes cap a la zona del Pirineu. però molt poca cosa, a més, molt concentrada en aquella zona. Però les tempestes no acaben de ser tampoc molt fortes ni molt intenses ni extenses. No es paguen cap a l'interior, cap al peritoral, de moment, això de moment, perquè s'està acumulant molta energia i en algun moment o altre les tempestes seran molt importants. Però de moment no, de moment avui serà un dia també molt tranquil, bastant semblant els últims dies, no tindrem grans novetats. La temperatura mínima podria baixar una mica, un grau o dos, una mica de respir hem tingut aquesta nit, i durant el dia d'avui molt de sol, cap novetat, i les temperatures poder baixaran un o dos graus, baixaran una mica les temperatures màximes durant el dia d'avui, moltes al voltant dels 33, 34 graus a tot estirar. No seran com els últims dies, pròxims als 40 graus, però bueno, farà calor, farà calor durant els pròxims dies i també el dia d'avui. A la tarda, creixement d'algunes nuvolades, més inofensives que els últims dies, i no es preveuen precipitacions aquesta tarda. Com vol, algun xàfec aïllat al zona del Pirineu, si és que li va caure, que no és del tot probable que caigui. I això és tot. A disfrutar del dia d'avui, a disfrutar encara d'aquesta calor intensa que estem tenint aquests dies finals del mes de juny. Moltes gràcies. Adéu.
22: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres, a partir de 9:45, parlarem amb en Manel Dot per parlar sobre aquesta onada de calor que s'ha viscut, i després la Laia parlarà amb en Marc Codony, ballarí i coreògraf del Moianès. 3 minuts i tornem. Fins demà.

0: veu de Sant Joan, 107.4 FM.
1: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí, anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, bona.
2: Som dijous, per tant, començarem a repassar les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia.
3: Que avui La Vanguardia, doncs, fa referència a hi va haver, encara que a Catalunya fos festa, ahir va haver-hi debat al Congrés, on evidentment es va parlar del cas Koldo, també dels casos de corrupció que esquitxen el Partit Socialista, i el que llegim és: Sánchez avisa que no rendirà i Feijo augura que serà imputat. El president relativitza l'allau dels casos judicials i adverteix que el PP és la corrupció sistemàtica. El cap de l'oposició l'acusa de ser el nexe corruptor i insta els aliats a apartar-se'n. Esquerra i el PNB critiquen sense trencar i Junts demana sense èxit que el cap de l'executiu triï relleu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, evidentment, els dos protagonistes de la jornada d'ahir, el president espanyol, Pedro Sánchez, i Alberto Núñez Feijóo, el cap de l'oposició, durant aquest debat al Congrés.
2: I mencionar també una cosa que, tot i que els diaris ara no sortirà a les portades, però també mencionada que aquesta matinada a Venezuela s'ha produït
3: dos terratrèmols
2: que de moment es compten 32 morts i 700 ferits, tot i que òbviament les xifres pujaran. El primer terratrèmol ha estat de 7,2 i ha estat a les 6 de la tarda d'allà. I llavors, 39 segons després, encara hi ha hagut un segon de 7,5. Per tant,
3: és probable que demà les portades dels diaris
2: es parli sobre el terratrèmol i també, doncs, ens actualitzaran sobre com està la situació allà. Andreu, seguim ara per la portada del diari Ara.
3: Que igual, no marxem del Congrés. Sánchez respon a la sentència Ábalos amb atacs a Feijóo, titular. El president espanyol acusa el líder del PP de no fer res amb els casos que esquitxen el seu partit. Junts reclama al cap de l'executiu que s'aparti perquè la majoria de la investidura triï un altre president. I la imatge, doncs, es veu ahir durant aquesta sessió parlamentària, Pedro Sánchez responent a Alberto Núñez Feijóo dirigint-se cap a ell.
2: Seguim, Andreu, per al periòdico.
3: Que avui obre el diari amb Sánchez evita donar explicacions i amplia la bretxa amb els seus socis. Nega que hi hagi corrupció generalitzada al PSOE, entre altres retrets dels seus aliats. Feijóo li exigeix eleccions i l'acusa del nexe corruptor per la sentència d'Ábalos. I pel que fa a la imatge destacada, doncs, obríem avui l'informatiu parlant sobre aquest incendi a Sant Quirze Safaja. És la imatge que ens porta en portada avui al periòdico, on es veu un equip un helicòpter dels bombers, doncs, intentant evitar que anés a més aquest incendi. I bé, el que llegim és: les morts per calor a Barcelona pugen un 57%. I bé, en referència a l'incendi

0: parlamentaris intercanvien durs retrets, Junts proposa que dimiteixi i que el PSOE presenti un altre candidat per rellevar-lo. Mm-hmm. I la imatge es veu a Pedro Sánchez intervenint ahir al Congrés.
1: Mm-hmm. Seguim per El Mundo, Andreu.
0: El Mundo, que avui evidentment obre també la portada fent referència a la jornada d'ahir del Congrés. L'agenda de Zapatero retrata el seu poder com un comissionista internacional. La UDEF descobreix que va cobrar 200.000 euros amb un contracte simulat per gestions amb el president de Bolívia. L'expresident feia viatges exprés a la República Dominicana i preguntava a Gerto per als diners de forma constant. Va assumir la negociació amb Puigdemont i a Suïssa i reportava a Cerdán i Bolaños i en reunions a la Moncloa. I la imatge, doncs, és Pedro Sánchez, el protagonista de la jornada d'ahir, doncs, on es veu Pedro Sánchez durant la seva intervenció, una imatge molt, molt explicativa, on se'l veu, i amb el dit alçat, doncs, segurament fent referència que el PP no li ha de donar lliçons en casos de corrupció al PSOE, que és la línia i el discurs que ha mantingut des de que han esquitxat tants casos al Partit Socialista.
1: Doncs, Andreu, seguim per la portada de La Razón, perquè és una imatge prou significativa,
0: sí,
1: amb molt simbolisme.
0: Dóna la sensació que Pedro Sánchez estigui demanant perdó, cosa que no va passar, i l'altre és Alberto Núñez Feijóo,
1: que l'està exigint
0: una imatge com d'atac, fent referència al que ha passat aquestes últimes setmanes amb la publicació de tots aquests presumptes casos de corrupció. I el titular que llegim, fent referència als casos de corrupció que hi ha hagut al PSOE, la UDEF destapa la connexió boliviana de Zapatero. Un informe assenyala que va cobrar 200.000 euros per mediar en Bolívia per beneficiar una empresa peruana. L'exmandatari va recórrer a la intermediació del president Arce davant el fiscal general del país andí.
1: I acabarem el repàs de portades. Per la portada de l'ABC, òbviament, també sí, obre un tema.
0: Tenen la mateixa estructura. El titular fa referència a aquesta nova informació sobre el cas Zapatero. La UDEF revela que Zapatero va cobrar 200.000 euros per influir a Bolívia. Detecta que va utilitzar una societat pantalla per cobrar a un grup empresarial peruà les seves gestions amb el govern de la Paz. I la imatge destacada, doncs, evidentment, és Pedro Sánchez sentint segurament a Alberto Núñez Feijóo, i una imatge que mostra com un gest de
1: passotisme, no?
0: Avorriment, d'estar cansat d'haver de sentir tota l'estona el mateix. I bé, doncs aquesta és la imatge de Pedro Sánchez, que és la que destaca avui en portada l'ABC.
1: Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins aquí una estoneta.
0: Fins ara, Ona.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 7 minuts de 9:45. Com sabem, l'estiu ha començat amb una intensa onada de calor arreu. A Osona el diumenge es van superar els 38 graus i aquesta setmana s'espera fregar els 40 durant tots aquests dies. Les temperatures, per tant, són extremes i són cada cop més freqüents, especialment des de principis dels anys 2000. I avui aquí al Territori 17 tenim ja amb nosaltres en Manel Dot, meteoròleg i també coordinador de l'Observatori de Vic, per parlar sobre la calor. Un tema, doncs, òbviament, que és molt recurrent aquests dies. Bon dia, Manel.
3: Hola, bon dia.
1: Aquests dies hem estat vivint la primera onada de calor que s'ha viscut sobretot aquí a la comarca d'Osona. No sé si per aquestes dates, no sé si ho consideres un fet que és excepcional o que ara realment ja és un fet que és normal aquests últims dies de juny, Manel.
3: Bueno, no és normal. De totes maneres, si fem una repassada de molts anys enrere, el que ens hi estem és acostumant. Per molts anys enrere, per exemple, onades de calor que havíem tingut, per exemple, el 1950, Lligues va arribar a 35,9 de temperatura, però és que després fins al 65 no va tornar a pujar una temperatura tant. O sigui, hem anat de menys a més. I cada vegada, doncs, els últims anys, tenim temperatures més altes. A partir del 2003, per exemple, ja es van enfilar cap a 38,6, el 2005 a 37,9, si ens anem al 17 en 35, i sobretot el 2019 La màxima va ser la més alta que tenim dades a la comarca d'Osona, a Vic.

0: per exemple, des del 1950, doncs vam arribar als 41,9, en algun punt fins i tot es va superar aquesta dada. També tenim el 2022 en 38,2. O sigui, conforme hem anat passant aquests anys, s'ha incrementat les temperatures, han anat pujant, i cada vegada ens hi anem acostumant. Abans passar dels 40 graus era una cosa excepcional, en canvi ara pràcticament cada any ens hi arribem. Destacar aquestes dades que us he passat són del mes de juny, però és que ja portem pràcticament des del gener que les mitjanes, la mitjana climàtica de cada mes, doncs la superem en un o dos mesos, i bueno, el que és l'abril va ser ja extraordinari, va ser un rècord absolut. O sigui que ens hi anem adaptant, però cada vegada anem a més temperatures altes.
1: Aquests dies a Vic s'han superat els 38 graus, també a Vic hi ha diversos punts d'Osona. No sé si en algun punt s'ha arribat a fregar els 40, aquí a la comarca.
0: Sí, tenim 39. Olors de Lluçanès, per exemple, la banda de Lluçanès també s'escalfa, un punt que s'ha escalfat molt. 39 olors de Lluçanès, a Oristà 39,3, aquí a Vic 38,3 van tenir, i en algun punt potser s'hi van fregar doncs, els 40, però d'un moment et dic que 39, entre 39 i 40 graus ha estat el que hem tingut. No hem fet rècord, millor que no, però segueixen mantenint doncs, aquestes temperatures altes i seguiran encara aquests dies. No tant, tenim tendència a baixar una mica, però en principi els 35-36 graus aquesta setmana encara els anirem tenint.
1: Clar, quins factors expliquen que o sigui, ens trobem amb aquestes temperatures a la comarca i també per aquestes dades que, com deies tu, Manel, no és una cosa normal, sinó que és un fet excepcional que, tot i això, ens anirem acostumant amb el pas del temps. Quins factors ho expliquen?
0: Bueno, les entrades d'aire càlid del sud, són bombolles d'aire càlid que venen de l'Àfrica, se'ns situen a sobre, a més, per acabar d'arreglar, hi ha el polsament en suspensió, que això fa que encara la temperatura pugi més. De fet, ara s'ha netejat una mica, però encara en queda. I això fa doncs, que l'ambient sigui molt més càlid. O sigui, són situacions de sud que pugen cap a nord, que abans eren, doncs, passaven de quan en quan, però ara són més seguides, passen molt més sovint. O sigui, ha canviat el que és l'atmosfera, està canviant del temps d'abans amb el d'ara. Jo us ho puc assegurar perquè faré els 73 anys i del temps que tenia quan tenia 8-10 anys no té res a veure amb el que tenim ara. Sempre dic que el que és, per exemple, els llevants que teníem abans no hi són ara. Aquest any no ens podem queixar perquè ha estat un any doncs, amb pluja, per sort, ha estat un any doncs, excepcional, que hem tingut molta precipitació, molta pluja, els pantans estan tots plens, però, o sigui, el que és temperatures, o sigui, llavors n'hi ha pocs i el que és temperatures doncs, cada vegada puja més la banda del sud ambient càlid del sud cap a nord que no pas el que teníem abans.
1: I també, clar, un fet també que trobem és que no només fa calor durant tot el dia, que és normal, òbviament, també per al sol, sinó que també a la nit també hi ha cada cop més nits tropicals, que les temperatures no baixen dels 20 graus. Clar, això no sé si és una cosa que també ve donada d'aquest canvi en l'atmosfera o també de la temperatura.
0: Sí, bé, nits tropicals cada vegada n'hi ha més i fins i tot tòrrides, aquí per sort no hi arribem encara i esperem que no hi arribem. El cas de la costa sí que passen dels 30, bueno, 29, 26, 27, 28 graus poden tenir de mínimes. Aquí o sigui, hi ha una excepció, o sigui, el tenir aquesta bombolla d'aire càlid en alçada o en altura, el que fa és que els punts més alts les temperatures siguin molt més altes. Si, per exemple, les mínimes d'avui, si fem una repassada al Baix de Bojons, per exemple, la mínima era de 11,6 graus, Sant Sadurní de Sos Morts. En canvi, si ens anem a dalt a Bellmunt, la mínima ha estat de 20,3, o a Bracons amb 19,5, en fi, tot el que és els punts més alts han sobrat els 20 graus. Les fondalades, doncs, tot i que han pujat també les temperatures, doncs es mantenen encara força fresques. Això dic sempre, ventileu al matí, perquè el que és a partir de les 9 ja no es pot ventilar de l'escola, el sol ja comença a entrar i el sol ja comença a escalfar fort. El que hem tingut més aquests dies ha estat sobretot aquestes inversions tèrmiques amb temperatures, doncs, tal com deia, doncs, fresques o que és a les fondalades, però en canvi Ja, degut a aquest aire càlid que tenim en alçada, doncs es manté la temperatura molt alta en nits tropicals.
1: I clar, Manel, no és només aquí a la nostra comarca o al nostre territori, sinó que aquesta onada de calor s'ha expandit cap a Europa, i hi han hagut imatges excepcionals aquests dies, com per exemple doncs, les persones banyant-se a París, que també òbviament tot això provoca que moltes persones aquestes, en aquest cas per exemple La Vanguardia explicava 40 morts ofegats, també doncs, Espanya ha registrat més de 100 morts per aquestes altes temperatures. Vull dir, són dades que entenc que en els propers anys no seran estranyes i s'aniran repetint, no?
0: De moment ens ho demostren els últims anys que hem tingut, pràcticament doncs, des del 17, 19, 22, 25, 26 hem anat pràcticament amb temperatures doncs, que hem passat dels 39 a 40 graus. O sigui que de moment sembla que es mantindrà doncs, aquestes temperatures altes. Hi ha un altre, bueno, això que deies ara d'Europa, sí, doncs el cas de la banda de França, Anglaterra, doncs, tota aquesta bombolla d'aire càlid arriba fins allà i fins i tot allà hi ha punts que són doncs, més altes que no pas aquí amb nosaltres. També hi ha una altra cosa a destacar i és que, per exemple, el que és en la comarca d'Osona i el que és sobretot la Plana de Vic i altres planes, altres punts també d'altres comarques, és el nivell d'ozó. Degut al vent del sud, el vent de marinada, el vent del sud que ens bufa a partir del migdia, porta tots els contaminants cap a les planes i això fa doncs, que amb les temperatures altes doncs, es reactivi i es formi ozó. Això també doncs, és una altra cosa que agreuja més a més doncs, a aquest ambient que tenim.
1: I clar, no només són aquestes altes temperatures, sinó que també va de la mà amb l'augment d'incendis. També ahir, per exemple, doncs es va veure aquest incendi a Sant Quirze de Safaja. Això també entenc que no és una cosa que ens estranyi, sinó que va també directament de la mà, no? Vull dir, altes temperatures, més risc d'incendi.
0: Sí, esclar, és lògic. I a més, aquest any que el sotabosc doncs, ha crescut molt degut a que ha estat ben regat, degut a les pluges que hem tingut. I això fa doncs, que l'herba estigui molt més alta i després amb aquestes altes temperatures s'asseca l'herba i és un perill molt gran d'incendi. Per sort, encara toquem fusta, de moment hi ha hagut aquest de salvatge, però de moment toquem fusta que no passi més perquè hi ha molts camps també de blat que estan a punt de segar, que encara no s'han segat, i pràcticament, si us hi fixeu, quasi és blanc de la calor. En fi, hi ha aquest risc, que es fa que hi ha molt risc d'incendi, vull dir que s'ha de tenir molta precaució.
1: Ja, Manel, per anar acabant, mirem cap a aquestes properes setmanes. Ja explicaves abans, no?, que òbviament ara hem trobat aquest pic de calor, però en tot i així les temperatures entenc que almenys potser s'aniran regulant i també baixaran una miqueta. Quines previsions tenim per aquest estiu? No sé si entenc que pinta més calores que altres anys, però no sé si com ens hem de preparar per aquesta calor.
0: Bé, home, una mica de bones notícies us les donaré. Encara seguirà aquests 35-36 graus, puntualment 37, també fins diumenge. A partir de diumenge hi ha una mica d'entrada d'aire fred en alçada, a dalt que és el Pirineu, Prepirineu, i per començar, podem començar a tenir doncs, els primers ruixats i les primeres tempestes. El que fa aquest mes, acabarem aquest mes de juny, doncs en principi amb precipitacions, i sembla que començarem el juliol també amb precipitacions. De cara al juliol, la primera setmana de juliol, doncs de moment pinta que les temperatures baixen una mica, no seran tan altes com ara, màximes arribaran als 31, 32 graus, o 33 m'ho estirà, els primers dies de juliol. I a les tardes, sobretot el que és dilluns, dimarts, dimecres, podem tenir doncs, aquests ruixats i aquestes tempestes que refrescaran una mica l'ambient. Però el que és els pròxims dies és difícil de predir, però més de moment pinta que el mes de juliol doncs serà normal el que és en precipitacions, temperatures sembla que es normalitzen una mica, i el que és de pluja, bueno, ja sabem que el juliol generalment són tempestes el que tenim, i tempestes que poden ser fortes amb aquests canvis de temperatura que hem tingut, amb aquestes temperatures que hem tingut, pot ser que tinguem doncs, tempestes fortes i acompanyades de vent. El mes d'agost també pinten, segons els models, doncs, que seria més plujós del normal. Aviam si hi ha sort i almenys això refresca i les temperatures no són tan altes.
1: Doncs, Manel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més al Territori 17 i també per explicar-nos com ens haurem de preparar per aquest estiu. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta setmana.
0: Igualment a tothom, a cuidar-se.
1: Adéu, Manel, adéu. Passen 4 minuts de 3 quarts a 10. I avui a l'entrevista també parlarem de dansa, i és que el teixit artístic està més viu que mai, especialment si mirem cap a les danses urbanes. I per parlar-ne avui a la Laia l'acompanya Marc Codony. Ell és ballarí, coreògraf i professor de dansa, i com dèiem, ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
2: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, avui parlarem de dansa i ho farem amb el Marc Codony, que a part de ser ballarí coreògraf també és director i fundador de la companyia Nòmads Dance Fem del Moianès. Primer de tot, donar la benvinguda a Marc Codony. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí al Territori 17 i a Ona Codinenca.
3: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i per voler comptar amb mi.
2: Clar, primer de tot, per qui no et conegui, anem a centrar-nos una mica en el teu recorregut. Quina és la teva experiència i des de quan fa que balles?
3: Doncs mira, jo ara mateix tinc 31 anys i vaig començar, no diré tard, perquè tampoc hi ha com una edat, no?, que diguis mai és tard, però sí que és veritat que per lo que és habitual no sóc el típic perfil de persona que va començar des de ben petit. A mi sempre m'ha agradat l'art en general, la dansa, el teatre, cantar, però potser no havia com especificat en començar a formar-me en dansa fins als 15 anys.
2: Wow.
3: O sigui, realment va ser l'estiu dels 14 als 15 anys que jo vaig veure una actuació en el programa Jo sóc de Castellcí, ara visc a Barcelona, però sóc de Castellcí, i vaig veure una actuació de dansa que estava marcada en el programa de la Festa Major de Castellcí d'un grup de Mollà, que van venir a actuar. I quan els vaig veure vaig dir, ostres, que xulo, a mi m'encanta, perquè jo ballava, però ballava a casa meva, el típic que em posava música, i ballava igual que cantava, vull dir, m'agradava l'art en general, però no era com el típic que deia, ostres, jo de gran vull ser ballarí, la meva passió és la dansa. Exacte, més com per mi, per passar-m'ho bé, o a vegades ajuntava els amics del poble i ens muntàvem una coreografia, però mai havia com pensat en vull ballar, no? Vull prendre classes. I arrel d'aquesta actuació em vaig apuntar en el grup que hi havia a Mollà en aquell moment, i a la que vaig començar a ballar i rebre classes i veure que, ostres, que m'agradava moltíssim i que em volia formar més, ja vaig començar a moure'm i començar doncs també anar a Barcelona, anar a intensius, però jo primer vaig començar amb les danses urbanes, i de partir d'aquí ja vaig com anar obrint una mica el ventall, i llavors... no et diré que he fet de tot, però, per exemple, la dansa clàssica, que és una de les danses com, no?, pues potser més disciplinàries i d'on parteixen també moltes danses. Et diria que potser és l'únic estil que no he tocat. A mi em passa, i no és una crítica ni molt menys, és una opinió superpersonal i subjectiva, que a mi m'agrada molt expressar-me a través de la dansa. I quan potser una disciplina és tan tècnica i, entre cometes, no et pot sortir d'uns paràmetres perquè la cama d'està aquí i et dona molta disciplina, i crec que és algo superimportant a tenir, no?, en una formació com a ballarí, però jo en aquell moment buscava més com expressar-me, saps?, a través de la dansa i del moviment. Llavors vaig començar amb les danses urbanes, que té com aquest tipus d'energia com molt més explosiva, i vaig veure que això era mi terreno, era on jo volia estar i on jo volia aprendre, i a partir d'aquí ja vaig obrir el ventall, i llavors vaig començar també amb dansa contemporània, modern jazz, vull dir, he tocat una mica de tot, menys justament el clàssic.
2: Jo sé que vas crear el Nòmads Dance Fam, que és justament del Moianès, perquè com has dit, ets de Castellcí. Com neix, creix, o sigui, com sorgeix aquest projecte?
3: Mira, la cosa va ser que jo també sempre he tingut una part com molt pedagògica. De fet, jo de petit deia que volia ser o atleta o professor, com dos mons totalment, totalment oposats, però després em fa gràcia perquè dic, doncs mira, donant classes de dansa, entre cometes, és com si hagués ajuntat una mica aquests dos mons del tema esportiu, no?, i d'utilitzar el teu cos i de moure't, amb la part pedagògica d'ensenyar. I a mi m'ha agradat molt sempre ensenyar i m'he sentit com molt realitzat, saps quan sents que dius, ostres, sento que és com el meu propòsit, no? Que em sento molt ple, m'omple molt, és molt gratificant. Vaig començar a donar classes doncs al Mollà, a Castellcí, aquí a Sant Feliu, i mica en mica a la Garriga, a Castellterçol. Clar, de cop dic, ostres, sento que estic donant classes en molts llocs, però a mi m'agradaria també tenir alguna cosa meu, no?, com un projecte. Llavors vaig pensar, ostres, seria molt bonic que jo, en comptes de diversificar-me tant, no?, i donar classes a tantes escoles i a tants llocs, pogués tenir alguna cosa meu on jo pugui decidir, doncs, perquè a mi a l'hora que ensenyo m'agrada molt ensenyar dansa amb valors, no? Doncs, per exemple, al final quan tens un grup d'infants, de joves, és molt bonic perquè tot el que té a veure amb l'art connecta molt amb les emocions.
2: Sí.
3: I es creen vincles molt bonics. I doncs així va ser que el 2017 vaig decidir deixar totes les escoles i ser valent i apostar per mi, perquè jo en aquell moment, doncs, no, clar, jo començava de zero, no? És
2: sí,
3: a dir,
2: clar.
3: Jo tenia molts alumnes de moltes escoles, però vaig pensar, ostres, què passarà en el moment que jo digui, doncs, hola, em dic Marc i vull obrir una companyia. I clar, va ser molt maco perquè jo simplement a les escoles els hi vaig comunicar com aquest desig que tenia i aquest somni, no? I ho van entendre, però jo no els hi vaig dir res als alumnes, perquè vale. Jo, superagraït de les escoles que m'han donat l'oportunitat, doncs l'últim que faria és intentar treure-li feina, no, alumnes a algú, a ningú. Però clar, va passar que d'aquestes escoles, d'arreu del Moianès i voltants, els alumnes que estaven més motivats, i doncs em va passar que molts alumnes d'aquestes escoles que estaven molt motivats, que ja havíem creat un vincle d'aquests anys, em van dir, ostres, Marc, ens han dit que obres una companyia, volem venir. I clar, jo òbviament no m'emportaré els alumnes de ningú, però tampoc li puc privar i dir-li, sí, no pots venir, no? I vaig començar així, amb un grupet adult d'alumnes que jo ja havia conegut d'altres escoles o que em coneixien, i vam ser, un grup d'adults, crec que érem, diré que 10 o així, poc més, i vam començar aquí a Sant Feliu, perquè també passa que aquí al Moianès no hi ha escoles de dansa clar. Urbana com a tal, o molts centres que siguin escoles, i llavors no hi ha espais habilitats, com a Barcelona, que tenim moltíssimes escoles de dansa, no? I clar, jo aquí em vaig tornar boig buscant, a veure on podem fer classes de dansa. I vam començar, doncs, que potser un dia l'Ajuntament de Castellcir ens deixava el local del poble, però clar, sense miralls ni res.
2: Clar, perquè era tot... ballar sense miralls.
3: Ballar sense miralls, que jo sempre ho dic, és com organitzar classes de bàsquet sense la canasta.
2: Sí.
3: Però bueno, clar, en aquell moment no és un... és perquè no hi havia res més. Llavors, ens anaven cedint espais des de diferents llocs, perquè potser un cap de setmana a Castellcir el local estava lliure, però l'altre cap de setmana no. Llavors buscàvem a Castellterçol. Llavors miràvem
2: allà. Havíeu d'anar canviant d'espai.
3: Sí, perquè no hi havia un espai com a tal. I arrel d'això va venir la primera competició i clar, et demanen un nom. Quan tu vas a competir, et demanen doncs, com us dieu, no? I us heu de registrar. I així pensant, dic, no sé com va ser que vam fer un dia en broma, no? Parlant, quan ja estàvem, que ja havíem preparat tot el ball i estàvem motivats a dir, va, anem a competir, a veure què, després de tota la temporada, dic, és que no, hi semblem nòmades, perquè estem ara aquí, ara aquest poble, ara l'altre, ara no sé què. I així dic, i però sí, per què no ens diem nòmades? Que potser en anglès sona una mica més... com més professional, sona millor. I va ser això, va dir, ah, doncs nòmades, sí, ens agrada nòmades, i a part la filosofia d'una persona nòmada, no?, que tota l'estona s'està movent, creixent, adaptant-se a l'entorn, vaig dir, ostres, doncs sí, m'agrada també el que simbolitza, no?, que la dansa és això, és moure't, formar-te, seguir, no estancar-te en un únic lloc. I així va néixer el primer grupet, que justament va ser el 2017, l'any que ve ja farà 10 anys, i res, va ser molt bonic per això, perquè va néixer amb un únic grup adult, i a dia d'avui són més de 100 ballarins a la companyia.
2: Més de 100?
3: Sí.
2: Clar, jo ara m'he quedat amb molt... O sigui, ara he tingut com molta informació.
3: T'he donat molta informació de cop, no?
2: De cop, però m'he quedat... Jo sempre tinc... Jo conec gent que balla i que fa competicions i em pregunto com és el món de les competicions. Perquè al final tinc informacions de tot tipus. Vull dir, de gent que es matxaca cada dia i vull dir... Jo sé que hi ha gent que cada dia, abans de la competició, ballen tots els dies i queden cada dia, perquè fins que no surti perfecta no es pot portar a la competició. Com és tot aquest món? Tothom pot anar a una competició?
3: Jo tinc com podríem dir, sentimientos encontrados amb el tema de les competicions, perquè penso que és molt bonic, perquè es crea un compromís i un objectiu comú, no?, de hem d'anar a competir, llavors ja hi ha una disciplina, que tornant a el que dèiem abans de la dansa clàssica, de la disciplina, ostres, doncs crec que també la dansa t'aporta, no?, doncs aquesta disciplina, aquesta responsabilitat, que tu saps que si faltes a un assaig, entre cometes, et perjudiques a tu mateix, perquè t'estàs perdent informació,
2: però
3: també al grup, no? Llavors, a mi el tema de la competició em va agradar molt, perquè quan amb aquest grup adult, amb el primer grup, amb nòmads, vam decidir anar a competir, clar, ja es va crear un compromís de dir, vale, ja hem de començar a separar, si això és un hobby per molts de vosaltres i veniu a passar-ho bé, però si voleu anar a competir, ostres, hem d'anar a una, hem d'estar tots a tope, perquè es nota molt en el grup, si un està motivadíssim, si l'altre no, llavors ja es crea una responsabilitat, i a mi això m'agrada molt, perquè fa que el grup estigui motivat.
2: I cohesionat,
3: també. I cohesionat, exacte. Però alhora, jo sempre he intentat inculcar des d'una vessant molt sana, de dir, ei, anem a competir, però la competició és amb nosaltres mateixos, o sigui, ens hem d'anar a superar nosaltres, a intentar quan anem a la competició, donar-ho tot, perquè si no, no hi anem, vull dir, per fer-ho per fer, no, si ho fem, ho hem de fer bé, però no pensant en que hem de guanyar sí o sí, perquè al final és un procés i per mi és la culminació d'un procés, d'uns assajos, i que és molt bonic perquè al final anar a competir és com el premi, no? Després de tota la preparació, va, anem a competir, anem a ensenyar qui som, la feina que hem fet, i m'agrada molt perquè jo sempre parlo de competir i compartir, perquè al final és un dia que comparteixes amb moltes altres escoles, molts altres grups, veus altres grups, t'inspires, jo he fet molts amics que he conegut en competicions i ara, a dia d'avui, som superamics, que m'ha regalat la dansa.
2: Mm. I heu guanyat?
3: Hem guanyat moltes competicions, moltes no, també.
2: Bueno, però
3: sí que és bonic perquè...
2: És important.
3: És important i és un reconeixement, i al final és molt gratificant, no? Quan vas a competir, i a mi sempre m'agrada molt també posar un valor, que nosaltres al final no som una escola, és a dir, ara sí que hem crescut molt i ja tenim moltes classes de formació, però vam començar amb aquest grup adult de nòmads que... Crec que ara ja no sé si era 2 hores o 1 hora i mitja. 1 hora i mitja a la setmana per únicament preparar el ball de competició, i ens en vam anar a competir. Quan competíem contra escoles que tenen el seu grup que fa les classes de competició, que potser assagen 4 hores a la setmana, i a part els ballarins fan les classes de formació d'avui tenen a tal estil, avui tal. Llavors, clar, es nota molt i els diuen, nois, té molt mèrit. M'invento que en aquesta competició hem quedat tercers competint contra tants grups que són grups que ja estan consolidats i que es formen i són més professionals.
2: I no tenen amateurs, en aquest cas, potser.
3: Exacte.
2: Clar, i ja per anar tancant, m'has fet un spoiler d'un festival i ara vull saber.
3: Doncs sí, mira, t'explico. Quan em veu fer la proposta de venir, vaig pensar que bonic venir aquesta setmana, perquè justament aquest cap de setmana hem realitzat el nostre festival que fem cada any, i res, molt bonic, perquè nosaltres després de tota la temporada som com un curs escolar, comencem al setembre i acabem al juny, doncs fem una mostra, però mai ho hem encarat com un festival de final de curs.
2: Vale.
3: O sigui, jo sempre m'he volgut separar una mica, igual que amb les competicions, m'ha agradat fer-ho des d'un costat com de compartir, de crear valors, que uneix molt el grup i que penso que és molt més sa que anar, no, hem d'anar a guanyar, hi ha un únic objectiu. Amb el festival, doncs, sempre m'ha agradat oferir un espectacle al Moianès, no? Perquè sempre jo he intentat donar aquí el que jo, quan vaig començar a ballar, doncs m'hagués agradat tenir, no? I llavors vaig pensar que bonic seria fer un espectacle de dansa, que també convidem a, per exemple, ve a ballar la companyia de Dansa Somnis, que és una companyia de dansa contemporània de Moià, per crear com un espectacle de dansa, que no sigui un festival de curs on els familiars venen a veure els seus fills ballar i prou,
2: sinó que sigui un espectacle que
3: vagi més enllà, i justament ho vam fer aquest cap de setmana i ha sigut molt maco, perquè al final és un dia on ve molta gent a veure l'espectacle, que potser no hi tenen ni a cap alumne, ni familiar...
2: Simplement és
3: ni
2: perquè volen veure el festival.
3: Perquè volen veure el festival, i és molt maco. A part, fem de tot, els hi fem entrevistes, fem sortejos, hi ha un fotocall, fem moltes activitats perquè al final ens agrada que el públic també participi, sigui una experiència com immersiva, no? Que no sigui el típic festival de dansa, que vens, te sentes, veus el teu fill i te'n vas, pràcticament, sinó que sigui un lloc on la gent li agradi venir, s'ho passi bé, i pels alumnes és meravellós perquè és un espectacle que gaudim moltíssim, i a més fem una cosa que és que els ballarins de la companyia, que tenim de totes les edats, els hi donem un espai perquè puguin ensenyar qui són ells mateixos, a banda dels seus balls grupals, i els oferim també crear les seves pròpies coreografies.
2: Vale.
3: Alguns ho fan de manera solista, altres s'ajunten amb duos, altres ho fan en grupets de 3, però és molt maco perquè és com un dia on ensenyem qui som, no? Com a companyia i com a artistes, i és molt bonic, perquè al final també és un dia on compartim tots els grups, que hi ha grups que no es veuen més que potser el dia del festival, no?
2: Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per estar aquest matí a Ona Codinenca i al Territori 17. Estaria amb tu parlant moltíssima estona més, perquè segur que m'he deixat moltíssimes coses. Només diré que suposo que ballar pot ballar tothom.
3: I tant que sí. Jo, com dèiem abans que mai és tard, tampoc hi ha un perfil per ballar. És a dir, per mi l'art és una manera d'expressar-se i va molt més enllà que una edat, un físic, l'art és per tothom i és per compartir, i crec que no hi ha res més sa que poder gaudir de la dansa per tothom.
2: Doncs amb aquest final ens quedem, així que moltíssimes gràcies, Marc, per haver vingut aquest matí.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: I arribarà el moment de saber quina és la cançó del dia.

És Billie Jean de Michael Jackson, i és que avui, 25 de juny, fa 17 anys que Michael Jackson va morir als 50 anys, víctima d'una intoxicació aguda de propofol, un sedant molt potent d'ús hospitalari que l'hauria administrat el seu metge personal, Conrad Murray, acusat d'homicidi involuntari.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs bé, una notícia del dia de la Revetlla de Sant Joan que vam saber després, i és que la nostra estimada línia R3 de Rodalies va patir un nou robatori del coure entre la Garriga i el Figaró dimarts sobre les 7:48 del matí, i els trens no paraven a la Garriga. Precisament dimarts es va recuperar el servei ininterromput de trens entre la Garriga i Ribes de Freser després dels treballs de millora duts a terme des del passat 11 de juny al pont sobre el riu Ges, que havia obligat a interrompre el servei entre Vic i Torelló. Arrel d'aquesta incidència, el servei no arribava a la Garriga i els trens tenien la seva terminal al Figaró, i es va oferir el servei alternatiu per la carretera habitual entre Fabra i Puig, a Barcelona, i Puigcerdà i la Tour de Querol. A partir de 2:15 del matí, una altra incidència entre Ripoll i Ribes de Freser va obligar a tallar la línia entre les dues estacions. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs anem a veure com està ara mateix la línia R3. Andreu, explica'ns si hi ha alguna novetat pel que fa a la circulació de trens de la línia R3.
3: Bé, doncs, en primer lloc, comentar que la línia R3 ja ha recuperat el servei des de Figaró fins a Ribes de Freser, ja que les obres que s'havien de dur a terme a Torelló, doncs, ja han estat per finalitzades. Però què ha passat? Doncs, que ahir vam tenir circulació suspesa tota la línia ahir a la tarda.
2: Tota la línia, eh?
3: Tota la línia. I ara et comentaré el per què. El que llegíem al compte d'X de Rodalies R3. Circulació suspesa tota la línia a causa d'una incidència per incendi a Granollers-Canovelles que afecta el sistema de regulació del trànsit ferroviari. S'estableix el servei alternatiu per carretera habitual entre Fabra i Puig i Puigcerdà la Tour de Querol. No veus algo estrany aquí? No.
2: És a dir, un incendi a Granollers?
3: Sí.
2: És estrany, però podia ser possible.
3: Però ara mateix el tren on està operatiu?
2: Clar, ara, clar, és cert.
3: A partir de la Garriga.
2: A partir de la Garriga.
3: I Granollers, en teoria, no hi ha trens.
2: No hi ha trens.
3: I veu una incidència. És increïble.
2: Ostres, ostres. Ens haurien de donar més explicacions a...
3: Hauria,
2: Estarem pendents també demà com està aquesta circulació de trens.
3: Que en teoria avui al matí, primera hora, ja s'havia recuperat la normalitat. Ara bé, ja m'agradaria saber quina normalitat és.
2: Exacte.
3: La de Rodalies.
2: Almenys, si no, sabem que una cosa que no ens falla de moment són el servei per transport per carretera. O sigui,
3: sort.
2: Que tenim aquesta sort. Andreu, moltes gràcies i fins després.
3: Fins després, Ona.

0: De seguida parlarem sobre pagesia ecològica amb Quino, un pagès de Cardedeu. Abans, però, anem a fer un repàs de les notícies que us explicàvem feia una hora. I al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant hores, com us explicàvem això fa una estona. Però després, l'esperada variant de Sant Miquel de Balenyà també està en marxa. La consellera Sílvia Panecchi ha visitat l'inici d'unes obres llargament reivindicades que permetran desviar el trànsit del nucli urbà. Andreu.
1: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Panecchi, va visitar aquest dilluns els treballs que el departament ha iniciat per construir la nova variant que permetrà alliberar de trànsit el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. L'obra compta amb una inversió de 2,3 milions d'euros i té un termini d'execució de 10 mesos, de manera que la nova carretera ha de ser una realitat l'estiu de l'any que ve. Així ho explica la consellera.
2: És una obsessió que tenim des del govern de la Generalitat, la millora de la mobilitat en general i del transport públic, per fer-la més segura, com us deia, més ordenada, per permetre aquesta millor urbanitat, no?, en els nuclis dels municipis i també per descarbonitzar.
1: La variant tindrà una longitud de 830 metres amb dos carrils de 3,5 metres. Començarà una nova rotonda que està acabant de construir la Diputació just després del pont que s'ha aixecat nou sobre la línia del tren R3 i arribarà fins a l'actual carretera de Seva un cop passat el nucli de Sant Miquel de Balenyà. També es farà un accés a la via pel carrer Torre Llebreta, amb una inversió de 350.000 euros. L'alcalde de Seva, Pol Bernils, i la presidenta de l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, Inés Puigneró, en fan èmfasi.
3: La variant de Sant Miquel de Balenyà és molt més que una nova carretera. Com hem dit, és una actuació que permetrà reduir el trànsit del pas del nucli urbà, millorar la seguretat viària, facilitar la mobilitat i, sobretot, guanyar qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble de Sant Miquel.
4: Això ens permetrà tenir un poble molt amable, molt tranquil de caminar, sense sorolls, sense trànsit. Per tant, jo crec que és una cosa molt positiva, que hem d'estar supercontents i superorgullosos perquè al final la tenim aquí.
1: La setmana que ve acabaran els treballs de la primera fase i ja es podrà utilitzar el tros nou de la via per anar cap a Taradell.
0: I com us explicàvem, al Moianès, un incendi forestal crema 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. La proximitat de les flames als nuclis habitats van obligar a confinar la població durant 7 hores. Laia.
5: 40 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris van treballar per controlar les flames des de quarts de 4 del migdia fins a les 8 del vespre, quan el foc va quedar estabilitzat. Tot plegat en una zona de cingleres que dificultava la tasca dels bombers. Un foc a poca distància del poble que va obligar a confinar la població de tot el municipi per seguretat. Joan Reyes, sotsinspector de bombers i cap de la intervenció, explicava que van poder estabilitzar el perímetre del foc cap a les 8 del vespre.
6: El foc s'ha donat per estabilitzat fa escassos 10 minuts. Ha sigut un incendi començat a quarts de 2 del migdia, aproximadament. S'ha declarat aquí a prop de les proximitats del càmping d'aquí Sant Quirze Safaja. Ràpidament, empès pel vent i la topografia, doncs, ha fet una estirada cap a la carena, que ens ha obligat fer un desplegament ràpid i contundent de mitjans per contenir l'avanç i que en condicions més desfavorables de l'entrada marinada se'ns pogués créixer i complicar més del que ha sigut.
5: Els primers moments van ser els més crítics de la jornada. La preocupació va augmentar quan les flames van agafar direcció Puigdolena, on hi ha un centre de menors. Carles Lupiáñez és alcalde de Sant Quirze Safaja.
7: Inicialment hi ha hagut bastant caos perquè la gent veia les columnes de fum i la direcció del foc no estava clar. Estava molt a prop del nucli urbà, del casc antic del poble. Després sí que és veritat que ha canviat la direcció i el fet que hi hagués, bueno, el confinament. Això també ha creat nerviosisme. Hem avisat a la població de que era un confinament per precaució i també per evitar que la gent estigués al carrer i afavorir el trànsit de Mossos d'Esquadra, de bombers, d'ADFs, de personal que estigui per l'extinció del foc.
5: Els agents rurals estan investigant l'origen del foc. Aquest es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping Lilla i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
8: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser un aparell de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
5: Durant la nit, els bombers han continuat treballant en el foc per evitar cap revifalla i aconseguir donar-lo per controlat.
0: I com us explicàvem feia una hora, Cardedeu ha donat el tret de sortida a les activitats programades amb motiu del 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI+, amb la taula rodona Maternatges Dissidents. Enric Rubió.
9: Així és, Ona. De fet, l'acte que s'ha celebrat al Teatre Auditori a Cardedeu ha comptat amb la participació de Gràcia Camps, impulsora de l'exposició Embarassos, maternatges i masculinitats, Eva Vela, llevadora i activista, i representants del col·lectiu La Vorera i de l'LGTBI Baix Montseny. Escoltem a Gràcia Camps.
10: Hi ha visibilitat perquè la gent que té famílies queer fan molts esforços per visibilitzar-se, s'associen, tenen els seus espais, però després en l'àmbit escolar, que és l'àmbit en què estem ara, som una minoria molt petita i llavors realment les estructures estan fetes en una altra forma i costa encaixar en aquestes estructures. Llavors nosaltres treballem per desmuntar aquestes estructures i que totes les identitats tinguin més espai per existir, per ser.
9: La trobada ha de servir per compartir experiències de criança dissident i reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes famílies per identificar-se amb els models predominants de maternitat i família. Segons els participants, la iniciativa neix precisament de la necessitat de crear espais on poder-se reconèixer i compartir vivències durant processos tan sensibles com l'embaràs, el part i el postpart.
10: Les criatures necessiten referents també, igual que nosaltres els necessitem i els hem necessitat sobretot en infància i adolescència, les criatures també necessiten entendre que la seva família no està malament o no és rara, no? És una família que existeix i que l'important de la família és que hi ha unes persones que es cuiden de tu i que t'estimen. Llavors, poder oferir tota aquesta diversitat de models familiars a les criatures els ajuda a sentir-se també més còmodes.
9: L'exposició que acompanya aquesta activitat recull diferents experiències de maternatges dissidents i posa el focus en la diversitat dels cossos, identitats i formes de construir família. Les impulsores expliquen que moltes de les persones participants van trobar suport en xarxes i col·lectius queer davant la manca de referents visibles en els espais habituals de criança.
0: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb l'Enric Rubió.
9: Avui a La Foc Lent no entrevistarem un restaurant, sinó que anirem a l'origen del producte, de la matèria primera. I és que ens quedarem a Cardedeu i parlarem de pagesia, d'agricultura, de les coses ben fetes i de la convicció de que una altra manera de fer les coses no només és possible, sinó necessària. Així que parlarem amb en Quino Ortiu, impulsor de la Fanecada, amb qui volem tancar des de Ràdio Televisió de Cardedeu l'última secció a Foc Lent de la temporada que ens toca a nosaltres, a la nostra casa. Així que anem cap a conèixer millor el nostre entrevistat d'avui, que el tenim via telefònica. Quino, molt bon dia, com estàs?
11: Molt bon dia, com aneu?
9: Molt rebé, mira, amb ganes de parlar amb tu, ja feia anys que volia tenir-te aquí, així que va, avui aprofitarem. T'enxampem al camp o fent gestions amunt i avall avui?
11: M'enxampeu al camp, cogim préssecs.
9: Mira, ves que no vingui d'aquí una estona, eh? Escolta'm, aquí no... Ben fet. En primer lloc, deixa'm fer-te alguna pregunta per conèixer més d'on ha sorgit tot plegat, no? Com va començar la teva vinculació amb la terra, l'hort, amb aquesta manera de fer les coses? De fet, de ben petit ja hi estaves vinculat o és quelcom que et va arribar més tard a la vida?
11: Doncs no ho sé, no hi estava vinculat. Jo no vinc de pagès, vinc de zona agricultora, però no vinc de pagès. I vaig fer moltes coses en aquesta vida, vaig estudiar agricultura, vaig canviar de professió i finalment vaig veure que el model de vida i de coses que volia fer en la vida estava molt més relacionat amb el camp, amb la terra, amb l'aire lliure, amb la salut, amb la natura, amb els cicles, i vaig decidir posar en marxa un projecte d'agricultura ecològica.
9: Encara que sigui atòpic, seria allò de trobar el teu lloc al món, no? El lloc d'un mateix.
11: Sí, una mica és... tots hi ha algun moment en la vida, no?, en què decidim, ens n'adonem de que hem de decidir si volem viure com ens ve de gust o volem fer el que ens diuen. I jo vaig tenir la sort, en aquest cas, de primer de saber el que volia i de segon de poder fer el canvi, així que vaig decidir trobar aquest lloc no físic, sinó més teòric.
9: Què produeixes actualment?
11: Doncs actualment tenim una explotació que estem bastant diversificats, estem fent horta, estem fent fruita i ara, si tot va bé, començarem també a fer oli.
9: Ep, això és no sé si és novetat, però, sí, però bé, aquí al Vallès cada cop s'està produint de més qualitat en aquest aspecte, oi?
11: Sí, aquí el tema d'oli aquí al Vallès s'està produint bastant bé i s'està començant a posar la gent molta il·lusió. Hi ha un Tenim la sort de tenir una varietat tradicional d'oliva, que és l'olivera vera, que és un oli de moltíssima qualitat, i hi ha un grandíssim projecte per recuperar aquesta producció, inclús està analitzant la possibilitat de fer una DOP, aleshores estem molt engrescats perquè a poc anem entrant en aquest projecte a veure que, si ens pot donar resposta.
9: Quines particularitats té aquest oli, aquesta oliva?
11: Doncs mira, la veritat és que hi ha gent que no podria parlar més, però el que et puc dir és que és una varietat que es troba bàsicament als Vallesos. Hi ha alguna varietat que s'assembla a Manresa i així, però bàsicament és una oliva bastant tardana i que dona un oli d'altíssima qualitat, amb molts polifenols, molt aromàtica. L'oli té molt bona persistència en el temps i és un oli que últimament està guanyant bastants premis a nivell nacional i a nivell a Catalunya, i és un oli que s'està fent molt bona feina.
9: I tant que sí. I mira, que gràcies a iniciatives com aquesta, que no es perdi la terra del Vallès, que sembla que cada cop són més els polígons i urbanitzacions i menys agricultura. Escolta, en Quino, visitar els teus camps és suficient per poder constatar les dues formes de fer més antagòniques del nostre país, i és que colindes amb un camp de golf, no? És d'alguna manera una dualitat bastant particular.
11: Sí, bé, bueno, aquí una mica tot el que sigui zona periurbana, i per desgràcia sí. Vallès també és ja periurbà, està com vinculat a aquest teixit, a aquest mosaic tan intens, no? Aquí tenim, limitem això mateix amb la trama urbana, limitem amb un camp de golf on estan tots els estrangers tot el dia després d'anar a jugar, a comprar a la Roca Village, venen aquí a jugar a golf. I nosaltres fem agricultura ecològica, tenim el camp inundat de pilotes de golf, que els jugadors, i sí, és aquest mosaic que tenim aquí al Vallès, que per desgràcia cada vegada queden menys espais agraris i gairebé tot està més destinat a serveis i indústria, però encara alguns resistim.
9: Escolta'm, gràcies a aquesta bona feina que dus a terme, tot el que produeixes, a on es pot trobar, a on es pot comprar, o per on ho distribueixes tu mateix? A tots els que ara t'estiguin escoltant, com poden aconseguir aquest fruit?
11: Doncs mira, el model que nosaltres fem, després de molts anys de fer moltes proves i d'adaptar-nos també als canvis que hi ha hagut, és una mica el model que estem seguint tots els productors petits i mitjans que hi ha arreu de Catalunya, jo diria. Parlo dels petits i mitjans, eh? Bàsicament, el que ens centrem és en la venda directa o semidirecta, diguem-ne, els canals més curts possibles, perquè és una de les úniques maneres que tenim de... Primer, que el producte que nosaltres estem servint, que té tota una història i un sentit i una explicació, doncs pugui arribar aquesta explicació a qui el consumeix, perquè si ho portem a una botiga o fem cistelles o ho venem a mercat, doncs podem explicar-li a la gent el que és aquest producte. I l'altra qüestió és que si no anem per aquest canal, el que ens permet obtenir un preu més digne del producte és que no existeix l'opció econòmica, perquè si entres en xarxes de distribució més grosses o intermediaris, així de seguida perds tota la capacitat de sobreviure, no? Estem molt, molt apurats i o fem venda directa o no tenim gaires sortides.
9: En definitiva, anar de la mà de la pedagogia, no? Que per si volem transformar d'alguna manera la mentalitat de la societat, és que tot vagi de la mà d'aquesta pedagogia d'explicar, no? D'alguna manera que sàpiguen el valor de les coses, que sàpiguen com es treballa i per què és important.
11: Així és, sí, es tracta de... A mi sempre em sorprèn molt, quan li explico a algú que el tomàquet aquí al Vallès arriba per Sant Joan i la gent no ho sap. I creu que hi ha tomàquet, ja a partir de l'abril ja tenim tomàquets, o coses d'aquestes, no? La gent que ve a buscar, no sé, mongeta tendra a l'hivern, perquè diuen, és a l'hivern i sempre hi ha mongeta tendra. Em sorprèn molt, no?, que la gent encara no ho sàpiga, això. Els que ens dediquem a això tenim claríssim i em sembla que ho sap tothom, però després resulta que la majoria de gent està completament desvinculada amb les dinàmiques alimentàries, no?, i del camp. I clar, aleshores els pagesos ens dediquem bàsicament a fer pedagogia i realment són bastant més educadors a vegades que productors.
9: I tant. Aquí no, de forma, ara breument, perquè de fet ens queda poc tros d'entrevista, sempre voldríem fer molt més, però sempre és un espai curtet, però deixa'm preguntar-te, Cardedeu és un lloc amb una sensibilitat especial per la sostenibilitat i la producció ecològica o només és un miratge que tenim els que estimem aquesta vila?
11: Jo diria que sí que ho és. No sé en comparació amb altres municipis si és més o menys, però aquí a Cardedeu existeix un grup de persones bastant sensibilitzades amb aquestes qüestions, amb l'agricultura, amb la conservació del territori, amb la conservació de les tradicions, de la cultura pròpia, amb el respecte pel medi ambient. És bastant potent. Evidentment, també hi ha molta gent que amb la seva dinàmica diària doncs, no li dedica temps o no li pot dedicar temps, hi ha de tot. Però crec que Cardedeu sí que té... Sí que hi trobes, un gruix bastant important de gent.
9: I tant. Doncs escolta'm, Quino, ens quedem amb això, hem de desconnectar, que ja arriba la publicitat. Moltíssimes gràcies per la feina ben feta i esperem tenir-te ben aviat de nou per casa nostra.
11: Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres.

0: Territori 17.
1: En punt ara mateix, 2:15 al Territori 17. Doncs saludem un moment més del Territori 17 a l'Andreu. Bon dia, Andreu, què tal?
2: Hola, bona, doncs aquí estem.
1: Saludar també en Guillem, que està com un marajà.
2: Està fent un voluntari.
1: Està gaudint molt en Guillem a la platja.
2: Molt.
1: I
2: s'ho està passant teta.
1: Que ens ho expliqui quan torni, però de moment encara té vacances, per tant, que gaudeixi d'aquestes vacances. Nosaltres seguim aquí, sempre explicant-vos... Exacte, al peu del canó, explicant-vos el que passa a xarxes. Andreu, comencem. Vinga, va.
2: Doncs va, en Mario, que ens diu: he passat aquesta onada de calor a Alemanya, sense aire condicionat i en cases de pedra d'un metre de gruix de paret. No tornaré mai més a queixar-me del calor de Sarnalona. Fent referència a Barcelona.
1: Mira, t'he de dir que justament tinc una amiga meva que està a Alemanya, i avui al matí m'ha enviat un àudio dient-me: està fent més calor que aquí, no hi ha molts locals d'allà, no hi ha aire condicionat.
2: Clar, no estan acostumats.
1: Les piscines estan a tope, i diu: estic passant una miqueta malament, però des d'aquí petons i abraçades, Laura, i esperem que puguis suportar aquesta onada de calor el millor possible.
2: Que ja s'acaba, com ens ha dit en Manel Dot.
1: Exacte, diumenge esperem aquests 35 graus i llavors ja començaran a veure regular-se una miqueta les temperatures.
2: I vinga, va, més calor. Si el Mundial del 2030 coincideix amb una onada de calor com aquesta, el de Qatar 2022 quedarà en anècdota. Clar, posar en context, el Mundial de Qatar es va jugar el mes de desembre, per no fer-ho en plenes d'estiu al desert, que els jugadors s'haguessin desfet al mig del terreny de joc. Però clar, veient que Espanya s'ha de disputar un Mundial el 2030 en aquesta època de l'any, déu-n'hi-do la calor. Hauran de climatitzar els estadis com està passant en aquest Mundial.
1: Exacte. Què més, Andreu?
2: Mira, una altra, de la calor. Mira, odio la calor extrema, però és que en tots els llocs on poseu l'aire, els poseu com l'Àrtic. Estaré encostipat a 50 graus tot l'estiu.
1: 100% d'acord. O sigui, de veritat que l'estiu és literalment amunt avall. És a dir, surts, et fregeixes de calor, però entres a un local...
2: I fa fred.
1: Un fred costa molt, també és difícil, poder com equilibrar les temperatures.
2: Sí, que estigui tot regulat, sí, és
1: però,
2: molt complicat.
1: És complicat. Almenys aquí, ja et dic jo, sempre estem molt bé, però quan surts de la feina... És allò que dius: ostres, sembla que hagis obert un forn.
2: I després vas al cotxe.
1: I encara és pitjor.
2: Va... ahir va ser Sant Joan, per tant toca parlar una mica de la revetlla, eh?
1: Exacte, va.
2: Mira, l'Àlex ens diu: anar a l'hotel Vela per Sant Joan és com anar al Reggaeton Beach Festival. Molt bona comparació. Estic
1: 100%
2: d'acord, eh?
1: És xarca per mi.
2: Xarca. Sí, una mica sí, sí.
1: És a dir, per posar en context, és a dir, per Sant Joan... jo crec que és l'últim en què penses és anar a l'Hotel Vela de Barcelona. És més típic anar, per exemple, no sé, a alguna casa rural, no? O
2: sí.
1: No sé, però anar a l'Hotel Vela és com anar al Reggaeton Beach Festival, és que és així, eh? Xarc és com una miqueta com de dir...
2: No t'ho sabia traduir, no.
1: Com xoni, però més com barri abajé.
2: Molt bàsic.
1: Sí, exacte.
2: Sí.
1: Sí, del muntó.
2: Va. Seguim amb en Jordi, també vinculat amb el Sant Joan. Reconec tenir enveja sana de les platges del nostre territori. Les platges de Lleida

0: Creuet que vas comprar al súper seguint un rampell inexplicable i ara resulta que no saps què fer-ne. Talla una poma en talls no massa gruixuts i unta'ls amb la mantega de cacauet. Pot ser un esmorzar, un berenar o el que he sopat avui.
1: No sé, t'ha passat mai això, Andreu? De que et vingui un rampell de comprar-te mantega de cacauet?
0: Sí, no mantega, però si amb algun producte així dolç, jo som molt típic de... Em pica per menjar això, res, un trosset, però després es talla els calaixos i si no ho arreplega algú altre de casa meva, si és per mi, allà s'hi queda.
1: 100%. A mi em va passar també, no sé, una època que vaig decidir... Suposo que veient receptes vaig comprar un pot de mantega de cacauet. 4 vegades el vaig fer servir i es va quedar allà.
0: I allà es queda.
1: Sort del meu pare que ho arreplega tot, en fi. Un petó.
0: I vinga, va. Un apunt de bàsquet, Ona.
1: Vinga, va.
0: Ahir el València va guanyar la Lliga contra el Barça i el que hi hagi més. Bueno... Primer, felicitats al València Bàsquet pel títol de l'ACB. Han sigut millors que el Barça i generalment el millor sol guanyar. Sobre el Barça, vàries reflexions i poques positives. Tercer any seguit sense menjar-se un rosco i el més trist és que no s'ha construït res. Molt crític aquest usuari de X amb el Barça de Bàsquet, que la veritat, tercera temporada en blanc. I bé, doncs
1: s'ha
0: de mirallar-se amb el València, que ha realitzat una magnífica campanya.
1: I va, més, Andreu?
0: Seguim amb esports, dos apunts de futbol i ja acabem, eh? Hem arribat al punt en què els 155 milions per Julián Álvarez semblen una broma de mal gust per alguns. 150 milions, eh? Amb això, abans muntaves un equip per guanyar absolutament tot. Per mi, Julián val 100 i dona gràcies amb els preus actuals.
1: Clar, és que, o sigui, no
0: és
1: entenc,
0: difícil,
1: però...
0: Perquè el mercat de futbol
1: és molt, eh?
0: Hi ha una inflació brutal. O sigui, tots els jugadors van amb un preu molt inflat. I clar, el Barça, si vol pagar per Julián Álvarez, li està robant un futbolista d'un rival directe que competeix en la mateixa lliga. I si mires el darrer mercat de fitxatges, el que costava un davanter centre no et baixa dels 100 quilos.
1: Per tant, és molt, eh?
0: Són molts diners.
1: Jo a vegades penso que és com un...
0: Com el Monopoli, estàs jugant al Monopoli.
1: Sí, com un dia, en plan, sí, però és que realment són diners reals, a mi això...
0: Per una persona, eh? Per una persona que xuta la pilota, eh?
1: M'explota
0: el cervell.
1: M'explota el cervell, la veritat.
0: I vinga, va, acabem amb el possible fitxatge de Julián, també. Em fa molta mandra que cada estiu estiguem igual, amb supòsits i tonteries que ens posen directament contra la diana d'altres equips per malifetes de la porta. Estic fart perquè Nico Williams ni l'Aranya valen la pena la degradació que portem com a club. Molt crític amb Joan Laporta, eh? Aquest usuari.
1: Doncs bé, amb aquest...
0: Ja veurem com avança l'estiu. A l'1 de setembre sabrem si Julián juga amb la samarreta del Barça, l'Atlètic de Madrid o d'un altre club, perquè ell vol marxar de l'Atlètic de Madrid.
1: Veurem, Andreu. Ens haurem d'esperar a setembre, però... Va, ens veiem en una estoneta. Moltes gràcies, Andreu, i fins ara.
0: Fins ara, bona.
1: Passen gairebé 8 minuts de 11:15 del matí i ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i com sempre ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: inscrits als que fem molts quan ja ha passat Sant Joan, anem pel carrer i veiem nens amb coets i amb encenedors i amb petardos i diem, ja està, s'ha acabat, i anem fent ja, anem per aquí les cantonades amb aquesta posició d'amenaça. Que sí, Gerard, tu també?
1: Sí. El dia de Sant Joan és especialment... Sóc com un gos, amb els petardos no puc. I s'ha d'anar amb cuidado, s'ha d'anar amb cuidado. I a més amb aquesta calor que fa i tota aquesta alerta de sequera i aquestes coses. Millor si me'n tirem.
0: A mi no em desagraden, tampoc és que m'apassionin, però per Sant Joan i prou, és que si no és allò que dura...
1: Sí.
0: Com els uns de Nadal, no? Que es van allargant per davant i per darrere.
1: Exacte.
0: Molt bé, en tot cas...
1: Sí, crec que s'ha perdut una mica, crec, aquesta tradició de tirar tants petardos, almenys jo diria que en sento menys.
0: Sí, pot ser.
1: Però són percepcions.
0: Pot ser, també és que surts menys, potser te'n vas a dormir més d'hora, no? Ens fem grans, Gerard?
1: Pot ser. Bueno, encara surt una mica.
0: molt bé. Però no tens ressaca avui, ja t'ha passat.
1: No, correcte.
0: Molt bé. Què vas fer, per cert?
1: Per Can Davano, el Cafre per Can Davano, ja està.
0: Sí. Va anar bé?
1: Sí. A més, està bé perquè si no has d'agafar el cotxe ni res i això. Trobes amb amics, ja està.
0: Molt bé, doncs va.
1: La música, bueno.
0: Molt bé. En tot cas, això, deixem-ho estar, que no tenim aquí per això, sinó per parlar de cinema, de les

0: estrenes d'aquest cap de setmana, que continua doncs amb aquestes grans estrenes que amb blockbusters, no, que diem.
1: Sí, i amb cinema de terror, que com ja et vaig dir que a l'estiu s'està convertint en el nou Halloween. Grans pel·lícules de terror que s'estrenen a l'estiu, aquesta setmana tenim una, però començarem pel blockbuster de la setmana, que es titula Supergirl.
2: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
3: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú.
0: Molt bé, explica'ns una mica, perquè necessitem aquí context. La Supergirl, qui és exactament? És algú del planeta de Superman? És la filla? No té res a veure?
1: No. Supergirl és la cosina de Superman, de Clark Kent. Passa que tenen una història d'origen diferent. Per posar-nos en context, això estem en univers DC, diferent de Marvel, aquí tenim Superman, Batman, etc. I aquest univers DC, diguem que va com reiniciar-se de nou amb la pel·lícula de Superman que es va estrenar l'any passat, de James Gunn, on aquest personatge ja feia un cameo. I la segona pel·lícula d'aquest univers és ja Supergirl, la seva pel·lícula pròpia. Per tant, no cal fer molts deures per anar-la a veure, i de fet ni tan sols cal anar a veure Superman, simplement és anar a veure Supergirl. El que ens porta això és un personatge que ja té molta tradició amb els còmics. Això és aquesta cosina de Kal-El, que també va néixer al planeta Krypton, també es va salvar de l'explosió del planeta Krypton. Passa que no va parar a la Terra, no va créixer amb uns pares que l'eduquessin i que l'estimessin, sinó que va viure en un context de guerra, en una roca allà al mig de l'espai, on bàsicament va veure com els seus familiars eren assassinats, i fins que de més gran doncs aconsegueix arribar a la Terra. El tema és que el converteix en un personatge molt, molt més agre, amb, diguem, més de tornada de la vida. També un punt més de desesperança, una mica al contrari del que representa Superman. I aquesta pel·lícula que ens porten ara està basada en una sèrie de còmics bastant recent, que es va publicar entre el 2020 i 2022 o alguna cosa així, que es diu Supergirl, la mujer de la mañana, de Tom King. I, de fet, és de les novel·les gràfiques de superherois més celebrades dels últims anys. Per tant, el material de base és potent. Ara és veure què han fet amb la pel·lícula, si ho han resumit tot, si està allà, o simplement ho han agafat com a referència, com a vegades també fa Marvel, no?, que diu que fan adaptacions de còmics però no són ben bé literals. Bé, és una mica quin caràcter l'hem donat al personatge. Al final, Millie Alcock ja és un personatge que, si l'heu vist en televisió, coneixerà de La caça del dragón, però bueno, també porta un carisma molt especial a aquest personatge. I bé, que com a mínim el càsting està bé, llavors ja és veure cap on porten tot aquest territori.
0: Jo discrepo amb això del càsting està bé, perquè aquí veiem a Jason Momoa, que no sé quin personatge fa, no el conec, però ell ja té un personatge dintre de DC, no? Del món DC, no és Aquaman?
1: Sí, però ja ens n'hem d'oblidar d'això, això ja no existeix, l'univers s'ha reiniciat, i la qüestió és que han fitxat a Jason Momoa per fer de Lobo, que també és un personatge bastant conegut dels còmics, de sèries ja així més fosques i tal, i de fet és quasi un millor càsting per fer de Lobo que per fer d'Aquaman.
0: Sí, no, això tant, no ho dic, però ostres, fer això amb dos pel·lícules recents d'aquest món de superherois, totes més Marvel, em sembla que també ho està a punt de fer, no?
1: Bueno, de fet ja ho havia fet, el Chris Evans havia set l'antorxa humana dels Quatre Fantàstics abans de ser el Capità Amèrica. I dic que això al final ja són coses que han passat, i ja tenim Robert Downey Jr. que farà de dolent. No sé si amb alguna vinculació entre el Doctor Doom i Tony Stark, però vaja, que no passa res. La qüestió és, si llavors la pel·lícula funciona, ens oblidem ràpid d'aquestes coses.
0: Molt bé. Doncs pel·lícula que evidentment es podrà veure a tots els grans cinemes, al Cinema Sucre i al Cine de Granollers, igual que la següent.
1: La següent, que és un dels fenòmens de terror de l'any, en portem uns quants ja, Aquest és també més especial per nosaltres perquè va guanyar a Sitges contra tot pronòstic. A més, d'una manera una mica estranya, perquè va entrar a la programació de Sitges com a última hora, es van fer dos passes al mateix dia, per tant, molta gent, inclús jo, no la vam veure. És allò que et pilla despistat i no pots corregir-ho. Però la seva victòria a Sitges va fer que la comprés una distribuïdora internacional. S'ha estrenat ja a diferents llocs arreu del món amb un gran èxit. I ara arriba a Espanya Obsession.
4: ¿Has tonteado alguna vez con Nicky?
5: Voy a por chupitos.
4: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile, Nicky, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nicky, espera, iba a preguntarte...
5: ¿Qué?
4: Déjalo, se me ha olvidado.
5: Buenas noches.
4: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nicky me quiera más que a nadie en el mundo.
0: I funciona, però no com ell espera, no? Veig.
1: Exacte. Aquesta és com la típica història aquella de la pota de mono de vigila quin desig demanes perquè se't girarà en contra. Mm-hmm. El que passa que dintre d'aquesta història, que és absolutament tòpica, sí que està narrada i abordada d'una manera que la fa molt, molt especial. Al final, òbviament, és un thriller, però bueno, diguem que porta molt al límit aquesta reflexió sobre l'idealisme de les relacions romàntiques o fins on estem disposats a arribar per aconseguir el nostre somni. És una pel·lícula que presenta una tensió brutal, el gore és increïble, i és d'aquestes que colpeja fort, saps? Que dintre del tràiler, que jo recomano que no el vegueu més enllà d'això, perquè pues, ensenya bastantes coses de la pel·lícula, però sí que et porta per territoris sorprenents, és realment inquietant, i és una gran sorpresa d'aquestes que, viscudes en col·lectivitat, crec que funcionarà molt bé i espero que tinguin molt, molt bon èxit de públic. A més això, director de debutant, Corey Barker, també havia fet diversos curs, vídeos de YouTube, ara estem tenint molts directors que venen d'aquí, i és interessant que trobin el cinema de gènere com aquest espai per fer el salt a la direcció de llargmetratges, i em va portant veus molt interessants, vull dir, com ha passat ara també amb Backrooms, va passar també amb Hocum, per exemple, amb La Mòmia també, amb l'altre nivell, i ara amb Obsession també, per tant, estem d'enhorabona.
0: Molt bé, doncs anem per la tercera, que aquesta sí que només es podrà veure al Sucre, de moment.
1: Sí, i mira que és una pel·lícula això, produïda aquí, amb una història bastant potent, a més basada en fets reals. Es titula Viaje al País de los Blancos.
6: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
7: Hola.
8: Hola.
7: I need your help. I am alone here.
8: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
9: Vas en una situación irregular. Es una falta grave.
8: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
7: Estudiar, trabajar...
0: Molt bé, explica'ns.
1: Bé, aquesta és una pel·lícula que està basada en fets reals, que de fet està basada en el propi llibre d'Usman Umar. Està protagonitzada també per ell, la pel·lícula. I bàsicament explica la seva història. És la història d'un immigrant que això de molt jove va abandonar el seu país, que era gana, va arribar a Espanya com va poder, va arribar a Barcelona i allà doncs això, estava sol, anava com deambulant per allà, en llocs d'acollida, etc. Fins que aquesta dona que es diu Montse doncs la va acollir, el va acollir, i amb el fet d'aquest acolliment doncs li va donar una possibilitat doncs de desenvolupar-se i de tenir un futur aquí. Sí. Per tant, són aquestes històries que, a dintre del context global amb aquesta mena d'odi contra els immigrants, també està bé que s'expliquin, que es vegi com el costat més humà d'aquestes històries. Aquí la pel·lícula està tractada, òbviament, amb molt positivisme, i està bé que no tingui tant la cosa pel melodrama, però al final la història que t'explica no, al final d'aquestes lliçons ètiques, morals, però tot i així està bé. I a més, a part d'Osman Omar, que és actor debutant, doncs hi ha Emma Vilarassau, Jordi Bosch i tota una colla d'actors que dintre d'aquest càsting de suport estan molt bé. Hi ha la curiositat que aquesta pel·lícula es va presentar al festival a Màlaga. Sí. Màlaga ens va acabar a ser la porta d'entrada de l'Osman, si no recordo malament, perquè vaig sentir-ho en una entrevista. Diu, clar, la primera vegada va ser quan vaig arribar a Espanya, la segona vegada que he estat a Màlaga és per presentar la pel·lícula al festival, no? Sí. I com a nivell de història o com a culmen d'aquesta història, doncs també té, bueno, que és bonic i està bé que s'hagi presentat allà, i a més em van sortir molt bones crítiques, per tant esperem que la gent ho vagi a veure.
0: Ho hauré de confirmar, però jo diria que surt Sant Joan de les Abadeses al tràiler.
1: Ah, doncs aquí no ho sé, ja no m'he fixat.
0: Jo crec que és el Gord de Malatosca, que ja moltes vegades es demana per fer rodatges, però hi ha un moment en què el protagonista es banya amb una gorga, i jo diria que sí.
1: No diguis gaire alt, que no hi hagi més turisme al compte.
0: Bueno, ja, això ja està perdut, la batalla està perduda. Molt bé, doncs escolta, seguim, si et sembla, amb el repàs de la resta de la cartellera, perquè diria que no tenim notícies aquesta setmana.
1: No, aquesta setmana hi ha poques, bueno, no hi ha hagut novetats.
0: I doncs seguim amb el cinema comtal de Ripoll, on hi haurà Viva i Toy Story 5.
1: Sí, Toy Story 5, que segueix en cartellera, i Viva, que la incorporen, pel·lícula que vam parlar la setmana passada, que es va estrenar, que està protagonitzada i dirigida per l'Aina Clotet. Per tant, bona oportunitat per veure-la aquí al nostre territori.
0: Seguim el casal Camprodoní, Assassinato en la tercera planta.
1: Sí, aquesta, de fet, ens vam colar la setmana passada i vam anunciar aquesta pel·lícula.
0: I la gent va anar a veure això, però era per un bon motiu, perquè la que feien potser no es cridava l'atenció, però també era molt bona, que era Pizza Movie.
1: Correcte.
0: Aquesta setmana,
1: I aquesta setmana sí que tenim aquesta comèdia francesa d'aquest matrimoni, doncs, que intenta posar xispa a la seva vida investigant un presumpte assassinat.
0: El cinema Catalunya de Ribes, el dia de la revelació.
1: Sí, aquí apostant per Spielberg, que a més també amb una data bastant pròxima a l'estrena. Per tant, mira, la gent que vingui aquí de turisme, doncs també la pot anar a veure tant dissabte com el diumenge.
0: El cinema Alhambra, de la Garriga, Toy Story 5, Viva i El dia de la revelació. Curiosament, em sembla que hem parlat de les tres,
1: Sí, exacte. O sigui, l'aposta d'aquesta setmana està sent molt aquestes, ja es veu quines són les estrenes grans. Però bueno, la setmana passada només veiem Toy Story, ja sabíem que ampliarien la seva cartellera, sempre ho fan, i també en aquest cas d'apostar per Viva, òbviament en català i pel dia de la revelació.
0: El casal de Gràcia de Manlleu, Estrany riu.
1: Sí, en aquest cas la pel·lícula que ja ha estat voltant amb el cicle Gaudí, i en aquest cas també posa fi al cicle Gaudí fins ja a partir del setembre a Manlleu.
0: Seguim repassant més cinemes, a l'Esbarjo de Cardedeu, Mas Palomas.
1: Sí, en aquest cas no tenen aquelles sessions de retrocine o aquest tipus de sessions més variades. I projecten Mas Palomas, que és una pel·lícula que parla sobre l'homosexualitat a la tercera edat. És aquest punt de comèdia, drama, que està molt bé, que és molt, molt interessant. Una de les grans pel·lícules de l'any, crec.
0: Molt bé, i ja ho tindríem tot, perquè com vam comentar la setmana passada, el Cineclub de Vic ja s'ha acabat, no hi ha res fins al setembre.
1: Correcte, bueno, el que sí que et puc comentar, bueno, no hem parlat de notícies, però si us agraden els festivals, si us agrada el terror, aquest cap de setmana se celebra el Creepshow a Badalona, que és un festival molt petitet, on també es veuen curts de temàtica de terror, de gènere, però volia destacar una sessió bastant especial que es fa, que sempre es fa una sessió amb música en directe, amb alguna pel·lícula que normalment és així muda o experimental, Enguany es projecta Bigoten, que és una pel·lícula experimental que té a veure amb l'experiència propera a la mort, que la va rodar el director, parlant una mica com les al·lucinacions que va tenir després d'un accident de trànsit i va estar una mica així entre la vida i la mort. Allò va traslladar en pantalla i es projecta així amb música en directe, que és una sessió molt interessant, que es fa diumenge a la tarda, però bueno, el dissabte també hi ha sessions de curs i tot, per tant, això és un festival molt casolà, però molt entranyable també.
0: Molt bé, doncs ara sí que ja ho tenim tot. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Fins la setmana vinent.
1: Molt bé, fins la setmana que ve.
10: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
11: Queden 5 minuts per arribar a les 11 del matí. Andreu Jiménez, bon dia de nou. Avui no parlarem de sèries.
12: Continuem de pel·lícules.
11: Continuem de pel·lícules perquè ens ha vingut molt de gust parlar sobre pel·lícules de Pixar.
12: Les millors.
11: Les millors. Per mi les millors, Pixar... O sigui, és a dir, jo tinc un gènere preferit, que són les pel·lícules d'animació. Les de Pixar són brutals, però també, per exemple, DreamWorks m'agraden molt.
12: També Disney també.
11: De Disney també.
12: Disney n'ha fet de molt bones.
11: Però avui hem fet
12: un top 5.
11: Un top 5 de pel·lícules de Pixar.
12: Amb el motiu de l'estrena de Toy Story 5.
11: Exacte, que estem pendents els dos de
12: veure-la.
11: Andreu, comença tu perquè t'he de dir que...
12: Què fem? Anem dient 5, 4, 3, 2, 1 i diem...
11: Sí,
12: va.
11: Jo t'he de dir una cosa... No he pogut fer un top 5, he fet un top 7 perquè no puc ni gairebé ni ordenar-les en top 5. Per tant, intentaré sobre la marxa com em vingui de gust ara.
12: Va.
11: Top 5, va, comencem, 5.
12: Et dono explicacions al final, o sigui, la cinquena, Cars 3.
11: Vale, per tu és Cars 3, top 5. Jo he col·locat més o menys els Increïbles 2.
12: Val.
11: Més o menys.
12: Jo quarta poso Toy Story la 1.
11: La primera, sí. Toy Story 1. Jo he posat Coco, però també posaria en la mateixa línia Inside Out, la primera. Coco i Inside Out.
12: Jo la 3, Toy Story 3, que és la que més recordo i més m'ha marcat, per tant la poso aquí. Normalment la primera sempre és millor que les altres, que les que vénen després, però Toy Story 3.
11: Jo he posat Luca i en la mateixa
12: molt bona Luca, eh?
11: I en la mateixa línia seria Soul també, Luca i Soul, les dues.
12: Jo segona, Ratatouille. Anem als fogons.
11: Molt bona, Ratatouille. Jo he posat Up.
12: On, també. I la primera.
11: I la teva primera, quina és?
12: Evidentment, la millor pel·lícula de Pixar, Cars.
11: La teva és Cars, és la primera, entenc, la primera de Cars.
12: És la que més m'ha marcat.
11: I jo he de dir que la meva primera no és una pel·lícula antiga de Pixar, sinó que és Elemental, que és del 2023, és bastant nova.
12: Això em sorprèn, perquè per mi jo he posat totes...
11: Per mi les millors són les antigues.
12: Les antigues, per mi...
11: Però t'he de dir que aquesta pel·lícula la vaig veure quan va sortir el 2023. Ostres, i em va marcar moltíssim. Molt. Bàsicament és una història, vull dir... O sigui, totes les pel·lícules de Pixar tenen un missatge... Però, ostres, aquesta, no sé, em va moure bastant i em va agradar molt. I, a més, les animacions, clar, amb el pas del temps milloren moltíssim.
12: Milloren, sí, no es nota molt.
11: Ostres, i parla dels elements de la Terra i com està representat el foc i l'aigua, que, clar, vull dir, són elements que no, diguéssim, es poden representar, però una passada de com estan fetes les animacions.
12: Doncs ja ho tindríem, no, Ona? Un mes a la butxaca.
11: Més a la butxaca, si vols, per la següent ronda de sèries / pel·lícules comentem un top 5 de pel·lícules de DreamWorks i de Disney, què et sembla?
12: Em sembla bé.
11: Perfecte, Andreu, doncs que vagi molt bé i ens veiem demà puntuals aquí al Territori 17.
10: Territori 17, un magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa. El 9FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts de moment i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és molt complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas, lluny d'aquest epicentre dels sismes. El govern manté també contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el Consolat Espanyol per seguir l'evolució d'aquests terratrèmols. I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per onada de calor després de 4 dies d'episodi extrem. Durant aquest període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 108 persones per afectacions relacionades amb les altes temperatures, més de la meitat han hagut de ser traslladades a centres sanitaris. Malgrat la fi de l'onada de calor, els bombers mantenen també el reforç operatiu a les zones amb més risc d'incendi, especialment al sud de la regió de Lleida, on el risc es manté encara molt elevat. També es reforcen parts de bombers voluntaris, sales de control i mitjans aèris davant les condicions de sequedat i les altes temperatures. I de fet, al Moianès els bombers continuen treballant en l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze Safaja. Tot i estar estabilitzat des d'ahir, els bombers encara no l'han donat per controlat. Ens amplia aquesta informació el Jordi Givert d'Ona Codinenca.
2: El perímetre de l'incendi que va començar a primera hora de la tarda d'ahir ja està encerclat, però el terreny, dominat per cingleres, dificulta la mobilitat dels bombers, que mantenen un ampli dispositiu per evitar que hi hagi revifalles. Els agents rurals, per la seva banda, estan investigant l'origen del foc. Aquesta es va donar en una parada d'autobús pròxima al càmping L'Illa i, segons l'alcalde Carles Lupiáñez, tot apuntaria al fet que la causa seria un element pirotècnic.
3: No tenim, de moment, confirmació oficial. Sembla, parlat amb agents rurals, i ens diuen que sembla que podria ser una perill de pirotècnia el que hagués iniciat aquest petit incendi. Inicialment era un petit incendi que no ha sigut el cas.
2: Ahir el foc va obligar a confinar els veïns del municipi durant 7 hores per la proximitat de les flames als nuclis habitats i facilitar també la tasca dels bombers.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar a tots els implicats. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posterior i del terratrèmol se li havia donat en aquest pont. És un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

els llums s'han apagat. Han tret el pastís. Aplaudien els pares, els tiets i els amics. Tots alhora, agrupats en un únic crit. Que demani un desig! Que demani un desig! I tu, nerviosa, com sempre que et toca ser el centre d'atenció, has fixat els ulls en un punt imprecís del menjador. Un segon, dos segons, tres segons, quatre segons.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks aquí en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, per buscar la vida cap a estacions d'esquí o per buscar la vida seria amb events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Però això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la food truck hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de events, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, que no ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela aquesta matinada i que han causat una trentena de morts i més de 700 ferits. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Venezuela viuen a Caracas, que està lluny de l'epicentre dels sismes. El govern manté contacte amb el centre català la de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà i ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns neurodesenvolupament o també problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre el diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit també activació amb ambulància trasllat a l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir durant la revetlla de Sant Joan en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona. Segons ha confirmat la policia, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per tal d'esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també a tots els implicats. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la P7 d'Ulldecona continua deixant un vehicle al voral direcció València. També a la C25 a Sant Hilari de Sacalm, una altra incidència direcció Lleida afecta a aquest punt. I una tercera avaria també a la P7 a Sant Feliu de Buixalla o direcció Barcelona deixa en aquest cas un carril tallat.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Orriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
2: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelladral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
1: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només 2 setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.
3: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Ai!

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Sey Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

vaig estivant pedretes. Sotrats i clavelleres, com una formilleta, em penses geosfera, una hora dins Angola, mitja hora Filipines, modien els taxistes, ses vees peatones. Per jo i tots els ciclistes, amb una bicicleta, fan cercle

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati.

0: basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
1: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
0: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que de moment no consta cap víctima catalana ni espanyola pels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada i que han causat ja 164 morts i més de 1.000 ferits, segons les darreres informacions. Tot i això, ha advertit que la informació arriba amb dificultats perquè la situació al país és complexa. Duch ha explicat que la majoria de catalans residents a Veneçuela viuen a Caracas lluny de l'epicentre d'aquests sismes. El govern manté contacte amb el Centre Català de Caracas, la delegació catalana a la zona i el consolat espanyol per seguir l'evolució dels fets. I el Departament de Drets Socials crearà o ampliarà aquest any 161 noves places residencials especialitzades per atendre adolescents i joves amb trastorns del neurodesenvolupament o problemes de salut mental d'alta complexitat. Els nous recursos, que se sumen a les 50 places ja posades en marxa l'any passat, estaran completament operatius abans de finals d'any. Les places estan destinades a joves amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat intel·lectual o trastorns mentals greus que requereixen d'una atenció intensiva i especialitzada. I Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures entre diumenge i dimecres, coincidint amb l'onada de calor. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila a les 213 persones. D'altra banda, el sistema d'emergències mèdiques ha atès en aquest cas 264 persones amb afectacions relacionades amb la calor entre el 19 i el 24 de juny. Un 52% d'aquestes atencions han requerit activació amb ambulància, traslladant l'afectat a un centre sanitari. I el sector de la pirotècnia tanca la campanya de Sant Joan amb una facturació rècord de 17,5 milions d'euros, un 3% més que l'any passat. Enguany s'han autoritzat prop de 1.900 punts de venda a Catalunya entre casetes temporals i establiments permanents amb un tiquet mitjà de compra de 46 euros. Més de la meitat de les vendes es van concentrar el 23 de juny i els lots promocionals van representar el 70% de la facturació total. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig que es va produir precisament durant la Revetlla al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona. Segons ha confirmat la policia catalana, els fets estarien relacionats amb un enfrontament entre dues bandes dedicades al narcotràfic. La principal hipòtesi apunta que un dels grups va intentar sostreure droga a l'altre, fet que va desencadenar una disputa armada. La investigació continua oberta per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar també tots els implicats. I pel que fa al temps, la situació es manté estable i assolellada amb alguns núvols prims i possibilitat d'algun ruixat puntual, sobretot al Pirineu Occidental, durant la tarda. També reforçarà el vent marítim a la Vall de l'Ebre, al sud de Ponent i a la Costa Brava.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Conte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Conte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Conte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Conte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Conte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Conte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Conte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Conte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un loto frontal. L'itinerari serà sorpresa.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM. La, la, la.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, i adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'any deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema d'enguany. Són declaracions a la xarxa.
2: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
3: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
4: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona i si no s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
3: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1.000.
3: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència encara treballen per extraure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray.
3: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Als esports, Toni Castro, al Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga CB amb una derrota contra el València.
5: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc i aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua amb títol de l'hoquei Lliga i el Barça de Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: Cop d'ull al temps i amb aquestes temperatures que estem patint encara, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
2: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
7: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Mentrestant, a la comarca del Moianès, els bombers continuen treballant per extingir l'incendi declarat a Sant Quirze Safaja i que ja ha cremat 16 hectàrees de bosc. Un foc que podria haver estat provocat per un element pirotècnic o per una cigarreta mal apagada, segons les primeres hipòtesis. Ona Codinenca, Jordi Givert.
8: Fins a 8 dotacions de bombers continuen treballant en aquest incendi, que està estabilitzat però encara no està sota control. La geografia, dominada per cingleres, dificulta els treballs per acabar d'actuar amb bosses de foc que hi ha dins d'un perímetre que, això sí, ja no avança. De fet, els bombers s'ajuden de drons per analitzar l'evolució del foc i continuen, a més, remullant i revisant els punts calents. A les zones on el foc ja no crema, es treballa amb eines mecàniques per reduir el risc de revifalles de foc. Mentrestant, els agents rurals treballen amb la hipòtesi, encara sense confirmar, que el foc podria haver estat provocat per un element pirotècnic o bé per una cigarreta mal apagada a tocar d'una estació d'autobús del municipi.
1: I és que les altes temperatures afavoreixen la proliferació d'incendis. De fet, ja està activat el dispositiu de prevenció de focs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància, desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu al territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o de qualsevol indici de foc. Anna Ruiz, bon dia.
9: Hola Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu, estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
1: Prevenció de cara als incendis, però també de cara a futures sequeres. La Diputació de Barcelona ampliarà una 80 de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això ho fa un cop validat el pla pilot que s'ha dut a terme aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellver, bon dia.
11: Bon dia. El pla permetrà a aquesta 80 de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
12: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
11: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
1: Encara més mesures en aquest sentit. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit. Ho fa després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental.
3: Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país basades en noves infraestructures com les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigües Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, caldria repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit a la xarxa.
13: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
0: Notícies en xarxa.
1: Al Baix Llobregat, els Mossos d'Esquadra han detingut 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
14: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
1: Encara en crònica social, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
3: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant aquest enfrontament es va produir un tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sotscaps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
15: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
1: I detingut un home a Alcanar, al Montsià, per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i pornografia infantil.
3: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones, menors d'edat, d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un dels titulars de la jornada. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
17: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita, i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
16: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
4: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat, més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca, més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona, allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
16: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
1: És un quart de tres. En capítol internacional, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat registrats a Veneçuela deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
3: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons de 200 milions de dòlars amb recursos dipositats als Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles i habitatges.
18: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
3: Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota de la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció d'Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana en els terratrèmols. El conseller ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, lluny de l'epicentre d'aquests terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, sí que hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Anesne Solabarrieta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
3: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
4: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
1: Una incertesa i una angoixa a la qual feia referència el president i que està ben present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza l'ajuda humanitària.
3: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes del terratrèmol. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
0: Notícies en xarxa.
1: El Congrés ha començat avui el debat de la proposició de llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i compta amb un ampli suport i l'única oposició de Vox.
3: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escolteu el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
19: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
3: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat i quan s'utilitza també la violència, la intimidació o l'engany.
1: En política, després del discurs d'ahir de Pedro Sánchez i de la resposta dura dels grups al Congrés, qui continua demanant més explicacions al president del govern és Esquerra Republicana.
3: Els republicans asseguren que falten temes per aclarir que no s'han abordat i demanen transparència total a la Moncloa. El diputat Francesc Marc Álvaro també ha assegurat que els darrers esdeveniments que han esquitxat el Partit Socialista fan trontollar el bloc d'investidura. Ho ha apuntat en declaracions a la xarxa.
20: El bloc d'investidura és la suma d'unes voluntats que va tenir lloc en el seu moment, però és un bloc que no és compacte ni és homogeni. Té lògiques diferents. I, per tant, sí que és evident que cada vegada vestir el sudoku dels suports al govern li costa més a la Moncloa.
3: El diputat d'Esquerra a Madrid ha pronosticat una convocatòria d'eleccions anticipades que podrien celebrar-se entre els mesos de febrer i març del 2027.
1: La Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca per al primer trimestre de l'any vinent. Es tracta d'un pas clau en el desenvolupament del pla director urbanístic en el nou pol econòmic de la ciutat. UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
5: Ambdues institucions han adquirit el compromís d'accelerar la posada en marxa del nou polígon en el marc de la comissió bilateral entre la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida, que s'ha reunit aquest dijous a la Paeria, en una trobada encapçalada pel pa en cap Fèlix Larrosa i el conseller de la presidència Albert Dalmau. Els diversos actors de la reunió han situat l'impuls definitiu del polígon industrial de Torreblanca i Quatre Pilans com el principal projecte estratègic per l'economia lleidatana, juntament amb la construcció del nou recinte firal. Tot i que és un tema encallat des de fa anys, Paeria i Generalitat han afirmat que estan posant tots els esforços per resoldre'l definitivament, tal com ha explicat Albert Dalmau.
21: Jo els he dit que amb Torreblanca estem volant. I ho dic amb aquesta contundència. O sigui, amb Torreblanca, l'aliança que hi ha entre l'Ajuntament, entre la Paeria, l'Incasol i la Direcció General d'Urbanisme fa que estiguem volant. Més ràpid del que anem és impossible anar-hi, perquè estem anant en estricte compliment dels terminis.
5: L'altre tema central de la reunió ha estat el finançament de la construcció de la nova Fira de Lleida, que comportarà un cost d'entre uns 80 i 100 milions d'euros.
1: I és moment per a la cultura. Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde al retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i d'un cor de tres actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins del Festival Grec. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. Al retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per cinc instruments de corda i tres actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
23: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
22: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que assegura que no tindrien sentit a cap altre musical.
1: Gràcies, David. I avui, en Plana Cultural, també ens fixem en els Ateneus, que mostren un bon nivell de responsabilitat i compromís amb el català. Així tot els cal millorar en les activitats que programen de manera puntual i en el servei de bar i restauració. Ho diu un estudi de Plataforma per la Llengua, fet a una quinzena d'Ateneus de Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. Segons l'estudi d'ús i presència del català als Ateneus, 9 de cada 10 activitats que s'hi fan són en català. En tallers més puntuals, quan republiquen a xarxes socials continguts que no són propis o es pengen cartells d'activitats externes, són àmbits on cal treballar. També en la restauració, com explica Pep Morella, president de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
25: És una lluita, les cartes, els menús, la llengua vehicular, la llengua d'atenció... però estem treballant i mirarem doncs, d'anar polint aquestes coses.
24: El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, aplaudeix la tasca dels Ateneus en la difusió del català i els anima a anar més enllà.
26: Una bona iniciativa, uns resultats encoratjadors. Tenim àmbits en què el català té una posició molt sòlida. Del que es tracta és d'aconseguir que facin taca d'oli, que estenguin aquesta vitalitat de la llengua cap al conjunt de la societat.
24: L'estudi s'ha fet com a prova pilot en 15 Ateneus i en la propera edició s'ampliarà per aconseguir més representativitat d'entre els més de 220 Ateneus que estan federats.
1: I arriben els esports. Avui amb la presència de Toni Castro a l'estudi. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
27: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108. Els valencians es van imposar en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit amb 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Pantera amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de l'entrenador Xavi Pascual i també de Toranski, La Provítola i Billy Hernán Gómez, que segueixen i marxen del Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat superior.
28: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
27: D'altra banda, la Sisa Joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hanga al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i una 8,2 assistències a la Lliga Endesa. I l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València Bàsquet, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu de la gironina, Pere Puig, valora aquest fitxatge de Caral Casas.
2: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat a Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
27: L'Igualada Rigat ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de la noia, que feia 29 anys que no aixecava el trofeu, va guanyar el títol als penals a la pista del Liceo. Aquesta tarda, l'Igualada celebrarà aquesta hoquei Lliga amb una rua que arrencarà a les 7 a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I també aquesta tarda, el Barça de Futbol Sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez jugant a 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia, que dimarts es va imposar els blaugrana per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt de l'eliminatòria. Tot i això, Marta, els catalans dominen la sèrie per 2-1.
1: Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
10: Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
11: Avui va de marietes. Sí, aquest insecte volador, rodonet, vermell amb puntets negres. Sí, les marietes. A part de ser un bitxo bonic i curiós, és un símbol de bona sort i bon auguri per trobar l'amor. A la pel·lícula Bajo el sol de la Toscana transmet un missatge molt interessant, que diu així: Escucha, cuando era niña me pasaba horas buscando mariquitas, pero un día me rendí y me quedé dormida en la hierba. Al despertarme las tenía por todo el cuerpo. Què vol dir això? Que a vegades com més busques menys trobes. I l'amor és així. Amb les marietes també passa i amb la creativitat també ens hi trobem. Quan tinguis un bloqueig creatiu, recorda les marietes. Per aquells moments que no avances, que no saps sortir de l'espiral, el millor és que paris. Agafa't uns minuts, respira fons, relaxa't i canvia l'entorn per uns moments. Veuràs que quan tornis a reprendre el que estaves fent, tot flueix millor i qui sap, potser t'apareix una Marieta.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
3: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
4: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
5: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona, i si no, s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
1: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
4: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
1: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
4: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
1: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
4: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
1: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet, ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
6: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça, futbol sala, pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
1: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida, i per tant compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. i ho ha explicat a la xarxa.
3: Aproximadament cada estiu, l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, bueno, que al encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
8: De moment, però, Mendiaroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Civic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
1: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual l'avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
10: Clar, com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud a vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
9: El nombre de torres de vigilància ha baixat.

0: objectiu ambiciós o només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
1: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
2: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
3: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
4: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
2: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
5: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
6: Ara que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
5: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
7: Notícies en xarxa.
2: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
9: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
8: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
7: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions.

0: Conclusions de la vostra monografia apunta més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
1: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
3: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: Encara ara en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
4: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
5: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
4: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
4: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
7: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
4: Així, totes les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
4: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
0: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa.
2: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
4: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text que preveu penes de presó de fins a 2 anys ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
4: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
8: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
4: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
2: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
9: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Nabau, el gerent d'aquesta.
10: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
11: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdecs QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos.
9: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
4: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
2: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
4: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
2: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
4: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
2: Arriba la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
13: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix l'ha impactat.
12: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
2: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
14: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
15: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
14: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
16: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
17: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
16: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
18: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben a Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
16: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 8:15 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
19: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
20: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
16: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
2: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
21: La xarxa de comunicació local. Gràcies per

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El ple del Congrés ha aprovat avui per 178 vots a favor PP, Vox, UPN i Junts i 171 en contra el PSOE, Sumar, Esquerra, PNB, Bildu, Podem i BNG, una moció del PP que insta el president del govern espanyol a assumir responsabilitats en forma de dimissió o en tot cas sotmetre's a una qüestió de confiança. Els populars havien portat a votació un text calcat al que Junts va registrar el 2024 i que va acabar retirant per obtenir el suport dels 7 diputats de Míriam Nogueras, malgrat que Junts ha donat suport a la iniciativa fons del grup, han recordat que els motius que el PP presenta a la moció no són els mateixos. I no deixem el Congrés perquè precisament ha donat llum verda a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport. Això sí, el vot en contra només de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: Que jamás debió estar abierta. La puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. No se libertad, señorías, es lo que hoy estamos llamados a proteger.
1: I la primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya. Segons la primera estimació del Ministeri de Sanitat, es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península, entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor d'enguany.
3: Aquest any, diguem-ne, que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual, i això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I són pendents a Veneçuela, augmenten a 164 les víctimes mortals pels dos terratrèmols registrats i els ferits arriben a 1 miler. Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Tot i això, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per intentar extreure la gent. I els castellers de Barcelona han alçat diversos castells i pilars davant del Jungfrau a Suïssa en una estació de tren situada a 3.450 metres, juntament amb els castellers de Lausana, en el que s'anomena el Top of Euro, castells de 3 de 7, 4 de 7.
0: Hotel Restaurant Abatissa, un equipament històric en un entorn únic. hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
5: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 25 de juny de 2026, però és com un divendres per nosaltres. És com un dilluns i com un divendres, perquè ahir era festa i demà en farem també. Demà no hi serem, per tant que... Bé, és dijous, un dijous estrany. Com dèiem, avui és 25 de juny i un 25 de juny de 1938 la física Edith Stoney moria a Dublín. Nascuda en una família de científics, tant ella com la seva germana Florence van rebre una educació a l'altura dels seus familiars homes. L'any 1874 es va establir la primera escola de medicina per dones a la Gran Bretanya. Florence va obtenir allà el seu doctorat en medicina, mentre que Edith era nomenada professora de física i més tard electricista mèdic. L'any següent, les dues germanes obrien el nou servei de raigs X al departament i s'implicaven també activament en el moviment sufragista i a la Federació Britànica de Dones Universitàries, pressionant per promoure la incorporació de les dones com advocades o altres oficis fins llavors prohibits. Durant la Primera Guerra Mundial, les dues germanes van oferir els seus serveis radiològics a la Creu Roja per donar suport a les tropes a Europa. Els van rebutjar, però Florence va crear llavors la seva pròpia unitat totalment femenina, mentre l'Edith organitzava subministraments des de Londres. Resumint molt la seva trajectòria, Florence va ser designada cap de radiologia de l'Hospital Militar de Fulham, convertint-se en una de les primeres dones acceptades per l'oficina de guerra anglesa. Per la seva banda, Edith va treballar als hospitals de dones escoceses, una organització creada per donar assistència mèdica sobre el camp de batalla finançat pel moviment sufragista. La seva missió va ser la de planejar i dirigir el departament de raigs X al front de la guerra, cosa que va fer en condicions extremes a França i més tard a Sèrbia i Grècia. Tot i la manca de recursos i equipament i les restriccions addicionals que van patir per ser dona, va establir un departament d'electroteràpia i equips de rehabilitació muscular pels ferits. De tornada a Anglaterra, Edith va acceptar un lloc com a professora de física al King's College per dones fins a la seva jubilació, quan va mudar-se amb la seva germana Florence, que va morir l'any 1932. Edith Stoney va morir un dia com avui. No és que m'emocioni, ja no la coneixia, però... coses dels mocs i de l'estiu i dels aires acondicionats. Edith Stoney va morir un dia com avui, 6 anys més tard. I un dia com avui de 2021, la Ludwig Band publicava el seu segon treball, La mateixa sort. El disc va ser considerat el millor de l'any per la crítica dels Premis Enderrock. Escoltem El fill del rei.

0: Les persones que seguiu al magazín ja coneixeu l'Adriano Sabater, la persona darrere del mini-podcast Més enllà de la lluna, que escoltem cada dilluns en aquest programa. Avui parlem amb ell perquè també és una de les persones darrere d'Aikido a Badeses i d'Aikido a la Fresca, una activitat que ens convida a descobrir aquest art marcial japonès que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol. Ja el tenim amb nosaltres, avui ha vingut a l'estudi. Hola, Adriano.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: A més, fa gràcia perquè és això, del nostre col·laborador, fas una secció, però és la primera vegada que estàs aquí a la ràdio davant del micròfon perquè, ho hem de dir, tu fas les seccions des de casa, per ara, no?
1: Sí, de moment sí.
0: Perquè ens costa trobar un dia per ensenyar-te com funciona tot el tema de la botonera, però és una cosa que farem ben aviat, ara aprofitant doncs, que l'estiu hi ha més dies, hi ha més hores, hi ha més temps. Però tenim avui per una altra cosa, ja parlarem després del programa un moment, parlem d'això de l'aikido, que vol dir camí de la unió amb l'energia o camí de l'harmonia amb l'energia vital. El flyer tu el descrius com l'art de la pau. Explica'ns una mica quines són les característiques principals i com es practica.
1: Sí, a veure, l'aikido és un art marcial que és relativament modern. El seu fundador es deia Moriei Iwashiba, mm-hmm. i era un senyor japonès que havia... Des de molt petit havia fet molt tipus de meditació. Llavors, ell va estar entrenant... Abans de convertir-se en aikidoka, diguéssim, o en inventar l'aikido, ell havia fet diferents arts marcials. De fet, té tot un... Aquí podria estar-me moltes hores parlant d'ell, però...
0: Podries fer un segon podcast?
1: Sí. Aleshores, bueno, hi ha un moment que ell està lluita a la Primera Guerra Mundial, després també està a la guerra de Japó amb Xina, i havia estat amb diferents estils de combat, però llavors arriba un moment, per explicar-ho així breument i ràpidament, que ell se'n dona compte de que a través de la violència no s'arriba enlloc, o sigui, s'arriba a més violència. I llavors representa que ell arriba en un estat d'il·luminació, en un estat de consciència molt elevat, i aleshores inventa l'aikido. L'aikido té semblances amb altres arts marcials perquè ell havia fet moltes altres coses. Amb el que més se podria semblar seria amb el jiu-jitsu. I l'aikido el que fa és, a través de l'energia de l'oponent, és anul·lar-lo o neutralitzar-lo sense destruir-lo. És a dir, si nosaltres quan entrenem, quan fem un bloqueig, mai es fa per fer mal. Llavors el que s'intenta és intentar buscar una harmonia entre, en aquest cas si són dos oponents, doncs que a través de l'harmonia puguem arribar a formar un sol cos harmònic i que la violència es dissolgui en pau.
0: De fet, algú quan sent arts marcials pensa que això va de pagar-se i de fer-se mal, i quan vas a una demostració d'això és tot el contrari, hi ha molta unió, hi ha molta companyia, no? I per fer tu els exercicis necessites que a vegades hi hagi un altre davant, no?
1: Sí, de fet, amb l'aikido, una de les coses que té, perquè l'aikido no és un esport, és un art marcial, llavors no hi ha competició, no hi ha distinció per sexes, per edats, per pesos, no, el que sí que poden haver-hi són demostracions, però aleshores, com que no és competitiu, entrenem tots amb tots. Pots entrenar una persona de 80 anys que pesi 120 quilos, pot entrenar amb un nen de 5 anys que en pesi 15. Perquè al final és intentar harmonitzar-nos entre nosaltres. Primer, harmonitzar-te tu mateix, perquè fem tota una sèrie de moviments, d'escalfaments. Tots els moviments de l'aikido són... Sí que és veritat que és un art marcial i fem servir armes, fem servir espases, llances, ganivets... Però tots aquests moviments, en realitat, són moviments que són naturals. Són els moviments naturals del cos. Explicant-ho, potser costa una mica d'entendre. S'ha d'anar a provar-ho.
0: Ho farem. Tu què et va treure de l'aikido i des de quan el practiques?
1: Jo vaig començar a fer aikido l'any 2009. Jo, en aquell moment, vivia a Arbúcies i antigament havia fet judo i feia temps que no estava fent res. I l'únic art marcial que feien en allà era aikido. No ho coneixia, no tenia ni idea. I va ser, per mi va ser un enamorament que durarà per sempre, que va ser trepitjar el tatami, i jo sempre ho dic d'una forma, que dic, jo quan estic fent aikido tinc 4 anys. No jutjo a ningú, no em jutjo a mi mateix, i no dic que no em cansi, i que a vegades alguna castanya s'escapa, perquè a veure, estem entrenant.
0: Sí, sí.
1: Però és un moment de pau i d'harmonia absoluta.
0: Què és el més difícil d'aquest art marcial?
1: Jo crec que el més difícil d'aquest art marcial és, bàsicament, conèixer el teu cos. Perquè a vegades nosaltres... Jo, a part d'entrenar aquí, que entrenem els dijous amb un grup de nens, jo entreno a Ripoll, que n'hi ha el meu mestre, també dono classes a nens petits, i a vegades fem la broma de dir, ostres, és que tenir dos cames i dos braços és complicat. I jo et dic, mira, jo fa 17 anys que faig Aikido, i fins ara fa poc he començat a dir que començo a entendre alguna cosa.
0: Sí?
1: Començo a entendre alguna coseta.
0: A vegades passa, no? Quan més entens sí. d'una cosa, quan més coneixes, més saps que encara hi ha molt de camí per recórrer.
1: I a més hi ha molts moviments. Després, la sincronia de l'aikido, quan tu veus a dos mestres o dues persones que en saben molt, s'uneixen a l'instant. Mm-hmm. O sigui, és com si jo vinc a donar un cop de puny, necessito agafar una embranzida, i és aquell, hi ha un instant... que és com, a mi com que m'agrada, ja saps que m'agrada molt l'astronomia, jo a vegades a les pròpies classes que dono faig comparacions amb l'astronomia. Hi ha un moment que hi ha la gravetat zero, que és, per exemple, quan agafes un gronxador i arribes en aquell instant, just abans de baixar, per un instant estàs en gravetat zero. Quan algú va donar un cop de puny o una patada o una empenta, hi ha un moment que ell també està en una mena de gravetat zero. Si aconsegueixes unir-te en aquella gravetat zero de l'altra persona... en aquell moment, el pots fer moure com si no hagués gravetat. I d'això és del que es tracta, i això per mi és el més difícil, que és trobar aquell punt que és un punt de menys d'un segon.
0: Que no has de compensar la inèrcia de l'altre, no? Que hi ha un moment en què doncs això, necessites molt poca força per fer moviments.
1: De fet, els millors aikidokes del món són els més grans. O sigui, tu pots estar veient... Jo entreno molt a Mataró. A Mataró hi ha en Jaume Gelabert, que és un setè dan, és un dels millors, bueno, de Catalunya, des de logo el millor, i ell té, em sembla que en té ara 72 anys, i de la forma que el veus com es mou, molta gent de 25 anys ja li agradaria poder-se moure com es mou aquest home. I com més grans són, com que l'aikido no utilitza la força pròpia, sinó que utilitza la força de l'oponent... Com més gran és la persona i més anys porta entrenant, més bo ets. Així és com, per exemple, i no és que estic no menyspreu cap altre art marcial ni molt menys, però, per exemple, la boxa, segurament un home de 25 anys o una dona de 25 anys serà més fort, més ràpid i més bo que un de 50, amb igualtat de condicions. En canvi, amb l'aikido això no passa. Una persona que tingui 80 pot vèncer amb un de 20.
0: Que la tècnica és molt important, no? En aquest sentit, més a vegades que...
1: Sí.
0: Que altres coses. Molt bé. Vosaltres, això, m'has explicat que fas algunes classes, torna-ho a repetir, exactament què és el que fas, des de quan existeix l'aikido aquí a Sant Joan, per dir-ho d'una forma.
1: Bueno, aquí a Sant Joan estic entrenant amb nens d'entre 8 i 14 anys, aquest és el tercer any. De fet, avui és l'últim dia de curs d'aquesta temporada. I entrenem al pavelló. De moment, aquest any, no sé si l'any que ve serà el mateix horari o no, però ho hem estat fent els dijous, de 5 a 6. I som un grup de 7, hi ha dues nenes i 4 nens. Som 6. Però no se'n compto jo 7. I hi ha de diferents edats, des de tercer fins a segon d'ESO. I llavors, bueno, entrenem allà i, de fet, fa 2 setmanes vam fer exàmens perquè també... Això ho estic fent jo aquí a Sant Joan, que és Aikido Abadeses, però Aikido Abadeses forma part del club d'Aikido Ripoll. I Aikido Ripoll forma part del club de Mataró. I, més, hi ha tota una jerarquia de...
0: Hi ha com tot de paraigües, no?
1: Sí. I, bueno, doncs aquí estem fent això, entrenant... Des de fa 3 anys que estem entrenant aquí.
0: Molt bé. Parlen ara de l'activitat aquesta del 7 i 8 de juliol, Aikido La Fresca. Vine a descobrir l'art de la pau, per tant que si hem de descobrir-ho no vol dir que l'hem de conèixer, no?
1: Bueno, qui algú la coneix també pot venir, de fet. El més probable és que vinguin alguns companys que ja ho coneixen.
0: Però no és requisit. Per
1: no, no, no, en absolut. De fet, això és una cosa que jo estic fent des de l'any 2020. Ja s'ha convertit en una tradició. Quan va haver-hi la pandèmia... Clar, ens van tancar els clubs, no podíem entrenar, i jo se'm va ocórrer de dir, ostres, per què no entrenem aquí fora al carrer? I ho vam estar fent a la Ruta del Ferro. I, bueno, va venir gent de diferents llocs. Va venir gent de França, va venir gent de Mataró, va venir gent de Ripoll. Va haver-hi un... El primer any va ser un moment que vaig dir, ostres, jo crec que hi havia tanta gent que necessitava entrenar, perquè, clar, tots els dojos estaven tancats. I, bueno, es van fer una bona trobada. I d'arrel d'això vaig decidir, doncs, convertir-ho en una tradició, i aquest ja és el sisè any.
0: El dojo és el, com el, seria el tatami, la no sé com...
1: Sí.
0: Tatami no, perquè no ho és, però és el lloc on es practica, no?
1: Sí, el dojo és l'espai on s'entrena. També sé que no com a dojo no és només d'aikido, sinó que el judo... És una paraula japonesa que exactament no sé què significa, però sé que és l'espai on s'entrena o on es fa meditacions.
0: També has parlat de que en Jaume Gelabert era setè dan. Això és com els... Perdoneu les analogies, però és els cinturons, això? O...
1: Sí, quan... Bueno, aquí hi ha un altre tema, també. Però, bueno, sí, quan s'arriba al cinturó negre, el cinturó negre seria primer dan. Llavors, pots anar cada vegada, cada cert temps... es poden anar fent diferents cinturons. Hi ha el primer, el segon, el tercer. El màxim és el 9, que pràcticament ningú el té. I arribar a 7, que n'hi ha uns quants en el món, no molts, doncs ja és un nivell molt alt.
0: I com deies, això, l'edat que té, perquè el primer d'anar va aconseguir el 81, jo no havia nascut. Vull dir que... Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. De fet, fins al... Normalment es aconsegueix el cinquè d'an fent exàmens. Depèn de l'escola, entre el quart i el cinquè. A partir d'aquí, són títols que et donen des de Tòquio, que ja hi ha la base, el dojo, l'ombu dojo, que en diuen, que és la central. I llavors, segons les feines que un ha anat fent, l'evolució que ha tingut amb l'aikido, la gent que ha pogut aportar, doncs se'ls hi poden anar donant més dans. Però amb exàmens més de 5 ja no s'hi pot arribar.
0: Ara he vist que tot els que els hi va donar, o sigui, tots els dans que te l'ha donat, entenc que algú... d'un rang superior sí. O un mestre o el que sigui, va ser en Yasunari Kitaura que va morir el 23, vull dir que...
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: En Yasunari Kitaura va ser... Quan moria Iwashiba, ell estava, diguéssim, al final de la seva vida, va enviar gent a arreu del món. Amb uns els va dir, tu te'n vas a Espanya, tu te'n vas a França, tu a Alemanya, tu als Estats Units... I va enviar els seus apòstols, per dir-ho d'alguna forma, que s'ensenyés l'aikido. I en Kitaura va ser un d'ells. I, clar, evidentment, ells tenien que treballar, no eren rics, sinó que... Llavors, en Kitaura era arquitecte i, per casualitats, estava fent feines entre Madrid i Mataró. I, actualment, els dos millors aikidokes d'Espanya, un està a Madrid i l'altre està a Mataró, que van ser alumnes directes seus.
0: Molt bé, interessant, eh? Això és tot un món... explica'ns a qui està adreçat. És a dir, que no és necessari tenir coneixements d'aikido, però és a dir, qui pot venir? Pot venir, com has dit al principi, gent de totes les edats? O...
1: Sí, l'aikido, com t'he dit abans, és una cosa que, o sigui, està viva. Llavors és igual que tinguis 4 anys o que en tinguis 90. Mentre et puguis moure mínimament, pots fer aikido. Requisits no n'hi ha cap, simplement amb ganes i amb roba còmoda i, com que suposo que farà calor, una bona ampolla d'aigua. Però l'aikido, quan treballem, quan fem aikido, ens adaptem. Jo a vegades entreno amb gent que en sap molt més que jo, a vegades entreno amb gent que en sap menys, o gent que és més ràpida o gent més lenta, i la qüestió és, com que és un camí d'harmonia, és que entre els dos... Normalment entrenem dos, a vegades fem lluites a un contra quatre o el que sigui, però en aquest cas és... No hi ha... Per això no hi ha distinció de sexes, ni d'edats, ni de pesos, ni de res, perquè una persona de 80 anys pot entrenar amb un de 4.
0: Es fa dos dies, 7 i 8 de juliol, a les 7, de les 7 a un quart de 9, que és una hora molt bonica, no?, també,
1: sí.
0: El sol i tot plegat... Bueno, esperem això. Saps si hi haurà molta gent? És a dir, veig que hi ha un telèfon de contacte, hi ha alguna mena d'inscripció, no cal, però està bé dir que venim, o com va?
1: Bueno, a mi hi ha hagut diverses persones que m'han enviat whatsapps, i de moment, i uns amics també d'Olot, també, que m'han dit que vindran, unes filles d'uns amics, també. Jo crec que ens hi trobarem uns quants. I de Ripoll, d'on jo entreno, És possible que també vingui en Tomàs, que és el meu mestre. Aleshores, si ve en Tomàs, la classe la faré ell, si no la faré jo.
0: Molt bé. I tot això a la Mare del Prat.
1: Tot això a la Mare del Prat. De fet, a vegades, com que nosaltres entrenem allà al pavelló, hi ha dies que, pues, segons com, a vegades agafem les espases o les llances, i si fa bons anem allà. Bàsicament perquè amb qui entreno són nens i vull que hi hagi distància. Perquè encara que siguin de fusta, doncs a vegades algun es pot escapar i llavors si estem a la Mare de Déu del Prat tenim més marge. Distància per dir, mira, tu posa't aquí, tu posa't allà i que hi hagi un mínim de distància de seguretat.
0: I a part que és molt bonic aquell lloc i aquella hora. I hi ha ombra també, que també està bé. Doncs Adriano, moltíssimes gràcies per explicar-nos això. Recomanar això, la teva secció que escoltem el dilluns, que es pot recuperar al podcast de Més enllà de la Lluna. Què tal l'experiència?
1: Bueno, molt bé. La veritat és que, bueno, a mi l'astronomia sempre m'ha agradat, però el fet d'estar fent aquest programa, doncs m'ha fet encara entrar més. Perquè, clar, hi ha moltes coses, hi ha hagut dies que dic, ostres, dic, de què parlo? Dic, hi ha moltes coses de què parlar. A més, quan fem aquest programa, són com molt petites pinzellades, perquè si jo parlo d'un forat negre m'hi podria estar, doncs, moltes hores, no? I aquí potser estem parlant 5 o 6 minuts. Però tot i així, a vegades dic, ostres, dic, espera't, de què puc parlar? I llavors me poso a buscar, ah, mira, aquest tema em resulta interessant. I, bueno, suposo que evidentment ho has vist o ho has escoltat, de que moltes vegades també hi poso parts molt filosòfiques. Que a mi també m'agrada molt, eh? Jo crec que l'astronomia...
0: La ciència-ficció, no? Sí. No? Recordo ara un d'ara bastant recent, no?, que explicaves que a veure si els humans érem extraterrestres de la Terra, no?
1: Sí, sí.
0: La possibilitat. I també ho rebats a nivell científic, no? I és interessant.
1: I, de fet, quan jo parlo de coses d'aquestes... Algunes potser sí que me les crec, altres no, però no significa que m'ho cregui o que no, simplement són coses que em resulten molt interessants. Tinc ara al cap també un amb tot el tema aquest que van desclassificar els papers de la NASA, de l'exèrcit americà.
0: Sí.
1: He estat mirant algunes coses perquè han tret mils i mils de papers. Que d'això moltes coses siguin veritat o siguin falses, això ja no ho sé. Però he vist algunes que m'han semblat molt interessants i ja tinc algun... una mica de material.
0: Doncs estarem pendents. Sí, sí. I també s'acosta un esdeveniment astronòmic espectacular,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: aquest eclipsi de...
1: El 12 d'agost. Sí, el 12 d'agost. I a més a Catalunya el tindrem... No és total, però em sembla que és un 99, o sigui, pràcticament és total.
0: Que s'ha de viatjar cap al sud per veure'l bé, em sembla, per veure'l millor...
1: Sí, una mica més cap a Tarragona, però bueno, des d'aquí Sant Joan, ja et dic, em sembla que estem amb un 99% de...
0: Sí?
1: Em sembla que sí, un 98%. És pràcticament total.
0: Caram, doncs això ho haurem d'explicar també, no?
1: Ja m'ho miraré bé i ja ho posarem.
0: Perfecte, doncs escolta, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Un amor amb mi és el nom del nou tema d'Al·lèrgiques al Pol·len. Es tracta del tercer avançament del nou àlbum del sextet barceloní, que com aquest tema serà autoproduït. També s'ha encarregat del vídeo que l'acompanya. La banda estarà tocant al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú el 2 de juliol a la Noia d'Igualada, a Nòlia d'Igualada el 18 de juliol i a la Festa Major de Sal el 23 d'agost i al Microclima de Camprodon el 31 de juliol, entre d'altres. Escoltem Un amor amb mi. Demà divendres, a les 11 del matí, el Centre Cívic El Palmar s'acollirà un taller per a joves que girarà al voltant del consum de drogues. Amb el títol El consum et fa estar chill, el taller ha estat organitzat per l'Oficina Jove del Ripollès i en parlarem amb la Laura Vidal, tècnica comarcal de joventut. Hola, Laura.
2: Hola, bones.
0: Hi ha informes que mostren una baixada general del consum, però tot i així segueix sent molt alt. I també comença, doncs, molt aviat. No sé si tot això és el que us ha portat a continuar treballant per això, per conscienciar sobre el tema de les drogues.
2: Sí, nosaltres des de l'oficina del Ripollès, l'oficina jove del Ripollès, seguim treballant amb els temes del consum, perquè creiem que és important, encara que hagin reduït les dades, a nivell de Catalunya, nosaltres volem seguir treballant perquè el Ripollès, doncs, el consum acabi sent zero. Això ja és un marc molt favorable, però que sabem que no és així, per tant, volem seguir treballant i en aquest cas és el que ens va portar, doncs, a fer aquest taller aquí a Sant Joan dels Abadeses.
0: N'heu fet ja algun altre o és el primer que feu d'aquest tipus?
2: És el primer que fem en aquest tipus, perquè són, ens venen finançats per la xarxa des de l'SNEC, la xarxa d'emancipació juvenil de la Generalitat, i cada any ens faciliten doncs, dos tallers que podem escollir. I en aquest cas doncs, vam voler treballar aquesta temàtica i ho vam decidir a fer-ho a Sant Joan de les Abadesses.
0: Clar, és adreçat a joves, per tant que estàs, entenc que és un... que això ho fa com curiós i delicat, no? És a dir, el fet de poder parlar directament amb els joves doncs és molt interessant i per ells poder, per alguns potser és un tema tabú, vull dir que és molt interessant, no? El fet de poder-ho fer en aquest format.
2: Sí, no? Perquè la idea és que també es puguin venir a expressar les seves inquietuds, no? A vegades també hi ha informacions que a vegades poden ser errònies, o poder també coses que els han... i missatges preestablerts, que d'aquesta manera també trenques una mica amb tot això, no? I la confiança que es pot establir en un taller amb una professional que es dedica a aquest tema, doncs pot ajudar doncs, a tenir bueno, una cosa més dinàmica i que puguin aparèixer doncs, una conversació i un diàleg enriquidor per als joves que hi participen.
0: I entenc que també és un bon moment perquè doncs, ara a l'estiu, justament això, els joves, els adolescents, tenen més temps lliure, fan més la seva, hi ha moltes festes, vull dir que s'acosten això, moments de risc, no? de temptacions, no?
2: Sí, nosaltres sempre, quan comença la Festa Major de Ripoll, és com el nostre inici de tota la campanya que fem, tant en temes de violència de gènere, perquè es fan els punts liles i, per tant, s'inicia qualsevol tipus de risc que hi pot haver i també de consum, perquè també engeguem doncs, el gust de la festa. No? I aquests tallers també doncs, fan que joves que potser encara no havien sortit, doncs comencen a sortir en les festes majors i per tant, el consum es pot començar a donar.
0: No sé si ho focalitzeu en alguna droga en particular o de què estem parlant, d'alcohol, de cannabis...
2: És parlar més de les emocions i què suposa, no? La presa de consciència, el que ja relacionem entre el consum i el que ens pot generar, en aquest cas aquest taller, però moltes vegades parlem més dels primers consums, per tant, amb joves que comencen a sortir i, per tant, la primera droga que troben i que és legalitzada és l'alcohol, que després es pot barrejar amb altres substàncies.
0: I, de fet, això, com comentaves, no? Si anem més a l'arrel de les sensacions i del que... També podem arribar a parlar de les begudes energètiques, no? Del vapeig, que també sembla que està molt extès, no? Que està com molt acceptat i que també doncs, tenen... certs riscos, no? I certes addiccions. Vull dir que al final és tot, no? També fins a les pantalles i tot acaben sent addiccions que potser si entens com funciona el teu cervell davant d'aquestes situacions doncs també és més fàcil de poder-ho esquivar, no?
2: Sí, perquè aquí també engloba que també podrien ser els vapejadors, és a dir, vull dir, coses que estan sortint i que, per tant, els joves ho estan consumint i, per tant, vull dir que no, a vegades no només parlem de drogues que tenim al cap o que se'ns venen com no, doncs el cannabis, la marihuana, sinó que hi ha altres que també han aparegut noves, no, com els vapejadors que fins ara no, els joves no, bueno, no consumien i per tant ara comencen comencen, ja està bastant instaurat i per tant també qualsevol... Ai, m'he repetit?
0: Sí.
2: O no sé què ha passat?
0: No, perdona, sí, no sé què ha passat, però et sentim, encara estàs aquí, sí.
2: Ah, vale.
0: Disculpa.
2: Doncs no, és això, doncs és el fet que parlar de tot aquest tipus de consum que pot aparèixer i, per tant, com li podem donar resposta a cada persona individualment o també si van en grup de joves que volen fer aquest taller, doncs com també a vegades col·lectivament pot ajudar una a que no es consumeixi amb un altre, no? que poder té ganes de consumir.
0: Ja has comentat que és la primera vegada i que a més hi ha una persona que ho dinamitza, però no sé si saps una mica com anirà, què és el que es farà.
2: Sí, és un... a veure, aquests tallers, com que venen de la xarxa d'emancipació juvenil, venen molt marcats, per tant, amb uns objectius i un contingut. En aquest cas es parlaran d'emocions i consums, el perquè del consum, mm. alternatives al consum i el benestar i responsabilitat personal. Ho fan és un taller que imparteixen l'entitat SER, que és de Barcelona, i ho fan a través de metodologia interactiva i vivencial, a través d'això, d'una mímica de vivència, de reflexió i transparència entre les diferents persones que hi participen.
0: Ja per acabar, a qui està adreçat? Quines edats?
2: No van posar edats, van posar joves. Sí que la idea és que els diferents professionals que treballen a Sant Joan doncs fan que alguns joves i els hi han insinuat que participessin, que els iria molt bé, però estem amb els primers, entre primer i quart d'ESO, segurament, i després, si volen venir amb més edat, no hi ha problema.
0: Perfecte, doncs això, taller per a joves, el consum et fa estar chill. Aquest taller que es farà aquest divendres a les 11 del matí al Centre Cívic del Palmas per parlar de les addiccions i comprendre millor què ens passa quan consumim o quan en tenim ganes. N'hem parlat amb la Laura Vidal, tècnica comarcal de joventut. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
2: Vinga, adéu.
0: I fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Cortacans, el fins ara delegat de Sant Joan de la donació de sang, del Banc de Sang i Teixits, i amb la Núria Sol de Vila, el seu relleu, vam parlar sobre què significava la donació de sang i de plasma, sobre aquest procés de relleu, en el que en Jordi doncs, continuaria ajudant a la Núria. I aquell dia ja ens va dir, crec que no va ser en antena, que ens ho va dir així un cop es va acabar l'entrevista, que li farien un homenatge. Li van fer ja a Barcelona fa uns dies. Crec que va ser un moment molt, molt bonic i molt interessant. I ara en volem parlar amb ell. Hola, Jordi.
3: Bones.
0: Això va ser el
3: dia 16.
0: 16, eh?
3: Sí. Bueno, aclarar que el Dia Mundial és un homenatge perquè aquell dia se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Però cada any se celebra el dia 14, que és el Dia Mundial del Donant de Sang. El que passa és que aquest any es cau en diumenge, doncs ho van fer el dimarts a la sala de cens de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Déu-n'hi-do. És a dir, aprofiten aquell dia per fer un homenatge a diferent gent que ha tingut

0: de diferents províncies. I jo, bueno, quan m'ho van comunicar, em va fer molta il·lusió, perquè penses que si de Girona, tota la província de Girona, se'n recorden de tu, per algú és. Sempre, aviam, hi ha el bé i el mal. Suposo que no m'han recordat de mi pel bé.
1: Era per bé, no? Aquestes coses no les fan per mal, no? Per sort, eh? Clar, i el lloc era un lloc molt xulo. No sé si havies estat mai a dintre de l'Ajuntament de Barcelona.
0: No, havia estat dintre el Palau de la Generalitat, que en aquell moment, també, mira, es dona la casualitat que ara estem esperant poder-nos fer una foto junts amb el Xato. Jo, per mi, sempre ha estat el Xato. Que aquell any que es va fer la Generalitat, el vaig proposar amb ell, perquè des dels 18 anys que va donar sang a l'Emili, sempre havia donat sang i no havia fallat mai. I llavors em van demanar que, bueno, que de la província de Girona si sabia algú. I en aquells moments, pues, vaig pensar en ell. I, bueno, sí, va estar bé. També entres a dintre el Palau de la Generalitat, que no hi entraràs mai més, i l'Ajuntament també, vull dir, molt maco.
1: Home, aquella sala és molt xula. Jo vaig entrar un dia a treballar, gravant un vídeo. Doncs vaig ser-hi, és un lloc molt xulo, és molt bonic aquella
0: sala.
1: Sí,
0: sí, no, i a més, aviam, jo ara no em vull enrotllar ni d'allò, però amb els homenatjats ens fan entrar mitja hora abans, llavors et fiquen en una sala a part, et reserven la part de davant, i et fiquen en una sala a part, i llavors allà surten totes les autoritats que en aquell moment xerraran. I llavors, bueno, és una mica més familiar, diguem-hi d'alguna manera.
1: Qui hi havia, de persones?
0: La de Sanitat de la Generalitat, la de Barcelona, ostres, no me'n recordo els noms, el president de Creu Roja, el president de l'associació i el president de la Federació de Donants de Sang.
1: L'Olga Paner... No,
0: correcte.
1: La de Barcelona sí que no sé.
0: La de Barcelona no me'n recordo.
1: Tampoc la coneixerem, potser.
0: No sé, jo ara no d'allò, però si ho tinc, ho busqués, poder ho trobaria. Però bueno, molt bé, molt bé. Estic molt orgullós de que, ostres, de tot Girona pensin en tu, i la gent d'aquí Sant Joan em veu pel carrer i tots em diuen enhorabona. Això m'agrada.
1: La regidora de Salut de Barcelona és la Marta Villanueva.
0: Ah, correcte, sí, ara me'n recordo. Sí.
1: Però no la conec, no en tenim el plaer. Ostres, com va ser la jornada? És a dir, suposo que al matí amb nervis...
0: Sí.
1: Triant-te la roba, no?
0: Sí, una mica que et posaràs, la calor.
1: Sí, sí.
0: Jo volia anar amb pantalons curts, però la meva dona...
1: No et va deixar.
0: Em va dir que no em va deixar.
1: Amb bon criteri.
0: I no. Va anar molt bé, vam anar a Girona, vaig anar a buscar la furgoneta, bueno, tots els que marxàvem de Girona, vam fer un viatge fins a Barcelona tots junts, i t'he de dir que havia estat a molts actes, en molts llocs, però aquell dia una mica nerviós. Pensava, ostres, què et passarà? Com has d'actuar? Si et criden el primer, com has de fer? Per no saltar-te, vulguis o no vulguis, el protocol. Una mica això.
1: I llavors, quan vas arribar allà, doncs bé. Ja aquests nervis se'n van, no?, quan la cosa ve d'arrenca.
0: Sí, sí, bé, estàs allà, a més et fiquen allà a primera fila, tots 10. El que em va relaxar molt va ser que vaig veure que, diguem-hi, tal com ens havien col·locat, anaven cridant a la gent.
1: Per tant, que no eres el primer.
0: No era
1: el primer. Ja podries veure què feien els altres.
0: Efectivament, Joan, no era el primer, vaig pensar, hòstia, això va de nassos. No, va ser el quart.
1: Va ser emotiu, l'acte? Què van destacar així amb les teves paraules?
0: Bueno, que sense els delegats no es poden fer aquestes donacions, que som una...

0: eina, eina molt grossa, perquè nosaltres coneixem els pobles i fem, diguem, i fem el pont entre el poble i l'associació, i que això no es pot perdre. Sí. I van dir-ho. Jo fa molta gràcia haver trobat a la Núria i que la Núria em segueixi els passos, com ja ho has dit, tu ho has esmentat al principi. Jo no la deixaré, però bueno. Mm. I va ser motiu també per dues celebracions, que se celebrava els 60 anys de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona i els 50 anys de l'Associació de Girona.
1: Mm. Vas anar-hi amb família o vas anar-hi sol amb aquesta gent de Girona?
0: No, no, no. La parella, vaig anar amb la parella, i la parella també estava amb un banc privilegiat.
1: Mm. I quan vau acabar...
0: Una mica de piscolabis, una mica de prec i preguntes, de bueno, no sé com dir-ho, ara no em surt. Mm. Però de
1: allò, de xerrameca per allà,
0: xerrameca amb gent, i bueno, i gent, diguem-hi, els oficials, els grossos. I llavors va venir va fer una actuació a la Tenor, ara tampoc me'n recordo. Va venir, també vam estar parlant amb ella, va fer tres actuacions molt maques. Mira que a mi no m'agrada l'òpera, però em va agradar Begònia. I llavors allà vam fer una mica de piscolabis, vam parlar amb ella i amb altres autoritats, i molt bé, molt bé, molt, molt emotiu, i em va agradar molt.
1: Vau quedar... Era el matí, això?
0: No, era a les 4 de la tarda.
1: Així com vau acabar, suposo que vau anar tornant, no?
0: Sí.
1: Que sortir de Barcelona no és fàcil, eh?
0: No. Però bueno, s'ho mereixia, la cosa s'ho mereixia.
1: Això, molt content. Queden també les fotografies que ja t'hem vist també.
0: Sí.
1: I això, no sé, també demanar-te com va anar aquesta primera donació de sang en què ja es començava a fer el relleu. Com et vas sentir?
0: Molt bé, molt bé. Per part de la Núria, molta dedicació. A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades i llavors el dia de la donació els fem participar, i entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família, i una passada. Vam fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. No...
1: Ja ho vam explicar, que és més complexa i que t'has d'esperar molta estona, no?
0: Sí, que el dia de la... que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. Jo ara poder no hauria de dir-ho, però jo ho vull remarcar, perquè volen ser autosuficients en plasma aquí a Catalunya. Perquè el que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma, ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta, i principalment per fer medicaments. Allà també ho van remarcar molt, molt, molt, molt. Hem de ser autosuficients en plasma. Autosuficients en sang, ja ho som. Ja ho som. No gaire allà, però bueno, quan es don plasma, que entren 1.000 bosses diàries al banc de sang, llavors hi ha sang per 6 o 7 dies.
1: Tot això, tot el relleu, i que doncs a mica en mica et vagis desconnectant, tot i que ja veiem que et costa, que encara estàs amb el radar posat i amb... això, el fet de gastar menys temps amb això, et permet dedicar-lo a altres coses, anar amb bici o a cuidar els teus...
0: O cuidar els nens, ara que no tenen escola.
1: I que avui precisament estan aquí, ara riuen, sí, perquè saben que parlem d'ells.
0: Sí, sí, m'ha fet gràcia portar-los perquè veiessin com és la ràdio, i la Emma diu que vol ser periodista.
1: Ostres, Emma, hola. Ja t'ho has pensat bé, això? Com és que vols ser periodista?
2: No sé, m'agrada molt parlar.
1: Sí? I quina mena de periodisme t'agradaria fer? Alguna cosa? Hi ha gent que diu, mira, jo vull fer esportiu, jo vull parlar de la premsa del cor, no? Jo vull fer notícies de successos, com... Tu tens pensat que t'agradaria fer o no?
2: No, m'és igual.
1: No? O sigui, t'agrada el tema de parlar i de comunicar?
2: Sí.
1: Molt bé, tot i que ara et costa, perquè fa vergonya, no?, una mica...
2: Sí.
0: No t'ha de fer vergonya.
1: Mira, millor...
0: Ningú et veu.
1: És la primera vegada, també, que estàs davant d'un micròfon?
2: Sí.
1: Molt bé, que estudieu a Ripoll o...?
2: A Ripoll.
1: A Ripoll? Molt bé. I tu, col·lega, no vols dir res?
2: Com... Bé.
1: Com et dius?
0: En Cesc és més d'esports.
1: Sí, veiem que porta la setmaneta
0: del trial
1: de Santigosa.
0: Sí, però és un crac del hockey.
1: Sí?
2: Sí.
1: Molt bé.
0: No, jo no hauria de dir-ho perquè sóc l'avi, però realment una mica sí. Li agrada el hockey, no es perd cap partit i...
1: Clar, Ripoll, hi ha molta afició d'això, eh?
0: Sí, sí, bueno, per això... Per això està... Que li va venir ben bé, que no sé d'on li va sortir l'afició del hockey, perquè l'avi, bicicleta. El pare, futbol sala. I el tiet també bicicleta o anar a córrer. I amb ell li va agradar pues, el hockey. I no es perd ni un entreno. Bueno, li dius que no vagi entrenant i diu que no. Que ha d'anar entreno.
1: Molt bé, ja s'ha acabat la temporada per això? Ha acabat els partits ja?
3: Sí.
1: I com ha anat?
3: Bé.
1: Sí?
0: Digues que... Què m'has dit aquest matí? Has dit que havia set pitxitxi del torneig que va...
3: Sí.
0: Pitxitxi d'un torneig que va fer ara, el que va marcar més.
1: Ah, sí? Quants en vas fer?
3: 7.
1: Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
3: I el nostre porter també en va marcar un.
1: Ah, sí? Això deu ser molt estrany, no? Que un porter faci gols o què?
3: Sí.
1: Com va anar això?
3: Bueno, era un torneig que els porters podia sortir i marcar, i si marcaven comptava per 3.
1: Molt bé. El teu vaig veure una jugada, jo no hi entenc, però un jugador... Que feia com tocs, anava...
3: Ah, aixeca i pica, no?
1: Sí, però va picant, i la porta cap un cantó cap a l'altre, el porter està despistat i li marca gol. No, Déu-n'hi-do, espectacular. Sí. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
0: De res.
1: Què, toca ara, piscina, portar-lo de la piscina o...?
0: No, ara toca anar a fer el dinar.
1: Doncs ajudareu o no una mica, si més no parar a taula?
3: Sí.
1: Sí. Molt bé.
0: I llavors, després de dinar... anem a buscar la flama. I ells corren de les pistes de tennis fins a Ripoll.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Molt bé. Doncs, escolta, hidrateu-vos, aigua, eh?
2: Sí.
1: Que farà molta calor. Molt bé. Doncs ja, quan us veiem córrer, ja sabrem qui sou, ara ja ens coneixem. Sí. Va, que vagi molt bé.
0: Vale.
1: Adéu-siau.
0: Merci a vosaltres. Adéu.
2: Adéu.
1: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem dilluns. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana i bon divendres, també. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rora. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el pla Plus Ultra. Identificar els seus responsables donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El Consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros. Game.

0: dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien,
1: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nuramin, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Cimafunga amb Wampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants al tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim un projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte

0: Anava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar al pròxim curs escolar. La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. Les xifres corresponen als registres des de diumenge fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en salut derivat de les temperatures extremes. Catalunya és la comunitat amb més mortalitat de tota la península, ja us dèiem, des de diumenge i fins ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany.
2: Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans. Normalment nosaltres activàvem el pla de resposta a 1 de juny, no? I ja des de finals de maig es van registrar temperatures molt elevades per sobre de l'habitual. I això també fa que, bueno, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
1: I és que les dades de l'àrea metropolitana de Barcelona i del Servei Meteorològic de Catalunya confirmen l'augment de la freqüència i la gravetat també dels episodis de calor extrema. Per aquest motiu, Declaració Badalona demana a l'Ajuntament decisions immediates per garantir uns recursos mínims de salut pública durant els mesos d'estiu. Les entitats impulsores d'aquesta declaració insten a l'Ajuntament a garantir l'accés a equipaments municipals i espais públics d'ombra durant aquests mesos. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir els riscos per la salut, com és el cas dels cops de calor. A Badalona, com estàvem parlant en aquest cas concret, n'hi ha 14, però bona part d'ells va tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. I al Moianès, els bombers encara treballen l'incendi forestal que ha cremat 16 hectàrees de bosc a Sant Quirze de Safaja. Tot i estar estabilitzat, els bombers encara no l'han donat per controlat. Els agents rurals estan investigant l'origen del foc que podria haver tingut un element pirotècnic. I Salut començarà a vacunar de la grip i de la Covid el 21 de setembre en residències majors de 80 anys, embarassades i infants. El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació de la resta de grups d'edat. I 9 persones detingudes a Sitges acusades de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros. Segons ha informat el cos, es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments a turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions van accedir al domicili del líder de la trama a Sitges.
0: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra. Ten ten via the two houses.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte d'obra i d'adequació del tram urbà de la carretera i d'accés al nou aparcament i àrea d'acollida de visitants del Camp de la Vila de Camprodon ja és una realitat. L'obra s'emmarca dins del Pla de Sostenibilitat Turística del Ripollès i ha tingut un cost de 290.000 euros amb l'IVA inclòs. El projecte, que ha transformat l'entrada de la vila, s'ha ubicat a prop de l'estació d'autobusos i també vol fomentar la intermodalitat per la proximitat de les rutes de cicloturisme de les Vies Verdes i el Pirinexus i de la ruta de l'Abat Oliva. L'espai té una capacitat de 28 places d'aparcament. S'han instal·lat dos punts de recàrrega de vehicles elèctrics i un punt de recàrrega de bicicletes elèctriques. A banda, hi ha una plaça adaptada, un aparcament de bicis, un cartell d'informació turística d'interès i una zona de pícnic. Sentim a Joan Sàrria, el conseller de Dinamització Turística del Consell Comarcal.
2: En definitiva, és això el que es pretén, que hi hagi aquesta sostenibilitat, que es reformi acurant, en aquest cas, al màxim la sostenibilitat turística, però també per la gent d'aquí Camprodon, perquè recordem, és una zona molt utilitzada i més ara que s'està reformant tota la carretera Sant Joan, que es vol que quedi més que una carretera, un passeig, i per tant aquesta part jo crec que compleix tots aquests objectius.
1: En la mateixa línia s'expressava l'alcalde Xavier Guitart.
3: Tot això neix d'un projecte, no? Com el mateix títol diu, no? Park and Walk, no? Que és una mica això, no? D'intentar treure, no? El màxim de vehicles, el màxim de visitants de dins el nucli urbà, poder-los ubicar en una bona zona adequada i ja preparada pel futur, una mica el que tenim aquí, i una mica tot vinculat a això, no? A poder gaudir del nostre poble sense la necessitat d'haver d'entrar amb el vehicle fins a dintre, no? I poder estalviar tot. Això és un primer pas. Com bé sabeu, aquí és una zona molt gran d'aparcament en la qual la nostra idea és segona fase, tercera fase, i adequar tot l'espai.
1: Aquest aparcament dissuasiu, que promou el recorregut a peu pel nucli turístic de Camprodon, ha permès reorganitzar la secció del carrer Pau Pujol i de la carretera de Sant Joan. Això ha suposat més prioritat pels vianants, ja que s'ha augmentat la vorera oest del carrer. Tot plegat ha suposat donar una dimensió més urbana a un carrer que actualment és d'accés rodat al municipi.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies, i el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
2: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
1: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Espanya, Itàlia i la República Txeca enviaran equips de rescat, alguns dels quals comptaran amb gossos de rescat. A Veneçuela, pels dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 de magnitud d'aquesta matinada. La Comissió Europea s'encarregarà de coordinar la resposta internacional d'un desastre natural que ha deixat almenys 168 víctimes mortals i gairebé 1.000 ferits. Veneçuela havia sol·licitat activar el mecanisme europeu de protecció civil. Els tres estats membres han ofert assistència immediatament, un acte que ha definit com a solidaritat europea. I el creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions a la memòria de cambres de comerç que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Una de les responsables de la memòria és Carme Poveda.
2: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat, perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació, sinó que també ha augmentat la productivitat.
1: Poveda ha apuntat la problemàtica de l'accés a l'habitatge perquè diu té afectacions a l'activitat econòmica. Ha concretat que entre 2021 i 2025 s'han creat 200.000 llars i s'han construït 61.000 pisos, cosa que ha generat un dèficit, fent comptes, de 140.000 habitatges. Precisament avui hem sabut que l'economia espanyola va créixer un 0,6% durant el primer trimestre de l'any respecte als tres mesos anteriors, dues dècimes menys que el tancament de 2025. Així ho confirmen les dades definitives publicades avui dijous per l'Institut Nacional d'Estadística. I els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'ells falsos dentistes, que operaven en clíniques odontològiques d'Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabat. Des de l'Ajuntament es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell. I el Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de Lliga ACB amb una derrota contra el València, la tercera i definitiva per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebra una rua pel títol de l'Hockey Lliga i el Barça de futbol sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo Múrcia.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Ponsarolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont. És un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Ponsarolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks aquí en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar la vida, seria amb events, amb festivals, amb fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, no ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

Papa came and got you.

0: 100% catalana, que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
1: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes, i sol ser bastant instantani, o sigui, al mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós, perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final, nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès soc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap.
0: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
1: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar, perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, el de Vodafone és bastant més justa. Però, quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
0: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La primera onada de calor ha deixat 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització de mortalitat diària del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, el dia Sant Joan. I en aquest mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès a 264 persones pels efectes a la salut derivats de les temperatures extremes aquests dies. Per comunitats, la corba de sobremortalitat per la calor és més accentuada a la del centre i el nord. Encapçala Catalunya, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. 8 de les persones mortes per calor, segons el recull provisional del Ministeri, eren persones més grans, de 85 anys, i la resta d'edats entre els 45 i els 84. I llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió, conegudes així, si més no, a les persones LGTBIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, l'abstenció del PP i el vot en contra de Vox. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
2: Que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de un juicio cruel. Porque no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es el que hoy estamos en la mesa protegida.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis del barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera de Barcelona durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat als companys de BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic. La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. I la Generalitat tirarà endavant la desaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la de Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar futures sequeres al país basada en noves infraestructures com les desalinitzadores. I el viren 3 exemplars de balena rorqual des d'una barca a una costa de Montgrí, al Baix Empordà. El moment es va produir aquest dimarts pels vols del migdia quan els passatgers de la barca Núria van detectar els animals. Malgrat que no és habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n vulguin veure a la Costa Brava, especialment a l'abril, al maig i al juny.

0: Hola, benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. La dita és ben explícita. A l'estiu, tota cuca viu, ja sia terrasses, terrats, places, parcs i jardins. La música en directe és ben viva quan arriba el caloret. Segur que no hi són tots els que hi ha, però volem radiografiar part de l'escena de cicles i festivals que omplen de bon jazz la geografia catalana de nord a sud i part de l'estranger. Abans, però, d'aquest tour musical, volem homenatjar a un dels grans, traspassat cap a nous confins el passat dia 15, una llarga vida dedicada a la lluita contra l'apartheid sud-africà a través de la música i una personalíssima pianística. Recordem Abdullah Ibrahim.
1: Jazz Club, des de la nova Jazz Cava, amb Susanna Carmona.

Dues paraules poden definir la personalitat i la música també d'Abdullah Ibrahim. Espiritualitat d'una banda i combat d'una altra. Podrien semblar dues paraules amb significats antagònics, però en realitat és una manera de fer d'un home que primer va néixer com a Donald Brand fins que es va rebatejar com Abdullah Ibrahim a finals dels anys 60, quan es va convertir a l'Islam. Ell té un estil, com escolteu, molt distintiu, que emergeix precisament d'aquest recull de sons de la tradició vocal i harmònica sud-africana amb la improvisació del jazz. Compositor i pianista, ell es va exilar degut doncs, a l'apartheid, no?, a la repressió i segregació dels negres a Sud-àfrica, i va emigrar a Europa. Això era, com dèiem, més o menys a finals del 60, en aquesta diàspora comença no al final, sinó cap a l'any 62, que és quan marxa primerament a Suïssa, on comença una carrera ja brillant, una mica bé de la mà, o com a mentor té el gran Duke Ellington. Tot i viure fora, Donald Brand i després Abdullah Ibrahim també fa un vincle constant amb Sud-àfrica, on hi anirà retornant de mica en mica, i d'on des de l'exili, primer Suïssa, després Alemanya, segueix defensant la llibertat i la igualtat, diguéssim, en aquest país tan potent com és Sud-àfrica. Abdullah Ibrahim va marxar d'aquest planeta el proppassat 15 de juny. Tenia 91 anys, mai, però va perdre aquesta artisticitat, aquesta profunda visió musical que va definir la seva carrera i també la seva música. Pioner també d'aquesta música improvisada, combinada amb aquesta varietat estilística sota aquest mateix paraigües. I, de fet, és que la primera gravació de jazz que es va fer a Sud-àfrica, l'any 1959, hi havia, en aquell moment, Donald Brand, membre del septet dels Jazz Pistols, al costat de, per exemple, Kippy Mukepsi i Hugh Masekela, entre d'altres. Per Chris McGregor, un altre dels grans músics sud-africans, en aquest cas blanc, Abdullah Ibrahim va ser una de les seves grans influències.

Abdullah Ibrahim, un dels grans músics mestre de la música dels ritmes i de les harmonies vocals sud-africanes mesclades amb la música improvisada, amb una llarga trajectòria, amb molts treballs com a líder i també amb altres formacions, però especialment com a líder i com a compositor. A Catalunya no vam tenir massa ocasió d'escoltar-la en directe, però hem de dir que el Festival de Jazz Terrassa l'any 2010, coincidint amb la seva 29a edició, va presentar en exclusiva a l'Estat espanyol i pràcticament com a primera vegada a Catalunya, perquè sabem que va estar en un petit club a Roses feia molts anys, doncs com dèiem va presentar el seu treball en aquell moment, un septet que portava per nom Ekaya, i coincidint amb aquesta visita a la nova Jazz Cava, el Festival de Jazz Agarenc, el grup Enderrock li concedia el Premi Enderrock d'aquell any 2010, pensem que va ser un premi honorífic. Nosaltres estem escoltant aquest Little Boy, una peça recollida a l'àlbum Voices on Africa de 1998, on escolteu els saxos de Kipi Muketsi, de Basil Kotzi, Dudu Makasi, també el tenor, Sifo Gumede al baix i Gilbert Matthews a la bateria. Com no, Abdullah Ibrahim al piano. Que descansi.

Una terrassa, una copa i el millor jazz sota les estrelles. Sopars a la fresca, còctels, música en viu i un entorn lliure de sorolls converteix el pati de la Nova Jascaba en una de les experiències més singulars de les nits d'estiu terrassenques. El blues, el jazz vocal, els ritmes brasilers i de Nova Orleans protagonitzen la 27a edició del cicle d'estiu al pati, que començarà ja el 10 de juliol. Nosaltres hem volgut començar amb aquesta peça, amb aquests ritmes que passàvem dels ritmes sud-africans als ritmes brasilers, de la mà del baterista Edu Ribeiro, amb Na Calada do Dia. És una peça original d'Edu Ribeiro, un músic molt interessant de l'escena brasilera, que ja vam tenir ocasió d'escoltar a la Nova Jascaba ara ja fa uns quants anys, però que torna i ho fa al costat d'un dels trios més destacats del jazz brasiler contemporani, acompanyat per Vinícius Gómez a la guitarra i Samuel Passos al contrabaix. Ribeiro presenta el dia 17 de juliol a la Nova Jascaba, en el pati exterior, aquesta proposta que combina doncs la sofisticació del llenguatge jazzístic amb la riquesa rítmica i melòdica de la música popular brasilera. Ell és considerat un dels grans bateristes de la seva generació, ha construït una trajectòria internacional de primer nivell amb figures com Paquito de Rivera, Eliane Elias, Hamilton de Holanda, Randy Brecker, per dir-ne alguns, i també ha rebut diversos premis Grammy, tant com a líder com amb diferents projectes i com a sidemans. A Terrassa fa 3 anys, ara ho miràvem, que va debutar, va causar una gran sensació i ara doncs torna amb nous projectes com aquest O Tempo das Cores, editat ara el 2026, on doncs Edu Ribeiro reafirma aquest compromís que té amb la composició, amb la improvisació i amb la recerca de noves sonoritats. No us ho hauríeu de perdre el 17 de juliol a la Nova Jascaba.

El jazz a la fresca, el cicle d'estiu al Pati, en la seva 27a edició, reuneix 6 concerts els divendres i els dissabtes a partir de les 10 del vespre, que transiten pel blues, com dèiem, el jazz vocal, el jazz brasiler, l'òrgan jazz o els ritmes de Nova Orleans, entre altres propostes. Aquestes sonoritats per compartir, doncs, conversa i viure el jazz amb espais doncs, especials per l'estiu, com són les terrasses, com dèiem a l'inici d'aquest Jazz Club. L'arrencada d'aquesta edició 2026 del Jazz a la Fresca tindrà lloc el dia 10 de la mà de Big Mama Montse, a la que esteu escoltant acompanyada per Captain Brothers Hood, que són la seva última banda presentant el debut d'aquest treball, que és Smile. N'estem escoltant Soul Connection.

referent indiscutible del blues català i Premi Jazz Terrasman 2015. Big Mama Montse torna a Terrassa amb una proposta plena de soul, groove i esprit afroamericà. Estrena del Jazz a la Fresca 2025.

L'inici, la dama del blues català, obre el cicle que enguany presenta Jazz Terrassa al pati de la Nova Jascava, podríem dir que un dels cavallers del jazz, també de casa nostra, Enric Alegre, serà també en aquest viatge musical que uneix Nova Orleans, el Carib, el Latin Jazz i la Mediterrània. Enric Alegre, músic, pedagog, impulsor de la Freddy Jazz Band, és una de les figures més actives en aquests moments de l'escena catalana i en formació de quintet amb músics de casa estarà presentant aquest darrer projecte. I des del sud de l'estat espanyol ens arribarà aquesta proposta el dia 18 concretament, dissabte 18, la que esteu escoltant, que és un trio clàssic d'orgue amb guitarra, amb guitarra, amb orgue i amb bateria. Estem escoltant el tema que porta per títol El Limonar.

0: que Tebaut Benoit i Álvaro Gandul arriben a la nova Jaskawa per presentar Collage, el seu últim treball, un projecte que està construït a partir de les composicions originals i que explora nous camins sonors, però sense perdre de vista l'herència dels grans trios d'òrgan jazz, aquesta formació històrica de la història del gènere, composta doncs, per l'orgue, la guitarra i la bateria. En aquest repertori de Collage, que està editat pel segell Erraval Jazz, doncs és un treball col·lectiu, hi ha composicions dels tres membres i el que fan doncs, aquesta combinació, com escolteu, de groove, lirisme i creativitat. Si els voleu descobrir en directe, el 18 de juliol seran al pati de la Nova Jaskawa, el cicle de jazz a la fresca.
1: Jazz Club.

12 to 12 Quintet, el 24 de juliol. Una proposta que combina jazz vocal de la mà de Jordi Rabascall, bon humor i emoció. Al costat d'Albert Caire, el grup ha reinventat la música amb aquest espai de trobada, d'esperança i una celebració bastant compartida. És la revisió d'aquest projecte que ja porta força anys, més de 10 anys funcionant, i que el dia 24 de juliol presenta nova proposta, A Bit of Fame, Joy and Hope. No us ho perdeu. Bon humor, bona música, què més voleu? Estiu i jazz a la fresca.

Esteu escoltant el saxo soprano, el protagonista del concert de Cloenda del Jazz a la Fresca en la seva 27a edició, aquest cicle d'estiu al pati de la Nova Jazz Cava. Esteu escoltant a Azar Lawrence. Ell serà per primera vegada a la ciutat agarenca i ho farà per retre tribut, per saludar a John Coltrane en aquest període tan fructífer del mític saxofonista nord-americà quan estava amb Impuls, i que coincideix també aquest concert doncs, amb un seguit d'actuacions que es fan arreu commemorant el centenari del naixement d'aquest mític saxofonista, acompanyant Azar Lawrence, que l'escoltareu al soprano, i al tenor tres músics també de reconegut prestigi internacional, el pianista Benito González, el contrabaixista Siete Siete i Brandon Lee a la bateria. Un concert sense dubte d'alt voltatge per posar punt i final no només al cicle d'estiu de Jazz Terrassa, sinó també a la seva temporada estable, que des del mes d'octubre ha ofert doncs, més d'un centenar de directes a la Nova Jazz Cava. Jazz Club.

Us estem oferint avui al Jazz Club un tour, una ruta per alguns dels cicles, concerts, festivals que aquest estiu omplen de bona música part de la geografia catalana, i no volem marxar del Vallès perquè ens n'anem de Terrassa a Rubí, perquè precisament la setmana del 26 al 29, coincidint amb la festa major de la ciutat, doncs ja es celebren també les 25enes edicions jornades del Jazz de Rubí, que inaugurarà el gran trompetista californà Matthew Simon amb un vermut musical el dia 27 de juny, i que proseguirà a la nit amb una superformació, la Pulsar Big Band, que estarà fent un repertori de Shorty Rogers. Això passarà en aquest cas a les 10:30, quarts de 11 del vespre, a l'Ateneu Municipal, que és la seu d'aquests diferents concerts de les jornades de jazz de Rubí en aquesta edició número 25. Dirigida la Big Band, Pulsar Big Band, per Ramon Fossati, el trombonista que ja fa molts anys que és a París, i el baterista de Rubí, Heredia. Estarem amb Dan Pousen, amb Matthew Simon, Gorka Benítez, Ercor Foria, el Jaume Badrenes de Terrassa, el Guim García Balàs o John Dubuclet, Tom Johnson, i a la rítmica, Biel Roca, David Muñoz i el mateix Enrique Heredia. Una bona formació el dia 27, que s'estrenarà a Rubí, i l'endemà, dia 28, doncs aquest xicot, aquest trompetista que coneixeu molt bé el Jazz Club, que és Martí Costalago, que és de Terrassa, que té la vora, ja n'hem parlat alguna vegada, només 13 anys, i que ja està fent, doncs, concerts amb el seu quintet. També de Terrassa, el dia 28, la vocalista Júlia Plans oferirà, doncs, aquesta cloenda de les jornades de jazz a Rubí en el Teatre Municipal. I de la zona aquesta del Vallès, doncs, anem fins al sud de Catalunya, perquè també està en dansa aquest final de mes la mostra de jazz de Tortosa. Arrenca el dia 26 i fins a mitjans de juliol proposa figures com el saxofonista nord-americà Kenny Garrett, el pianista cubà Alfredo Rodríguez, les Skartin Sisters, que arriben des dels Països Baixos, i d'aquí de casa, doncs, la Tortosa Big Band amb el cor Flumin de Ramon Escalé o l'Ali Bigut, entre alguns altres.

La vinya de Can Reón, que forma part de la DO Alella, situada a Tiana, acollirà un petit cicle de jazz de 3 dies amb 3 concerts excel·lents. 3 dies de jazz a Can Reón. Del 3 al 5 de juliol s'inaugurarà amb el trio del baixista Carles Benavent, seguirà amb el prestigiós quartet del saxofonista nord-americà Joshua Redman i es tancarà amb el guitarrista també de l'escena nord-americana Bill Frisell, acompanyat pel seu trio, amb els que estem escoltant, el trio habitual i Gregory Tardi. És un dels cicles, diguéssim, de pocs dies, molt intens, però, com podeu comprovar, d'una gran qualitat. Això a Tiana, a la província de Barcelona. I no la deixem, la província de Barcelona, però ens anaríem fins a Vilafranca.

Esteu escoltant a l'enèrgica la Kezia Benjamin amb el seu darrer treball, el sisè de la seva trajectòria. Porta per títol We Dreams i és el seu debut en el segell Artwork Records. Aquest treball que acaba de sortir el podreu escoltar, si voleu, en directe a la capital del Penedès, aquest Bijaz 2026, entre el 3 i el 5 de juliol. També n'hem parlat algunes vegades, és un dels festivals importants del territori, que doncs, comença, arrenca amb força cada estiu, ja des de fa doncs, un bon grapat d'edicions, i que, a més, té una oferta totalment gratuïta i alhora doncs, molt singular, perquè combina el que és doncs, aquest món del vi i els caves de tota aquesta zona, aquest actiu econòmic, amb el que és la música en directe. A la plaça Jaume I, l'escenari principal, però també, com sabeu, a la Rambla de la població, on hi ha la Fira de Vins i Caves, també amb un cicle del jazz i les dones que es fan al claustre, degustacions de vins, d'etnojazz, hi ha una varietat molt potent i entre les propostes musicals que ens ocupen avui aquí al Jazz Club, a banda del debut amb aquest nou treball discogràfic de la Kezia Benjamin en aquest certamen, que és aquest treball que porta per títol We Dream, doncs també hi haurà Incognito, hi haurà una altra de les grans, com és Esperanza Spalding, Núbia García, també una nova promesa ja amb força de l'escena nord-americana, Harold López Nussa, el pianista cubà, i de l'escena catalana, doncs també presenten forces projectes. Hem de dir que We Dream, de la Kezia Benjamin, ens ha cridat molt l'atenció, perquè a més té un estol de convidats i impressionant en aquest treball, des de Chris Potters, Jeff Tenwoods, Terence Blanchard, Atwendi Adjual, Sing Jones, i per tant és un, sens dubte, un dels enregistraments d'aquest 2026 que tenim la sort de poder escoltar en directe a Catalunya.

i de l'energia frenètica pràcticament de la Kezia Benjamin, una energia que, i un directe que heu pogut escoltar al Festival de Terrassa, també al Festival de Jazz de l'Estartit, i ara podreu escoltar el Bijazz de Vilafranca del Penedès. Passem aquesta delicadesa amb la veu de la lisboeta Marta Garrett i Leonardo Messini a la guitarra. Ells també seran en aquesta edició 2026 del Bijazz Penedès, al costat de Camarada Ventura, la Voodoo Jazz Band, Perico Sanbeat amb Big Band o Estefane Santos amb Quintet. Són algunes de les propostes que recull una edició molt completa i variada, com sempre, que sabeu que si compreu una copeta de vi podreu escoltar en directe i gratuïtament. I des del Penedès fem un salt, ara ho podeu una mica més lluny, perquè ens n'anem fins a Andorra, perquè el Jazz Escaldes en Gordany, des del 2 al 9 de juliol, celebrarà la seva edició número 42.

Des de l'any 1985, el Festival de Jazz Andorrà d'Escaldes Andorgany proposa i mostra aquesta mirada eclèctica que l'ha caracteritzat i la seva també vocació internacional. Bé, aquesta edició no s'han quedat curts, proposen a Nils Dahlgren, aquest trombonista suec amb la Funk Unit, també el lirisme del saxofonista Joshua Redman, un duo de vents amb el veterà Paquito de Rivera i Anat Cohen, també el jazz fusió dels francesos Shisun, o la dolçor del pop, ja una mica pop, que s'ha tornat la cantant nord-americana Liz Wright, a la que esteu escoltant amb aquest Your Love. La visió contemporània arribarà de la mà de la superdirectora d'orquestra, compositora i arranjadora Maria Schneider, que estarà amb la Classy Jazz Orchestra, i també, doncs, músics de l'escena catalana, en aquest cas el pianista Txema Riera, el trompetista Polo Medes amb strings, també hi haurà el Tom Felices en formació de quartet, i com sabeu, amb els d'Andorra, doncs també aquelles jam sessions superinteressants que van combinant amb propostes a les places, a la plaça dels Copprínceps i l'altre espai, que és la sala del Prat del Rou, on presenten la programació internacional d'aquesta edició número 42 de la seva història. Del 2 al 9 de juliol també hem volgut fer un pas per Andorra.

Ramona Subirats en el marc del Festival de Jazz a les Vinyes. El Festival de Jazz a les Vinyes arriba a la seva 23a edició. Jo encara recordo quan aquí en vam començar a parlar, no?, que era una cosa que feia molt poc que funcionava amb un grup d'aficionats que combinaven també, doncs, els elixirs de la zona de Subirats amb els préssecs, el cava i la música en directe. Doncs bé, ja porten 23 edicions fent música i fent bones propostes. Obrir el cicle, el projecte Enllà, la setmana passada, de Carola Ortiz, Alba Careta hi serà amb el seu grup el dia 18 de juliol, i Carles Benavent amb Roger Mas a duet tancaran el cicle el dia 25 de juliol. I des d'aquí, del terreny de les Vinyes més sureny del sud de Catalunya, ens en anem cap al nord. Ens en anem a Girona, a les nits de jazz de Platja d'Aro.

serveix aquesta tarara, aquesta cançó popular, una mena de nana, interpretada a la veu per Pere Martínez, i ara escolteu el contrabaixista que protagonitza i lidera l'Ibèrica Trio, doncs ens serveix, com deia, per parlar de les nits de jazz de Platja d'Aro. També comencen el 3 de juliol. Sembla que tot comença a primers de juliol, però en aquest cas el cicle s'extén fins a pràcticament finals del mes d'agost, fins al dia 21. L'Ibèrica Trio, amb aquesta tarara, entre altres peces recollides a l'Iberian Chants, i serà a finals de juliol, però arrencarà el dia 3, com dèiem, la vocalista, també cantant tan personal, Namina, amb The Barbarians. Seguirà una proposta que us recomanem moltíssim, com és la del trio del pianista Xavi Torres, amb un convidat d'excepció, el saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Xavi Torres, que sabeu que ara ja viu a cavall entre Barcelona i Amsterdam, on ha estat estudiant i residint durant molt de temps i on té, doncs, un bagatge dins de l'escena europea. S'ha convertit, de fet, en una de les veus més personals i brillants del jazz europeu contemporani. I això passarà el 10 de juliol. De cara al 17, una proposta que s'embranca més amb el blues i el boogie, com és la del pianista Lluís Coloma, amb la seva troupe, la XXL, i el dia 21 d'agost tornarà a ser la vocalista agarenca, n'hem parlat abans, que estava amb uns concerts a les Jornades de Rubí, en Júlia Plans, que amb el seu sextet posarà punt i final aquestes nits de jazz de Platja d'Aro pels que estigueu una mica més al nord de Catalunya.

Hem passejat per parcs, per places, per terrasses, per patis, i ara ho fem per terrats. I és que el terrat de la Casa Milà, la Pedrera, acull des de finals de maig el cicle Talents Jazz, propulsat pel Taller de Músics de Barcelona. I hem escoltat des de l'Ara Martí fins la Mingus Reunion, Eclipse Group, també Barcino Quartet o el Premi al Jove Talent de l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. I ben aviat, el dia 24 de juliol, dins d'aquest recull que us fem d'estiu, podreu escoltar a Mrs. Florian. Ella presenta un nou treball discogràfic i aquest és un dels seus hits, Història de un amor.

aquesta personal visió d'història d'un amor amb la veu i el piano d'Isabel Florian, aquesta navarresa que va triar Barcelona per estudiar en el taller de músics i que és una de les protagonistes dels talents jazz a la Pedrera, que té lloc fins a finals de juliol. Nosaltres avui al Jazz Club hem fet aquest tour, aquest recorregut per alguns dels festivals i cicles que ens porta l'estiu musical, i mirarem de tornar-hi la setmana vinent amb molta més música, amb Manolo Guerrero a les vies de so i qui us parla, Susana Carmona.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Seguim pendents de les conseqüències dels dos terratrèmols que han sacsejat aquesta matinada a Veneçuela. A hores d'ara hi ha confirmats almenys 188 morts i 1.520 ferits. L'Ajuntament de Barcelona ha anunciat l'obertura d'una línia extraordinària de subvencions per valor de 300.000 euros per a iniciatives de cooperació en les tasques d'emergència després d'aquests dos terratrèmols d'aquest dijous. Serà una línia d'ajuts que es canalitzaran a través d'ONGs amb seu a Barcelona i presència operativa a Veneçuela i que es tramitaran amb la màxima celeritat i s'adaptaran a les necessitats identificades per les autoritats locals. I un virulent incendi crema des de 11:45 a Tamarit de Litera, a la franja de Ponent, i ha obligat a desallotjar tres municipis, Sanui, Peralta de Calassanç i Alins, a la franja de Ponent, com us dèiem, pel perill que representa la proximitat de les flames. En total s'han hagut de desallotjar 240 persones i més de 1.200 veïns estan confinats a la localitat de Fons. El foc ha arrasat 1.000 hectàrees a Osca i continua estenent-se, tot i que s'està intentant aturar. Els bombers de la Generalitat també participant en el desplegament amb un helicòpter bombarder i un avió de vigilància i atac amfibi des de la base de Reus. I aquí a casa nostra ja s'han activat els agents rurals que han incorporat 20 vehicles nous per a les noves unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El cos renova d'aquesta manera el gruix de la seva flota els propers 4 anys. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Doncs l'objectiu ambiciós, o només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència a un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a el que són les unitats de treball dels equips de drons.
1: I la Paeria de Lleida i la Generalitat han acordat aprovar definitivament tots els projectes de reparcel·lació i urbanització del polígon de Torreblanca el primer trimestre de 2027. En dues institucions s'han compromès a tancar en menys d'un any un pas clau pel desenvolupament del pla director i urbanístic d'un nou pol econòmic de la ciutat. Ho han fet avui en què s'han trobat l'alcalde Fèlix Larrosa i el conseller de Presidència Albert Dalmau. I a Palau de Solterra de Torroella de Montgrí mostra per primera vegada una col·lecció de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Les imatges ofereixen una panoràmica de la vida quotidiana del segle XX.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remis a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'escolta cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, i aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbils i energia a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'asfalt de la ronda de Castelladral de Ripoll a la C26 ja s'ha renovat al complet després de les obres que es van fer la setmana passada i que van concloure dilluns amb els treballs de pintura de les línies del tram que connecta amb el carrer Progrés. El cost de l'asfaltatge dut a terme per l'empresa AMSA ha estat de 147.000 euros que ha pagat íntegrament la Diputació de Girona. Els treballs es van dur a terme en horari nocturn per tal d'evitar grans afectacions al trànsit diari, ja que l'accés s'havia de tallar mentre es feia l'asfaltatge. L'alcaldessa Sílvia Oriols, d'Aliança Catalana, va recordar això.
2: Fa mesos que l'equip de govern va contactar amb una empresa per col·locar uns aforadors a la zona de Castelladral per verificar, veure quin era el volum de vehicles que passava per aquesta zona. Es va acreditar que en 4 mesos havien passat més d'un 1.300.000 vehicles per aquest tram. Evidentment no corresponen a vehicles de ripollesos. És evident que hi ha una circulació de vehicles de fora que utilitzen Ripoll per encaminar-se cap a d'altres destinacions i per tant vam considerar que Ripoll no té per què assumir dins el seu pressupost municipal el cost de poder revitalitzar tot aquest tram, no?
1: L'obra, molt reivindicada per l'equip de govern i l'oposició, s'ha completat només dues setmanes abans que la tercera etapa del Tour de França, que va de Granollers a Les Angles, passi precisament per aquell punt.

0: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest espai.
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre, Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, eh? Peyu, con i.
1: Bien, Peyu, Peyu.
2: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Bona tarda, benvinguts a la veu de Sant Joan al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 25 de juny de 2026, però és com un divendres per nosaltres. És com un dilluns i com un divendres, perquè ahir era festa i demà en farem també. Demà no hi serem, per tant que... bé, és dijous, un dijous estrany. Com dèiem, avui és 25 de juny i un 25 de juny de 1938 la física Edith Stoney moria a Dublín. Nascuda en una família de científics, tant ella com la seva germana Florence van rebre una educació a l'altura dels seus familiars homes. L'any 1874 es va establir la primera escola de medicina per dones a la Gran Bretanya. Florence va obtenir allà el seu doctorat en medicina, mentre que Edith era nomenada professora de física i més tard electricista mèdic. L'any següent, les dues germanes obrien el nou servei de raigs X al departament i s'implicaven també activament en el moviment sufragista i a la Federació Britànica de Dones Universitàries, pressionant per promoure la incorporació de les dones com advocades o altres oficis fins llavors prohibits. Durant la Primera Guerra Mundial, les dues germanes van oferir els seus serveis radiològics a la Creu Roja per donar suport a les tropes a Europa. Els van rebutjar, però Florence va crear llavors la seva pròpia unitat totalment femenina, mentre l'Edith organitzava subministraments des de Londres. Resumint molt la seva trajectòria, Florence va ser designada cap de radiologia de l'Hospital Militar de Fulham, convertint-se en una de les primeres dones acceptades per l'oficina de guerra anglesa. Per la seva banda, Edith va treballar als hospitals de dones escoceses, una organització creada per donar assistència mèdica sobre el camp de batalla finançat pel moviment sufragista. La seva missió va ser la de planejar i dirigir el departament de raigs X al front de la guerra, cosa que va fer en condicions extremes a França i més tard a Sèrbia i Grècia. Tot i la manca de recursos i equipament i les restriccions addicionals que van patir per ser dona, va establir un departament d'electroteràpia i equips de rehabilitació muscular pels ferits. De tornada a Anglaterra, Edith va acceptar un lloc com a professora de física al King's College per dones fins a la seva jubilació, quan va mudar-se amb la seva germana Florence, que va morir l'any 1932. Edith Stoney va morir un dia com avui. No és que m'emocioni, ja no la coneixia, però... coses dels mocs i de l'estiu i dels aires acondicionats. Edith Stoney va morir un dia com avui, 6 anys més tard. I un dia com avui de 2021, la Ludwig Band publicava el seu segon treball, La mateixa sort. El disc va ser considerat el millor de l'any per la crítica dels Premis Enderrock. Escoltem El fill del rei.

0: Les persones que seguiu al magazín ja coneixeu l'Adriano Sabater, la persona darrere del mini-podcast Més enllà de la lluna, que escoltem cada dilluns en aquest programa. Avui parlem amb ell perquè també és una de les persones darrere d'Aikido a Badeses i d'Aikido a la Fresca, una activitat que ens convida a descobrir aquest art marcial japonès que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol. Ja el tenim amb nosaltres, avui ha vingut a l'estudi. Hola, Adriano.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Molt bé.
0: A més, fa gràcia perquè és això, ets el nostre col·laborador, fas una secció, però és la primera vegada que estàs aquí a la ràdio davant del micròfon perquè, ho hem de dir, tu fas les seccions des de casa, per ara, no?
1: Sí, de moment sí.
0: Perquè ens costa trobar un dia per ensenyar-te com funciona tot el tema de la botonera, però és una cosa que farem ben aviat, ara aprofitant doncs, que l'estiu hi ha més dies, hi ha més hores, hi ha més temps. Però tenim avui per una altra cosa, ja parlarem després del programa un moment, parlem d'això de l'aikido, que vol dir camí de la unió amb l'energia o camí de l'harmonia amb l'energia vital. El flyer tu el descrius com l'art de la pau. Explica'ns una mica quines són les característiques principals i com es practica.
1: Sí, a veure, l'aikido és un art marcial que és relativament modern. El seu fundador es deia Moriei Ueshiba, i era un senyor japonès que havia... Des de molt petit havia fet molt tipus de meditació. Llavors, ell va estar entrenant... Abans de convertir-se en aikidoka, diguéssim, o en inventar l'aikido, ell havia fet diferents arts marcials. De fet, té tot un... Aquí podria estar-me moltes hores parlant d'ell, però...
0: Podries fer un segon podcast?
1: Sí. Aleshores, bueno, hi ha un moment que ell està lluita a la Primera Guerra Mundial, després també està a la guerra de Japó amb Xina, i havia estat amb diferents estils de combat, però llavors arriba un moment, per explicar-ho així breument i ràpidament, que ell se'n dona compte de que a través de la violència no s'arriba enlloc, o sigui, s'arriba a més violència. I llavors representa que ell arriba a un estat d'il·luminació, a un estat de consciència molt elevat, i aleshores inventa l'aikido. L'aikido té semblances amb altres arts marcials perquè ell havia fet moltes altres coses. Amb el que més se podria semblar seria amb el jiu-jitsu. I l'aikido el que fa és, a través de l'energia de l'oponent, és anul·lar-lo o neutralitzar-lo sense destruir-lo. És a dir, si nosaltres quan entrenem, quan fem un bloqueig, mai es fa per fer mal. Llavors el que s'intenta és intentar buscar una harmonia entre, en aquest cas si són dos oponents, doncs que a través de l'harmonia puguem arribar a formar un sol cos harmònic i que la violència es dissolgui en pau.
0: De fet, algú quan sent arts marcials pensa que això va de pagar-se i de fer-se mal, i quan vas a una demostració d'això és tot el contrari, hi ha molta unió, hi ha molta companyia, no? I per fer tu els exercicis necessites que de vegades hi hagi un altre davant, no?
1: Sí, de fet, amb l'aikido, una de les coses que té, perquè l'aikido no és un esport, és un art marcial, llavors no hi ha competició, no hi ha distinció per sexes, per edats, per pesos, no, el que sí que poden haver-hi són demostracions, però aleshores, com que no és competitiu, entrenem tots amb tots. Pots entrenar una persona de 80 anys que pesi 120 quilos, pot entrenar amb un nen de 5 anys que en pesi 15. Perquè al final és intentar harmonitzar-nos entre nosaltres. Primer, harmonitzar-te tu mateix, perquè fem tota una sèrie de moviments, d'escalfaments. Tots els moviments de l'aikido són... Sí que és veritat que és un art marcial i fem servir armes, fem servir espases, llances, ganivets... Però tots aquests moviments, en realitat, són moviments que són naturals. Són els moviments naturals del cos. Explicant-ho, potser costa una mica d'entendre. S'ha d'anar a provar-ho.
0: Ho farem. Tu què et va treure de l'aikido i des de quan el practiques?
1: Jo vaig començar a fer aikido l'any 2009. Jo, en aquell moment, vivia a Arbúcies i antigament havia fet judo. I feia temps que no estava fent res. I l'únic art marcial que feien en allà era aikido. No ho coneixia, no tenia ni idea. I va ser, per mi va ser un enamorament que durarà per sempre, que va ser trepitjar el tatami, i jo sempre ho dic d'una forma, que dic, jo quan estic fent aikido tinc 4 anys. No jutjo a ningú, no em jutjo a mi mateix, i no dic que no em cansi i que a vegades alguna castanya s'escapa, perquè a veure, estem entrenant.
0: Sí, sí. Eh?
1: Però és un moment de pau i d'harmonia absoluta.
0: Què és el més difícil d'aquest art marcial?
1: Jo crec que el més difícil d'aquest art marcial és, bàsicament, conèixer el teu cos. Perquè a vegades nosaltres... Jo, a part d'entrenant aquí, que entrenem els dijous amb un grup de nens, jo entreno a Ripoll, que n'hi ha el meu mestre, també dono classes a nens petits, i a vegades fem la broma de dir, ostres, és que tenir dos cames i dos braços és complicat. I jo et dic, mira, jo fa 17 anys que faig Aikido, i fins ara fa poc he començat a dir que començo a entendre alguna cosa.
0: Sí?
1: Començo a entendre alguna coseta.
0: A vegades passa, no? Quan més entens d'una cosa, quan més coneixes, més saps que encara hi ha molt de camí per recórrer.
1: I a més hi ha molts moviments. Després la sincronia de l'aikido, quan tu veus a dos mestres o dos persones que en saben molt, s'uneixen a l'instant. O sigui, és com si jo vinc a donar un cop de puny, necessito agafar una embranzida, i és aquell, hi ha un instant... que és com, a mi com que m'agrada, ja saps que m'agrada molt l'astronomia, jo a vegades a les pròpies classes que dono faig comparacions amb l'astronomia. Hi ha un moment que hi ha la gravetat zero, que és, per exemple, quan agafes un gronxador i arribes en aquell instant, just abans de baixar, per un instant estàs en gravetat zero. Quan algú va donar un cop de puny o una patada o una empenta, hi ha un moment que ell també està en una mena de gravetat zero. Si aconsegueixes unir-te en aquella gravetat zero de l'altra persona... en aquell moment, el pots fer moure com si no hagués gravetat. I d'això és del que es tracta, i això per mi és el més difícil, que és trobar aquell punt que és un punt de menys d'un segon.
0: Que no has de compensar la inèrcia de l'altre, no? Que hi ha un moment en què doncs això, necessites molt poca força per fer moviments.
1: De fet, els millors aikidokes del món són els més grans. O sigui, tu pots estar veient... Jo entreno molt a Mataró. A Mataró hi ha en Jaume Gelabert, que és un setè dan, és un dels millors, bueno, de Catalunya, des de logo el millor, i ell té, em sembla que en té ara 72 anys, i de la forma que el veus com es mou, molta gent de 25 anys ja li agradaria poder-se moure com es mou aquest home. I com més grans són, com que l'aikido no utilitza la força pròpia, sinó que utilitza la força de l'oponent, com més gran és la persona i més anys porta entrenant, més bo ets. Així és com, per exemple, i no és que estic, no menyspreu cap altre art marcial, ni molt menys, però, per exemple, la boxa, segurament un home de 25 anys o una dona de 25 anys serà més fort, més ràpid i més bo que un de 50, amb igualtat de condicions. En canvi, amb l'aikido això no passa. Una persona que tingui 80 pot vèncer amb un de 20.
0: Que la tècnica és molt important, no? En aquest sentit, més a vegades que...
1: Sí.
0: Que altres coses. Molt bé. Vosaltres, això, m'has explicat que fas algunes classes, torna-ho a repetir, exactament què és el que fas, des de quan existeix l'aikido aquí a Sant Joan, per dir-ho d'una forma.
1: Bueno, aquí a Sant Joan estic entrenant amb nens d'entre 8 i 14 anys, aquest és el tercer any. De fet, avui és l'últim dia de curs d'aquesta temporada. I entrenem al pavelló. De moment, aquest any, no sé si l'any que ve serà el mateix horari o no, però ho hem estat fent els dijous, de 5 a 6. I som un grup de 7, hi ha dues nenes i 4 nens. Sí, hem dit, som 6. Però se'm compto jo 7. I hi ha de diferents edats, des de tercer fins a segon d'ESO. I llavors, bueno, entrenem allà i, de fet, fa 2 setmanes vam fer exàmens, perquè també... Això ho estic fent jo aquí a Sant Joan, que és Aikido Abadeses, però Aikido Abadeses forma part del club d'Aikido Ripoll. I Aikido Ripoll forma part del club de Mataró. I, a més, hi ha tota una jerarquia de...
0: Hi ha com tot de paraigües, no?
1: Sí. I, bueno, doncs aquí estem fent això, entrenant... Des de fa 3 anys que estem entrenant aquí.
0: Molt bé. Parla'ns ara de l'activitat aquesta del 7 i 8 de juliol, Aikido La Fresca. Vine a descobrir l'art de la pau, per tant que si hem de descobrir-ho no vol dir que l'hem de conèixer, no?
1: Bueno, qui algú la coneix també pot venir, de fet, el més probable és que vinguin alguns companys que ja ho coneixen.
0: Però no és requisit, per
1: dir-ho d'una forma. No, en absolut. De fet, això és una cosa que jo estic fent des de l'any 2020. Ja se m'ha convertit en una tradició. Quan va haver-hi la pandèmia... Clar, ens van tancar els clubs, no podíem entrenar, i jo se'm va ocórrer de dir, ostres, per què no entrenem aquí fora al carrer? I ho vam estar fent a la Ruta del Ferro. I, bueno, va venir gent de diferents llocs. Va venir gent de França, va venir gent de Mataró, va venir gent de Ripoll. Va haver-hi un... El primer any va ser un moment que vaig dir, ostres, jo crec que hi havia tanta gent que necessitava entrenar, perquè, clar, tots els dojos estaven tancats. I, bueno, es van fer una bona trobada. I d'arrel d'això vaig decidir, doncs, convertir-ho en una tradició, i aquest ja és el sisè any.
0: El dojo és el, com el, seria el tatami, la no sé com...
1: Sí.
0: Tatami no, perquè no ho és, però és el lloc on es practica, no?
1: Sí, el dojo és l'espai on s'entrena. També sé que no com a dojo no és només d'aikido, sinó que el judo... És una paraula japonesa que exactament no sé què significa, però sé que és l'espai on s'entrena o on es fa meditacions.
0: També has parlat de que en Jaume Gelabert era setè dan. Això és com els... Perdoneu les analogies, però és com els cinturons, això? O...
1: Sí, quan... Bueno, aquí hi ha un altre tema, també. Però, bueno, sí, quan s'arriba al cinturó negre, el cinturó negre seria primer dan. Llavors, pots anar cada vegada, cada cert temps... es poden anar fent diferents cinturons. Hi ha el primer, el segon, el tercer. El màxim és el nou, que pràcticament ningú el té. I arribar a set, que n'hi ha uns quants en el món, no molts, doncs ja és un nivell molt alt.
0: I com deies, això, l'edat que té, perquè el primer d'anar va aconseguir 81, jo no havia nascut. Vull dir que... Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. De fet, normalment es aconsegueix el cinquè d'an fent exàmens. Depèn de l'escola, entre el quart i el cinquè. A partir d'aquí, són títols que et donen des de Tòquio, que ja hi ha la base, el dojo, l'ombu dojo, que en diuen, que és la central. I llavors, segons les feines que un ha anat fent, l'evolució que ha tingut amb l'aikido, la gent que ha pogut aportar, doncs se'ls hi poden anar donant més dans. Però amb exàmens més de 5 ja no s'hi pot arribar.
0: Ara he vist que tot els que els hi va donar, o sigui, tots els dans que te l'ha de donar, entenc que algú... d'un rang superior sí. O un mestre o el que sigui, Yasunari Kitaura, que va morir el 23, vull dir que...
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: En Yasunari Kitaura va ser... Quan moria Iwashiba, ell estava, diguéssim, al final de la seva vida, va enviar gent a arreu del món. Amb uns els va dir, tu te'n vas a Espanya, tu te'n vas a França, tu a Alemanya, tu als Estats Units... I va enviar els seus apòstols, per dir-ho d'alguna forma, que s'ensenyés l'aikido. I en Kitaura va ser un d'ells. I, clar, evidentment, ells tenien que treballar, no eren rics, sinó que... Llavors, en Kitaura era arquitecte i, per casualitats, estava fent feines entre Madrid i Mataró. I, actualment, els dos millors aikidokes d'Espanya, un està a Madrid i l'altre està a Mataró, que van ser alumnes directes seus.
0: Molt bé, interessant, eh? Això és tot un món... explica'ns a qui està adreçat. És a dir, hem dit que no és necessari tenir coneixements d'aikido, però és a dir, qui pot venir? Pot venir, com has dit al principi, gent de totes les edats? O...
1: Sí, l'aikido, com t'he dit abans, és una cosa que, o sigui, està viva. Llavors és igual que tinguis 4 anys o que en tinguis 90. Mentre et puguis moure mínimament, pots fer aikido. Requisits no n'hi ha cap, simplement amb ganes i amb roba còmoda i, com que suposo que farà calor, una bona ampolla d'aigua. Però l'aikido, quan treballem, quan fem aikido, ens adaptem. Jo a vegades entreno amb gent que en sap molt més que jo, a vegades entreno amb gent que en sap menys, o gent que és més ràpida o gent més lenta, i la qüestió és, com que és un camí d'harmonia, és que entre els dos... Normalment entrenem dos, a vegades fem lluites de un contra quatre o el que sigui, però en aquest cas és... No hi ha... Per això no hi ha distinció de sexes, ni d'edats, ni de pesos, ni de res, perquè una persona de 80 anys pot entrenar amb un de 4.
0: Es fa dos dies, 7 i 8 de juliol, a les 7, de les 7 a un quart de 9, que és una hora molt bonica, no?, també,
1: sí.
0: El sol i tot plegat... Bueno, esperem això. Saps si hi haurà molta gent? És a dir, veig que hi ha un telèfon de contacte, hi ha alguna mena d'inscripció, no cal, però està bé dir que venim, o com va?
1: Bueno, a mi hi ha hagut diverses persones que m'han enviat whatsapps, i ha, de moment, i uns amics també d'Olot, també, que m'han dit que vindran, unes filles d'uns amics, també, Jo crec que ens hi trobarem uns quants. I de Ripoll, d'on jo entreno, és possible que també vingui en Tomàs, que és el meu mestre. Mm-hmm. Aleshores, si ve en Tomàs, la classe la faré, si no, mm-hmm, la faré jo.
0: Molt bé. I tot això a la Mare del Prat.
1: Tot això a la Mare del Prat. De fet, a vegades, com que nosaltres entrenem allà al pavelló, hi ha dies que, pues, segons com, a vegades agafem les espases o les llances, i si fa bons anem allà. Mm-hmm. Bàsicament perquè amb qui entreno són nens i vull que hi hagi distància. Perquè encara que siguin de fusta, doncs a vegades algun es pot escapar i llavors si estem a la Mare de Déu del Prat tenim més marge, distància per dir, mira, tu posa't aquí, tu posa't allà i que hi hagi un mínim de distància i de seguretat.
0: I a part que és molt bonic aquell lloc i aquella, sí, hora és... I hi ha ombra també, que també està bé. Mm-hmm. Doncs Adriano, moltíssimes gràcies per explicar-nos això. Recomanar això, la teva secció que escoltem el dilluns, que es pot recuperar el podcast de Més enllà de la Lluna. Què tal l'experiència?
1: Bueno, molt bé. La veritat és que, bueno, a mi l'astronomia sempre m'ha agradat, però el fet d'estar fent aquest programa, doncs m'ha fet encara entrar més. Mm. Perquè, clar, hi ha moltes coses, hi ha hagut dies que dic, ostres, dic, de què parlo? Dic, hi ha moltes coses de què parlar. A més, quan fem aquest programa, són com molt petites pinzellades, perquè si jo parlo d'un forat negre m'hi podria estar, doncs, moltes hores, no? Mm-hmm. I aquí potser estem parlant 5 o 6 minuts. Però tot i així, a vegades dic, ostres, dic, espera't, de què puc parlar? Mm-hmm. I llavors me poso a buscar, ah, mira, aquest tema em resulta interessant. I, bueno, suposo que evidentment ho has vist o ho has escoltat, de que moltes vegades també hi poso parts molt filosòfiques, mm-hmm, que a mi també m'agrada molt, eh? Jo crec que l'astronomia...
0: La ciència-ficció, no? Sí. No? Recordo ara un d'ara bastant recent, no?, que explicaves que a veure si els humans érem extraterrestres de la,
1: sí,
0: Terra, no?
1: Sí, sí.
0: La possibilitat. I també ho rebat a nivell científic, no? I mm-hmm, és interessant.
1: I, de fet, quan jo parlo de coses d'aquestes, algunes potser sí que me les crec, altres no, mm-hmm, però no significa que m'ho cregui o que no, simplement són coses que em resulten molt interessants. Mm-hmm. Tinc ara al cap també un amb tot el tema aquest que van desclassificar els papers de la NASA, de l'exèrcit americà.
0: Sí.
1: He estat mirant algunes coses perquè han tret mil

0: i mils de papers. Que d'això moltes coses siguin veritat o siguin falses, això ja no ho sé. Però he vist algunes que m'han semblat molt interessants i ja tinc algun...
1: doncs,
0: una mica de material.
1: Doncs estarem pendents. Sí, sí. I també s'acosta un esdeveniment astronòmic
0: sí.
1: espectacular, sí, no? Sí, aquest eclipsi de...
0: El 12 d'agost. Mm-hmm. Sí, el 12 d'agost. I a més a Catalunya el tindrem... No és total, però em sembla que és un 99, mm-hmm. O sigui, pràcticament és total.
1: S'ha de viatjar cap al sud per veure'l bé, em sembla, per veure'l millor.
0: Sí, una mica més cap a Tarragona. Però bueno, des d'aquí Sant Joan, ja et dic, em sembla que estem amb un 99% de...
1: Sí?
0: Em sembla que sí, un 98%. Mm-hmm. És pràcticament total.
1: Mm-hmm. Caram, doncs això ho haurem d'explicar també, no?
0: Ja m'ho miraré bé i ja ho posarem.
1: Perfecte, doncs escolta, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Un amor amb mi és el nom del nou tema d'Al·lèrgiques al Pol·len. Es tracta del tercer avançament del nou àlbum del sextet barceloní, que com aquest tema serà autoproduït. També s'ha encarregat del vídeo que l'acompanya. La banda estarà tocant al Festival Vida de Vilanova i la Geltrú el 2 de juliol a la Noia d'Igualada, a Nòlia d'Igualada el 18 de juliol i a la Festa Major de Sal el 23 d'agost i al Microclima de Camprodon el 31 de juliol, entre d'altres. Escoltem Un amor amb mi. Demà divendres, a les 11 del matí, el Centre Cívic El Palmar acollirà un taller per a joves que girarà al voltant del consum de drogues. Amb el títol El consum et fa estar chill, el taller ha estat organitzat per l'Oficina Jove del Ripollès i en parlarem amb la Laura Vidal, tècnica comarcal de joventut. Hola, Laura.
2: Hola, bones.
1: Hi ha informes que mostren una baixada general del consum, però tot i així segueix sent molt alt. I també comença doncs, molt aviat. No sé si tot això és el que us ha portat a continuar treballant per això, per conscienciar sobre el tema de les drogues.
2: Sí, nosaltres des de l'oficina del Ripollès, l'oficina jove del Ripollès, seguim treballant amb els temes del consum, perquè creiem que és important, encara que hagin reduït les dades, a nivell de Catalunya nosaltres volem seguir treballant perquè el Ripollès doncs, el consum acabi sent zero. Que això ja és un marc molt favorable, però que sabem que no és així, per tant volem seguir treballant i en aquest cas és el que ens va portar doncs, a poder fer aquest taller aquí a Sant Joan dels Abadeses.
1: N'heu fet ja algun altre o és el primer que feu d'aquest tipus?
2: És el primer que fem en aquest tipus, perquè ens venen finançats per la xarxa des de l'SNEC, la xarxa d'emancipació juvenil de la Generalitat, i cada any ens faciliten doncs, dos tallers que podem escollir. I en aquest cas doncs, vam voler treballar aquesta temàtica i ho vam decidir a fer-ho a Sant Joan dels Abadeses.
1: Clar, és adreçat a joves, per tant, que estàs, entenc que és que això ho fa com curiós i delicat, no? És a dir, el fet de poder parlar directament amb els joves doncs és molt interessant i per ells poder, per alguns potser és un tema tabú, vull dir que és molt interessant, no? El fet de poder-ho fer en aquest format.
2: Sí, no? Perquè la idea és que també es puguin venir a expressar les seves inquietuds, no? A vegades també hi ha informacions que a vegades poden ser errònies o poder també coses que els hi han... i missatges preestablerts, que d'aquesta manera també trenques una mica amb tot això, no? I la confiança que es pot establir en un taller, en una professional que es dedica a aquest tema, doncs pot ajudar doncs, a tenir bueno, una cosa més dinàmica i que puguin aparèixer doncs, una conversació i un diàleg enriquidor per als joves que hi participen.
1: I entenc que també és un bon moment perquè doncs, ara a l'estiu, justament això, els joves, els adolescents, tenen més temps lliure, fan més la seva, hi ha moltes festes, vull dir que s'acosten això, moments de risc, no? de temptacions, no?
2: Sí, nosaltres sempre, quan comença la Festa Major de Ripoll, és com el nostre inici de tota la campanya que fem, tant en temes de violència de gènere, perquè es fan els punts liles i, per tant, s'inicia qualsevol tipus de risc que pot haver i també de consum, perquè també engeguem doncs, el gust de la festa. No? I aquests tallers també doncs, fan que joves que potser no, encara no havien sortit, doncs, comencen a sortir en les festes majors i per tant, el consum es pot començar a donar.
1: No sé si ho focalitzeu en alguna droga en particular o de què estem parlant, d'alcohol, de cannabis...
2: És parlar més de les emocions i què suposa, no? La presa de consciència, el que ja relacionem entre el consum i el que ens pot generar, en aquest cas aquest taller, però moltes vegades parlem més dels primers... els primers consums, per tant, amb joves que comencen a sortir i, per tant, la primera droga que troben i que és legalitzada és l'alcohol, que després es pot barrejar amb altres substàncies.
1: I, de fet, això, com comentaves, no? Si anem més a l'arrel de les sensacions i del que... També podem arribar a parlar de les begudes energètiques, no? Del vapeig, que també sembla que està molt extès, no? Que està com molt acceptat i que també doncs, tenen... certs riscos, no? I certes addiccions. Vull dir que al final és tot, no? També fins a les pantalles i tot acaben sent addiccions que potser si entens com funciona el teu cervell davant d'aquestes situacions, doncs també és més fàcil de poder-ho esquivar, no?
2: Sí, perquè aquí també engloba que també podrien ser els vapejadors, és a dir, vull dir, coses que estan sortint i que, per tant, els joves ho estan consumint, i, per tant, vull dir que, no?, a vegades no només parlem de drogues que tenim al cap o que se'ns venen com, no?, doncs el cannabis, la marihuana, sinó que hi ha altres que també han aparegut noves, no?, com els vapejadors que fins ara no, els joves no, bueno, no consumien i, per tant, ara comencen i bueno, comencen, ja està bastant instaurat i, per tant, també qualsevol... Ai, m'he repetit o
1: sí.
2: No sé què ha passat?
1: No, perdona, sí, no sé què ha passat, però et sentim, encara estàs aquí, sí.
2: Ah, vale.
1: Disculpa.
2: Doncs no, és això, doncs és el fet de parlar de tot aquest tipus de consum que pot aparèixer i, per tant, com li podem donar resposta a cada persona individualment o també si van en grup de joves que volen fer aquest taller, doncs com també a vegades col·lectivament pot ajudar una a que no es consumeixi amb una altra, no? que poder té ganes de consumir.
1: Ja has comentat que és la primera vegada i que, a més, hi ha una persona que ho dinamitza, però no sé si saps una mica com anirà, què és el que es farà.
2: Sí, és un... a veure, aquests tallers, com que venen de la xarxa d'emancipació juvenil, venen molt marcats, per tant, amb uns objectius i un contingut. En aquest cas es parlaran d'emocions i consums, el perquè del consum, alternatives al consum i el benestar i responsabilitat personal. Ho fan és un taller que imparteixen l'entitat CER, que és de Barcelona, i ho fan a través de metodologia interactiva i vivencial, a través d'això, d'una mímica de vivència, de reflexió i transparència entre les diferents persones que hi participen.
1: Ja per acabar, a qui està adreçat? Quines edats?
2: No van posar edats, van posar joves. Sí que la idea és que els diferents professionals que treballen a Sant Joan doncs fan que alguns joves i els hi han insinuat que participessin, que els iria molt bé, però estem amb els primers, entre primer i quart d'ESO, segurament, i després, si volen venir amb més edat, no hi ha problema.
1: Perfecte, doncs això, taller per a joves, el consum et fa estar chill. Aquest taller que es farà aquest divendres a les 11 del matí al Centre Cívic al Palmas per parlar de les addiccions i comprendre millor què ens passa quan consumim o quan en tenim ganes. N'hem parlat amb la Laura Vidal, tècnica comarcal de joventut. Moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
2: Vinga, adéu.
1: I fa unes setmanes parlàvem amb en Jordi Cortacans, el fins ara delegat de Sant Joan de la donació de sang, del Banc de Sang i Teixits, i amb la Núria Soldevila, el seu relleu, vam parlar sobre què significava la donació de sang i de plasma, sobre aquest procés de relleu, en el que en Jordi doncs, continuaria ajudant a la Núria. I aquell dia ja ens va dir, crec que no va ser en antena, que ens ho va dir així un cop es va acabar l'entrevista, que li farien un homenatge. Li van fer ja a Barcelona fa uns dies. Crec que va ser un moment molt, molt bonic i molt interessant. I ara en volem parlar amb ell. Hola, Jordi.
3: Bones.
1: Això va ser el
3: dia 16.
1: 16, eh?
3: Sí. Bueno, aclarar que el Dia Mundial és un homenatge perquè aquell dia se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. Però... cada any se celebra el dia 14, que és el Dia Mundial del Donant de Sang. El que passa és que aquest any es caurà en diumenge, pues, ho van fer el dimarts a la sala de descens de l'Ajuntament de Barcelona.
1: Déu-n'hi-do. És a dir, aprofiten aquell dia per fer un homenatge a diferent gent que ha tingut alguna significació especial, no? I en
3: Correcte.
1: El teu cas, doncs, per les dècades, que sí. Si no recordo malament, vas comentar que això eren gairebé... Anàvem ja cap a les 3 dècades, no? Gairebé.
3: Sí, aviam. Jo ho vaig mirar més o menys i són 32 anys de delegat d'aquí de Sant Joan, de les Abadeses, i 26 de delegat de comarca del Ripollès.
1: Per tant, més de 3 dècades ja, Déu-n'hi-do.
3: Sí.
1: Per tant, que l'homenatge era normal que te'l fessin, vull dir que poca gent deu haver-hi que... tants anys.
3: No, érem 10 que ens van fer l'homenatge, i, bueno, i tots de diferents províncies. I jo, bueno, quan m'ho van comunicar, em va fer molta il·lusió, perquè penses que si de Girona, tota la província de Girona, se'n recorden de tu, per algú és. Sempre, aviam, hi ha el bé i el mal. Suposo que no van recordar de mi pel bé.
1: Era per bé, no? Aquestes coses no les fan per mal, no? Per sort, eh? Clar, i el lloc era un lloc molt xulo. No sé si havies estat mai a dintre de l'Ajuntament de Barcelona.
3: No, havia estat dintre el Palau de la Generalitat, que en aquell moment també, mira, es dona la casualitat que ara estem esperant poder-nos fer una foto junts amb el Xato. Jo per mi sempre ha estat el Xato, que aquell any que es va fer la Generalitat el vaig proposar amb ell, perquè des dels 18 anys que va donar sang a l'Emili sempre havia donat sang i no havia fallat mai. I llavors em van demanar que, bueno, que de la província de Girona si sabia algú. I en aquells moments, pues, vaig pensar en ell. I, bueno, sí, va estar bé. També entres a dintre el Palau de la Generalitat, que no hi entraràs mai més, i l'Ajuntament també, i molt maco.
1: Home, aquella sala és molt xula. Jo vaig entrar un dia a treballar, gravant un vídeo, doncs vaig ser-hi, és un lloc molt xulo, és molt bonic, aquella
3: sala.
1: Sí,
3: no, i a més, aviam, jo ara no em vull enrotllar ni d'allò, però amb els homenatjats ens fan entrar mitja hora abans. Llavors et fiquen en una sala a part, et reserven la part de davant i et fiquen en una sala a part, i llavors allà surten totes les autoritats que en aquell moment xerraran. I llavors, bueno, és una mica més familiar, diguem-hi d'alguna manera.
1: Qui hi havia de persones?
3: La de Sanitat de la Generalitat... La de Barcelona, ostres, no me'n recordo els noms, el president de Creu Roja, el president de l'associació i el president de la Federació de Donants de Sang.
1: L'Olga Pané, no?
3: Correcte.
1: La de Barcelona sí que no sé...
3: La de Barcelona no me'n recordo.
1: Tampoc la coneixerem, potser.
3: No sé, jo ara no d'allò, però si ho tinc... ho busqués, poder ho trobaria, però bueno, molt bé, estic molt orgullós de que, ostres, de tot Girona pensin en tu, i la gent d'aquí Sant Joan em veu pel carrer i tots em diuen enhorabona. Això m'agrada.
1: La regidora de Salut de Barcelona és la Marta Villanueva.
3: Ah, correcte, sí, ara me'n recordo. Sí.
1: Però no la conec, no en tenim el plaer. Ostres, com va ser la jornada? És a dir, suposo que al matí amb nervis,
3: sí,
1: triant-te la roba, no?
3: Sí, una mica que et posaràs, la calor.
1: Sí.
3: Jo volia anar amb pantalons curts, però la meva dona
1: no et va deixar.
3: Em va dir que no em va deixar.
1: Amb bon criteri.
3: I no, va anar molt bé, vam anar a Girona, vaig anar a buscar la furgoneta, bueno, tots els que marxàvem de Girona, vam fer un viatge fins a Barcelona tots junts, i t'he de dir que havia estat a molts actes, en molts llocs, però aquell dia una mica nerviós. Pensava, ostres, què et passarà? que com has d'actuar. Si et criden el primer, com has de fer? Per no saltar-te, vulguis o no vulguis, el protocol. Una mica això.
1: I llavors, quan vas arribar allà, doncs, ja aquests nervis se'n van, no?, quan la cosa arrenca.
3: Sí, sí, bueno, estàs allà, a més et fiquen allà a primera fila, tots 10. El que em va relaxar molt va ser que vaig veure que, diguem-hi, tal com ens havien col·locat, anaven cridant a la gent.
1: Per tant, que no eres el primer.
3: No era
1: ja
3: el primer.
1: Podies veure què feien els altres.
3: Efectivament, no era el primer, vaig pensar, hòstia, això va de nassos. No, vaig ser el quart.
1: Va ser emotiu l'acte? Què van destacar així amb les teves paraules?
3: Bueno, que sense els delegats no es poden fer aquestes donacions, que som una eina molt grossa, perquè nosaltres coneixem els pobles i fem, diguem-hi, fem el pont entre el poble i l'associació, i que això no es pot perdre. Sí. I van dir-ho. Jo fa molta gràcia haver trobat a la Núria i que la Núria em segueixi els passos, com ja ho has dit tu, ho has esmentat al principi. Jo no la deixaré, però bueno. Bé, i va ser motiu també per dues celebracions, que se celebrava els 60 anys de l'Associació de Donants de Sang de Barcelona i els 50 anys de l'Associació de Girona.
1: Vas anar-hi amb família o vas anar-hi sol amb aquesta gent de Girona?
3: No. Amb la parella, vaig anar amb la parella, i la parella també estava amb un banc privilegiat.
1: I quan vau acabar?
3: Una mica de piscolabis, una mica de prequi preguntes, de, bueno, no sé com dir-ho, ara no em surt, però de
1: allò de xerrameca per allà,
3: xerrameca gent, i bueno, i gent, diguem-hi, els oficials, els grossos. I llavors va venir va fer una actuació a la Tenor, ara tampoc me'n recordo. Va venir, també vam estar parlant amb ella, va fer tres actuacions molt maques. Mira que a mi no m'agrada l'òpera, però em va agradar Begònia. I llavors allà vam fer una mica de piscolabis, vam parlar amb ella i amb altres autoritats, i molt bé, molt emotiu, i em va agradar molt.
1: Vau quedar... Era el matí, això?
3: No, era a les 4 de la tarda.
1: Així com vau acabar, suposo que vau anar tornant, no?
3: Sí.
1: Que sortir a Barcelona no és fàcil, eh?
3: No. Però, bueno, s'ho mereixia, la cosa s'ho mereixia.
1: Això, molt content. Queden també les fotografies que ja t'hem vist, també.
3: Sí.
1: I això, no sé, també demanar-te com va anar aquesta primera donació de sang en què ja es començava a fer el relleu. Com et vas sentir?
3: Molt bé. Per part de la Núria, molta dedicació. A més, es va coincidir amb l'APS, que ja sabem, amb els de tercer d'ESO, els hi fem unes xerrades, i llavors el dia de la donació els fem participar, i entre cometes, sempre dic el mateix, entre cometes, els hi fem que portin com a mínim 10 persones de la seva família, i una passada. Van fer 59 donacions, 6 oferiments i 6 plasmes. El plasma ja és diferent. No...
1: Ja ho vam explicar, que és més complexa i que t'has d'esperar molta estona, no?
3: Sí, que el dia de la... que vam anar a Barcelona també ho van remarcar molt, perquè volen que siguem autosuficients en plasma. Jo ara poder no hauria de dir-ho, però jo ho vull remarcar, perquè volen ser autosuficients en plasma aquí a Catalunya. Perquè el que no arribem aquí a Catalunya a portar el plasma, ho hem de comprar a l'estranger. I la casa més grossa és Grífols. I bueno, el plasma és per la gent que està malalta i principalment per fer medicaments. És allà també ho van remarcar molt. Hem de ser autosuficients en plasma. Autosuficients en sang ja ho som. Ja ho som. No gaire allà, però bueno, quan es don plasma que entren 1.000 bosses diàries al banc de sang, llavors hi ha sang per 6 o 7 dies.
1: Tot això, tot el...

0: t'agradaria fer alguna cosa. Hi ha gent que diu, mira, jo vull fer esportiu, jo vull parlar de la premsa del cor, no? Jo vull fer notícies de successos, com... Tu tens pensat que t'agradaria fer o no?
1: No, m'és igual.
0: No? O sigui, t'agrada el tema de parlar i de comunicar?
1: Sí.
0: Molt bé, tot i que ara et costa, perquè fa vergonya, no?, una mica.
1: Sí.
2: Però no s'ha de fer vergonya.
0: Mira, millor...
2: Ningú veu.
0: És la primera vegada, també, que estàs davant d'un micròfon?
1: Sí.
0: Molt bé, que estudieu a Ripoll, o...?
1: A Ripoll.
0: A Ripoll? Molt bé. I... tu, col·lega, no vols dir res? Com et dius?
2: En Cesc, que és més d'esports.
0: Sí, veiem que
2: jugar,
0: porta la samarreta del
2: trial.
0: Del trial de Santi Gosa.
2: Sí, però és un crac del hoquei.
0: Sí?
2: Sí.
0: Molt bé.
2: No, jo no hauria de dir-ho perquè sóc l'avi, però realment una mica sí. Li agrada el hoquei, no es perd cap partit i...
0: Clar, Ripoll, hi ha molta afició d'això, eh?
2: Sí, sí, bueno... Per això està... Que li va venir ben bé, que no sé d'on li va sortir l'afició del hoquei, perquè l'avi, bicicleta, el pare, futbol sala, i el tiet, també bicicleta o anar a córrer. I amb ell li va agradar, pues, el hoquei. I no es perd ni un entreno. Bueno, li dius que no vagi entrenant i diu que no, que ha d'anar entreno.
0: Molt bé, ja s'ha acabat la temporada, per això? Ha acabat els partits ja?
3: Sí.
0: I com ha anat?
3: Bé.
0: Sí?
2: Digues, què m'has dit aquest matí? Has dit que havia set pitxitxi del torneig que va...
3: Sí.
2: Pitxitxi d'un torneig que va fer ara, el que va marcar més.
0: Ah, sí? Quants en vas fer?
3: 7.
0: Déu-n'hi-do, no? Molt bé.
3: I el nostre porter també en va marcar un.
0: Ah, sí? Això deu ser molt estrany, no? Que un porter faci gols o què?
3: Sí.
0: Com va anar això?
3: Bueno, era un torneig que els porters podia sortir, marcar, i si marcaven comptava per 3.
0: Molt bé. El teu era una jugada, jo no hi entenc, però un jugador que feia com tocs. Anava...
3: Xeca i pica, no?
0: Sí, però va picant, i la porta que apunta un toc per l'altre, el porter està despistat i li marca gol. No, Déu-n'hi-do, espectacular. Sí. Molt bé, doncs escolteu, moltíssimes gràcies.
2: De res.
0: Què, toca ara, piscina, portar-ho de la piscina? O...
2: No, ara toca anar a fer el dinar.
0: Doncs ajudareu o no una mica, si més no parar a taula?
3: Sí? Sí.
0: Molt bé.
2: I llavors, després de dinar, anem a buscar la flama. I ells corren de les pistes de tennis fins a Ripoll.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Molt bé. Doncs escolta, hidrateu-vos, aigua, eh?
1: Sí.
0: Que farà molta calor. I amb... Molt bé. Doncs ja, quan us veiem córrer, ja sabrem qui sou, ja ens coneixem. Va, que vagi molt bé.
2: Vale.
0: Adéu-siau.
2: Merci amb vosaltres. Adéu.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí, tornem dilluns. Que vagi molt bé, bon cap de setmana i bon divendres també. Adéu.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: La matinada de dijous a divendres, cap allà a les 3, es va produir un nou tall del servei de fibra i de telefonia mòbil a Sant Joan de les Abadeses i els clients de Movistar es van quedar una altra vegada sense internet durant més d'un dia, ja que els operaris hi seguien treballant aquest dissabte. Tot apunta que va ser un nou robatori de coure entre Ripoll i Olot, però no està confirmat. Els talls de fibra i telefonia mòbil són constants al Ripollès, ja sigui a la vall de Camprodon, a la de Ribes i també a Sant Joan. Molta gent comença a estar farta de quedar-se sense cobertura mòbil i internet, i es passa a altres companyies com Catalunya Telecom, que és una operadora de telecomunicacions 100% catalana que ofereix servei de fibra i telefonia mòbil. Sentim a l'assessora comercial de Catalunya, Gemma Esquerrà, parlant dels primers que solen fer el canvi.
2: Els primers que fan el pas quan hi ha una avaria d'aquestes, i sol ser bastant instantani, o sigui, el mateix dia, són comerços i gent que teletreballa. Un comerç avui en dia, quedar-te sense wifi, és desastrós perquè tens tots els preus a l'ordinador, no pots cobrar amb targeta, és bastant desastre i la gent es desespera molt. I al final nosaltres oferim exactament les mateixes prestacions que qualsevol gran empresa, però ho fem més senzill. De fet, l'atenció pel client aquí al Ripollès sóc jo, que em poden escriure directament per WhatsApp, o la meva companya Melanie, que està a la botiga de Ripoll. Vull dir, és molt més senzill que trucar 012, et surt una màquina, et surt una persona que no ho sap.
1: Això sí, pel que fa a la cobertura mòbil, treballen amb Movistar i Vodafone.
2: Sí que és veritat que jo aquí a Sant Joan sempre aconsello més Movistar perquè, per exemple, a Ogassa no hi ha cobertura, a la muntanya, la de Vodafone és bastant més justa. Però, quan hi ha aquests talls, els clients que han triat la cobertura Movistar amb Catalunya Telecom es queden sense cobertura. Vull dir que sense wifi a casa no es queden mai. Vull dir, poden arribar a casa, ara més ha sortit trucades per wifi. Vull dir que un cop estan a casa poden trucar normal, poden rebre els whatsapps, etc. Però sí que és veritat que amb aquests talls de Movistar tinc clients meus que es queden sense telefonia mòbil. Llavors, sempre poden fer el canvi.
1: El perfil dels clients de Catalunya Telecom és molt ampli perquè tenen gent jove, famílies, empreses i gent gran que vol tenir telèfon fix.

0: Tot això i molt més a Vampiresados cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a ivox.com per internet amb el pitjor discjòquei del planeta Terra.
1: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures tanquem la 17a temporada aquí a la Veu de Sant Joan. Ho fem recuperant alguns dels temes que més ens han agradat, com Nura Min, Say Mali, Maybe Staples, Fatoumata Diawara, Zeca Veloso, Thimafunga Mwampi, David Walters, Nubian Twist, etc, etc. Una mica un resum impossible del que ha estat aquesta 17a temporada. Com sempre, el dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí. I durant l'estiu, els monogràfics. Tornem sense marxar la propera temporada.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, el tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar al pròxim curs escolar.
4: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això, aquesta temporada, Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, a les 5 de la tarda, a ICAT.